0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
1: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
2: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
0: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Comencen per F, però no són fades. En Quick Kim, el petit Mickey i en TT3000.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icat.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, acusat d'haver matat el seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó. La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill d'un delicte d'homicidi i veu un mòbil econòmic en el crim. Segons la interlocutòria, l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant l'excursió a Montserrat fos accidental. A més, les proves recollides pels Mossos apunten que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Els Mossos també han confirmat que l'acusat va ser a la mateixa zona de l'accident fins a 3 vegades uns dies abans de la fatídica excursió. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que ell volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: El govern veu marge per entendre's amb els sindicats de mestres després de tancar l'entesa pels pressupostos amb Esquerra i negocia amb els comuns, que li reclamen un acord amb la comunitat educativa. Junts acusa Esquerra d'haver pactat els pressupostos per interessos particulars i no pel país.
1: Avui precisament el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient. L'USTEC i CGT assistiran a la reunió, tot i que diuen que la proposta es queda curta, i professors de secundària no hi anirà perquè considera una presa de pèl.
2: Donald Trump dona temps a l'Iran fins a finals de setmana perquè accepti un acord de pau i renunciï a la bomba atòmica i adverteix que, si no, tornarà a la guerra. El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, apunta que hi ha avenços en les negociacions però que no es pot anunciar cap acord fins que estigui tancat.
1: L'home detingut ahir a Figueres per haver mort a ganivetades la seva exparella en ple carrer tenia una ordre d'allunyament de la víctima. L'havia trencat el dia abans per agredir la dona. Els Mossos investiguen el cas, que està sota secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
2: Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, en el discurs d'agraïment.
3: Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
4: I ha servit aquesta informació que ho fet en català perquè persones doncs, que van decidir venir a Catalunya a tirar endavant el seu projecte de vida a casa nostra, com està passant avui, com ha passat, doncs s'integreixin.
2: En l'acte, Justo Molinero va rebre el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També es van premiar, entre d'altres, Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, la directora de l'Ara, Esther Vera, RAC1, el Diari de Sabadell o el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró.
1: Esports. Alexia Putellas ha anticipat una final molt igualada davant de l'Olímpic de Lió a la Lliga de Campions. En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, la capitana del Barça femení ha dit que no tenen por de les franceses. Sembla que les blaugranes Caroline Graham i Irene Paredes estaran disponibles per jugar dissabte.
2: El Barça masculí a Fermín l'han operat satisfactòriament aquest dimarts de la fractura al dit petit del peu dret. Per cert, que el club podria entrar aquest estiu dins de la norma de l'1x1 del fair play financer, segons la Lliga de Futbol Professional.
1: I l'Arsenal s'ha proclamat campió de la Premier League anglesa 22 anys després. Un títol matemàtic per als londinencs a falta d'una jornada, propiciat per l'empat a un gol del Manchester City al camp del Bournemouth.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 20 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres comença un període de dies d'estabilitat i de calor. El dia serà assolellat, amb núvols matinals a la Costa Daurada i algun ruixat puntual al Ripollès i a Osona. La calor ha tornat per quedar-se. S'esperen màximes de 30 graus o més a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. A veure com la tenim. Marta Viana, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bueno, escolta, la Marta ha estat aquests dies sense veu. Em sembla que estàs una mica recuperada.
1: A veure quan dure.
0: A veure.
1: En qualsevol cas, sí, no? Prou bé.
2: Ha canviat una mica.
1: Sí, ha canviat una mica, però és que divendres vaig parlar massa.
0: Clar, i el cap de setmana també.
1: I ja està, perquè ja sense veu. En qualsevol cas, vinga, va.
0: Vinga, va, som-hi, arrenquem.
1: Avui a la ràpida, el Montsià veuran sortir el sol a les 6:37, en un dia que aquí el dia durarà exactament 14:35.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el dia recordant una de les declaracions icòniques de Cher, que va dir: la meva mare em va dir un dia, hauries de casar-te amb un home ric. I jo vaig respondre-li: mama, jo sóc l'home ric.
0: Una de les mítiques frases que ens ha deixat la cantant Cher, perquè, de fet, hem arribat el dimecres i ho celebrem amb una cançó que és pura cafeïna. Evidentment que soni l'eterna Cher.

0: és la mítica de Xup Xup Song de Cher. I és que quan acabem de dir, o ara que hem dit que és eterna, és perquè ella és una d'aquelles persones que semblen haver desbloquejat un mode infinit a la vida. De fet, quan la majoria d'artistes tenen una etapa d'èxit, ella n'ha tingut aproximadament 16, repartides entre la música, el cinema, la televisió i la moda impossible de Cher. I és que quan molta gent pensava que seria una cantant més dels 60, Cher va decidir reinventar-se. I de quina manera va fer-ho? Va arribar amb la cançó Believe. Aquesta cançó no només va arrasar les pistes de ball, sinó que va convertir pràcticament l'autotune en un instrument musical oficial. Cher també ha desenvolupat un superpoder únic, si ho podem dir d'aquesta manera, que és desafiar el temps. No cal ni dir que internet porta anys fent bromes sobre el fet que Cher no envelleix, i és que ella, el bisturí i el seu cirurgià plàstic porten anys mantenint una relació força estreta. En resum, Cher és una cantant icònica, és una estrella del cinema, és la reina del pop i pionera tecnològica involuntària. No serà un ésser immortal, però avui la celebrem perquè Cher bufarà 80 espelmes. I així arrenquem els matiners d'avui dimecres, recordant que el temps passa volant i que en un obrir i tancar d'ulls arribarem a les 6, igual que Cher ha arribat als 80. Estupendes i fabuloses.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimecres, meitat de setmana.
2: Què tal?
0: Mira, que fa baixada.
2: He fet el primer sprint matinal a les 5 i 8. No,
0: no
2: està mal,
0: diguis.
2: Espero tenir aire per explicar-te els continguts del matí.
0: Tu tens bon fondo perquè tu habitualment vas a córrer. No, escolta, pujar i baixar 4 escales d'aquí.
2: Sí, però ara feia dies que a les 5 del matí no anava a córrer i, per tant, ara veurem. Què, vols que t'expliqui què farem?
0: Aire? Home, si estaria molt bé, m'encantaria que ho fessis.
2: Doncs mira, avui parlarem i molt, òbviament, de les novetats sobre el cas Jonathan Andic, ahir detingut i en llibertat sota fiança. El Sasha, que era el secret de sumari, hi ha detalls sobre com va anar i sobre aquests indicis que tenen els Mossos d'Esquadra. No hi ha cap prova que demostri que hi va haver un homicidi, però hi ha molts indicis que apunten a que hi tingui relació, per això el van detenir ahir, per això se segueix el procés judicial i us els explicarem tots. Tindrem el Cesc Maideu, periodista del diari Ara, que ha estat seguint el cas, i també l'advocada penalista Judit Jané, que ens expliqui una mica com funciona doncs una investigació d'aquest tipus.
0: I aquests processos, no?, que moltes vegades no els entenem.
2: Exacte, i per saber, hem passat molt de temps, ahir vam tenir el cap d'investigació de la comissaria d'investigació dels Mossos, que ens deia, ha estat una investigació, està sent una investigació molt complicada, tampoc ens podia dir molt més, però per veure una mica com ha evolucionat i amb tots els detalls del cas. També estarem atents a la política, que està molt moguda, avui hi ha sessió de control al Parlament i al Congrés, en la prèvia que s'hagin d'aprovar els pressupostos, que serà divendres, i al Congrés amb la imputació de Zapatero, que també és un fet històric, perquè fins ara cap president espanyol havia estat imputat, i per tant veurem com reacciona el Congrés. I també parlarem amb la periodista del Mundo, Ángela Martín Alay, que és una de les que ha seguit més aquest cas plus ultra que ha acabat amb la imputació de Zapatero. Després farem secció de tele i sèries. Saludarem a Neus Bonet, la periodista i sempre amiga d'aquesta casa.
0: Avui per la porta no.
2: Fantàstica, sí. Perquè és la presidenta dels Premis RAC i avui s'entreguen i per tant estarà bé saludar-la. I a les 11 una altra persona important, Justo Molinero.
0: Hombre, por favor!
2: Que ahir va rebre el Premi Nacional i sempre ve de gust sentir-lo. I ja està, i amb això i amb l'humà ja haurem fet el dimecres.
0: No
2: està mal, eh?
0: Doncs que ja pots córrer cap a la redacció perquè teniu feina per avui.
2: Bueno, ara pujada, potser faig caminant, si no et sap greu.
0: Gràcies, Maiol. Fins ara. 3 minuts, arribem ja a un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, i bon dia també a Àlex Bosch.
3: Bon dia, matiners.
0: Sorprèn-me, què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, ahir parlàvem de tortugues i avui parlem de pingüins. I us faig un spoiler perquè acabarem parlant del futbolista Ousmane Dembélé.
0: Caramba, m'ho dius?
3: Ho lligarem tot.
0: A veure com ho fas, això.
3: Aquesta matinada hem sabut a través d'un teletip que un grup de científics xilens, brasilers i dels Estats Units ha descobert una nova espècie de pingüí. La primera que es descobreix en 100 anys,
0: uau,
3: a la zona de l'Antàrtida. Es diu... Ahir em s'ho diré bé, m'ho he preparat. Pingocelis
0: pingu?
3: Kerguelensis.
0: Pingu?
4: Pingocelis.
3: Pingocelis kerguelensis. Es diu així perquè és una espècie exclusiva de la illa de Kerguelen. Abans es deien illes de la desolació. Són unes illes que pertanyen a França, que estan situades al mig del no-res, a l'oceà Índic, a uns 2.000 quilòmetres al nord de les costes de l'Antàrtida. Molt lluny.
0: Molt lluny.
3: Molt lluny, i es deien illes de la desolació per alguna cosa, eh? La nova espècie l'hem vista, i la veritat,
0: és que
3: jo no
0: aprecio
3: cap diferència respecte als pingüins que havia vist fins ara.
0: No, no.
3: En tot cas, els científics asseguren que l'han estudiat i diuen que tenen variacions genètiques clares respecte als pingüins comuns.
0: Val.
3: Diuen que estan més ben adaptats al clima fred extrem que hi fa en aquesta illa i que, a més, tenen una vocalització lleugerament diferent. És a dir, que si mai teniu un pingüí
0: a casa,
3: davant,
0: sí,
3: no sabeu si és kerguelensis o no, us recomano que hi parleu.
0: Molt bé.
3: I que us fixeu en com vocalitza. Per cert, que ens ha passat una cosa, que és, en un exercici d'aquests de rigor,
0: sí,
3: i de professionalitat que ens caracteritza, hem anat a Google Maps a veure on estan aquestes illes Kerguelen.
0: Val.
3: Volíem veure si hi viu algú, i buscant hem descobert que algú ha trolejat Google Maps.
0: Sí.
3: I al sud-est de l'illa hi ha identificat un lloc d'interès que es diu Estadi Ousmane Dembélé.
0: No puc creure.
3: T'ho prometo.
0: Però això és una broma.
3: És un trolejar d'aquestes que es diuen
0: ara. Ja ha remenat i ha introduït això.
3: I no només això, sinó que ja ha penjat un vídeo, evidentment, fet amb intel·ligència artificial.
0: Sí.
3: Es veu d'una hora lluny. On es veu un home davant d'un petit estadi de futbol presidit per una estàtua d'Ousmane Dembélé amb la pilota d'or. No, no es veu ni un pingüí.
0: És que com és el món.
3: Però ja us mandem bé. Això és el que hem descobert avui. O sigui que, amics de Google Maps, que sàpigueu que us han trolejat.
0: Escolta'm, no està gens malament, tal com està tot plegat, que sempre ho diem aquí al programa, que el planeta està fet una merda, una mica de broma, de tant en tant.
3: També està bé.
0: Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fins ara. Hem arribat ja entre pingüins i Dembélé a un quart de sis del matí. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Això ens ho explica, com cada matí, l'Andreu Marino. Andreu, bon dia.
4: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si les administracions...

0: dotar-los de recursos suficients per garantir una educació digna en els municipis que van patir més l'impacte dels aiguats.
1: Fent els matiners a Catalunya Ràdio, també toca saber de què parlarem poc, Marta.
2: Doncs mireu, del primer tardeig en un mercat municipal, això ha passat a Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana passat, ho han fet just al centre de la ciutat, al mercat Sagarra. De manera espontània es veu que hi va haver una gran festa major, hi havia cues d'una hora i mitja, es van vendre 7.000 tapes i es van beure uns 20 barrils de cervesa en dues hores i mitja.
1: Que no està malament.
2: Que no està gens malament, el ritme que portaven. Entre el públic, hem de parlar d'un grup molt especial. Sentiu el que ens explicava el Sergio Jovacho, que és el propietari del bar de tota la vida, que és un, sí, un bar que està just al mercat i és l'impulsor precisament del Tardeo. Ens ho explicava als matines de Catalunya Ràdio.
3: Un éxito brutal, al final llegaron miles de personas, de hecho pensamos que, bueno, que esto llegaría a Santa Coloma y no, o sea, no llegó a Santa Coloma, llegó mucho más lejos. De hecho, una anécdota que nos hartamos de decirla, había una despedida de solteros, de solteras, perdón, de Logroño, que era un dónde vamos, o así me ha llegado a mí, y dijeron, hostia, hay tardío en Barcelona, pues vamos a Barcelona, barra Santa Coloma, y terminaron el tardío con nosotros, ¿no?, celebrándolo.
1: Me encanta.
2: Imagina't. Podríem ser nosaltres, també ho dic,
1: que acabéssim així. Però és que va ser un èxit brutal, les fotografies parlen per si soles, perquè és que és cert que hi havia moltíssima gent.
2: Moltíssima gent, i per tant, no us preocupeu, no hi ha data encara, però ja s'estan pensant de fer una segona proposta, un segon tardeo, abans que arribi el mes de novembre, diuen.
1: Doncs vinga, que de tant en tant també va bé una mica de ballaruca, una cosa, una cerveseta, un bon rotllet amb els amics, un passar-s'ho bé, que això és necessari, i més al cap de setmana. I amb quina bona notícia ens seguim al matí, Lara?
2: L'Ajuntament de Lloret de Mar ha posat en marxa una nova acció, una campanya antirumors per lluitar contra el racisme. Han difós un vídeo de sensibilització amb l'objectiu de visibilitzar la riquesa que porta la diversitat al municipi i frenar l'augment de discursos d'odi. La campanya gira al voltant d'una nena de 8 anys que està cansada dels rumors que afecten el seu entorn.
4: El bon em porta a l'escola quan la meva mare d'entradora a la feina. Gràcies al Jasnur he descobert menjars que mai a la vida hagués provat. Amb la Jaume i l'Oxana aprenc cada dia paraules noves. Gràcies als nostres veïns hem après la importància de compartir. Hem après que l'amor no té fronteres. Hem jugat amb persones de tot arreu del món. Em sembla que els rumors s'enganxen més que un xiclet a la sola de la sabata, però jo no vull perdre el...
2: Per elaborar aquest guió s'ha organitzat una trobada entre la productora i representants de les comunitats més destacades del municipi amb l'objectiu d'ajustar el relat a la realitat social de Lloret.
1: Bona notícia, sens dubte, per començar aquest matí de dimecres, aquest 20 de maig, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, i ens anem despertant amb motius per saltar del llit, i ens els porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
5: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és participar a la cursa antiracista que el 31 de maig se celebrarà pels carrers de Salt i Girona. Té com a objectiu recollir fons per al Sindicat d'Habitatge de Salt, que té multes per valor de 5.000 euros vinculades a aturar desnonaments. També es busca denunciar el racisme que els organitzadors asseguren que encara existeix a la societat. Aliu Diallo és membre del col·lectiu Cacau i Negritud.
6: Una proposta, no, que l'Ajuntament o qualsevol entitat pública hauria de recollir amb entusiasme, que és que es faci una cursa antiracista al teu poble i un poble com Salt. No hem rebut aquesta resposta, és més, s'ha volgut d'alguna manera arraconar aquesta iniciativa a les Deveses, que, bueno, diu molt d'aquest Ajuntament i diu molt del moment polític en el que estem.
5: La cursa començarà i acabarà a la Factoria Cultural Coma Cross de Salt.
1: Ja en pràcticament arribem a... Pràcticament en 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Ara sí, despleguem la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
2: Batega amb Shakira i la cançó d'Aidai, que és el tema que ha fet amb Burna Boy per al Mundial de Futbol. En uns dies sortirà el videoclip i es veu que hi haurà alguns dels futbolistes

0: cosa, la cançó, t'ho dic, eh?
1: Com, com?
0: S'enganxa com una mala cosa.
1: M'agrada molt a mi.
0: Telema, no? De Matini, Romario. Tano, Ronaldo. Aprenta tots els noms, també t'ho dic, eh?
1: Tots aquests, Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Mbappé, Salah... Doncs tots aquests sortiran, segons la premsa del Cor, al videoclip, i ja sigui amb imatges cedides per ells mateixos o bé gravades especialment pel projecte. I per cert, aquest que li diuen el pibe és Carlos Alberto Valderrama, jugador del Santa Marta i que durant molts anys va ser un dels futbolistes més destacats de la selecció colombiana. I és que Shakira, que és de Barranquilla, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de llançar un missatge de suport a la seva selecció.
0: I el Cor també batega alerta amb el príncep Guillem d'Anglaterra. Que eclèctics que som en aquest programa, tio. Passem del dai-dai a l'himne britànic, saps?
1: Ai, mira,
0: pera, deixa'm, pera, pera, deixa'm escoltar l'himne que em posa la pell de la llum. M'imagino algun an a la cafetera ara mateix amb, aquesta, amb aquest himne.
1: Que fantàstic, doncs.
0: Home, escolta, està
1: bon
0: molt
1: cafè.
0: Bé.
1: Un té. Ara,
0: és que clar, què ha passat? A veure.
1: Que tenim tot.
0: Sí, tant.
1: Mira, doncs bones notícies, perquè es veu que Guillem s'està plantejant vendre part del seu patrimoni del seu ducat de Cornualla per invertir, atenció, 576 milions de lliures en millorar la crisi de l'habitatge. Recordem que ell té uns ingressos anuals d'uns 23 milions de lliures esterlines. A banda d'això, doncs té terrenys, té granges, té cases, propietats per tot arreu, i ara doncs se n'ha adonat que potser no necessita res de tot això, o almenys no necessita tant. És una persona, es veu que una persona molt propera al príncep de Gales ha explicat que el que vol el príncep i futur rei és centrar-se i abordar el canvi climàtic, impulsar també l'habitatge més assequible, invertir en energies renovables i ajudar comunitats rurals que tenen dificultats.
0: Molt ben apuntat, Maiol Roger, perquè em diu després de la Marsellesa el millor himne del món. Estic totalment d'acord amb ell. El cert és que l'himne és una meravella. Te'l poses ara per començar el matí i el dia segur que té un altre to. I parlant de tons, quins sons deixa la ràdio?
1: Al matí de Catalunya Ràdio, la periodista Mar Cabra, que té un Pulitzer, ens explicava per què va deixar la professió.
2: Yo es que estaba enamorada de mi trabajo. Me habían dicho esta frase de si trabajas en lo que te gusta no sentirás que trabajas ni un día en tu vida. Y es mentira, porque si no te cuidas en el camino, pues da igual que te guste tu trabajo, que te apasione lo que haces. Yo trabajaba 16 horas al día muchas veces sin nadie que tuviera un látigo por detrás forzándome. Yo lo hacía porque quería, porque era importante lo que hacíamos. Pero, cuidado, si tú no estás bien, no vas a poder estar ahí para los demás. Y yo ahora, el mantra que me repito es, soy más importante que mi trabajo.
0: I amb només 7 minuts arribem pràcticament ja a 2:15.

0: Let's Fly Away amb la veu, amb Frank Sinatra. Marta, què passava tal dia com avui?
1: Doncs mireu, un 20 de maig se celebrava el funeral de Frank Sinatra, que havia mort, en recordem, un 14 de maig, i que ho vam explicar aquí, sí, als matiners. El taüt es veu que estava cobert de gardènies blanques i amb una corona de roses vermelles. A ell el van enterrar amb un vestit negre, una ampolla del seu whisky preferit, amb cigarretes, també un encenedor i una moneda de 10 centaus. Això es va celebrar a l'església del Bon Pastor a Beverly Hills i també es va decorar a l'església tota plena de flors, i allà al funeral hi van assistir noms com Tony Bennett, Tony Curtis, Sofia Loren, Mia Farrow o Jack Nicholson.
0: M'encanta quan posen tota la capsa i posen totes les coses que li agradava a la gent.
1: Tot allà.
0: Saps? No sé,
1: el whisky,
0: no sé,
1: els pitis...
0: La nina de famosa, el puzzle preferit...
1: Un Lego...
0: Un Lego, els seus mitjons d'anar per casa... M'encanta aquestes coses. És a dir que així, aquí ho hauríem de tenir més en tradició. Fer, sí, com una espècie, sí, d'altar quan algú es mor amb les coses que li agradaven. Almenys per riure una mica. Ara no és moment per riure, perquè toca saber quin dia ens espera astrològicament parlant, i això ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 20 de maig, la lluna cranca ens convida a baixar el ritme i escoltar el que sentim de veritat. Pot despertar amb més sensibilitat, records i ganes de refugi. És un bon dia per cuidar vincles, tornar a casa, literalment o simbòlicament, i donar espai al que necessita escalf. No tot s'ha de resoldre. Avui també toca sostenir-nos. Que passeu molt bon dia.
0: Gràcies, també molt bon dia per tu, Cristina. I avui, dimecres 20 de maig, volem saber qui bufarà espelmes, Lara.
1: Avui felicitem la cantant Cher, que arriba més estupenda que mai als 80 anys. L'actor John González també suma un any més i arriba als 40. I d'actor a actor i humorista Edu Soto també bufarà espelmes avui perquè en fa 50, clavats. I acabem felicitant Iker Casillas, l'exporter no podrà parar, que avui en fa 45.
3: I la primera persona en obrir el micro aquest matí és... Xavi Canalies.
0: Hola. Per cert, us recordo que podeu participar al programa, que més o menys quan faltin 10 minuts per arribar a les 6 del matí volem sentir i escoltar tots aquells matiners que ja esteu desperts a aquestes hores. Per tant, ens podeu trucar, com sempre, al 93-201-7474. D'aquí uns moments escoltarem els matiners que a aquestes hores del matí ja esteu desperts, i també repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió a aquestes hores. Entre d'altres, l'estrena ahir a 3CAT del documental de Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Repassarem, recordarem alguns dels moments d'aquest fantàstic documental que ja podeu veure i recordar a través del 3CAT, i també el pas de Mercedes Milà, que va visitar Broncano a la Revuelta i va contestar algunes de les preguntes clàssiques que fa habitualment el presentador. Seran d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio, però abans recordar-vos que un 19 de maig de l'any 2012 va morir Robin Gibb, el cantant britànic de la banda Bee Gees, i amb Night Fever arribem pràcticament a 6:15.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. A partir de les 11 entrevistarem Justo Molinero, Premi Nacional de Comunicació. Què se n'ha fet de la ruïnosa del Club Super 3? Ens visitarà a la tarda. I també conversarem amb la cantant Bet. Al Catalunya Nit ens preguntarem quin és l'estat dels embassaments després de la pluja dels últims dies. Serem a la Vells amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Josep Lluís Armenter. També connectarem amb el periodista Cristian Segura des d'Ucraïna.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat. A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 20 de maig. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: En Blana repassem els titulars d'aquest matí. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha pagat la fiança d'1 milió d'euros i queda en llibertat provisional acusat de la mort del seu pare.
3: Va ser durant una excursió a Montserrat l'any 2024 en què Isaac Andic va caure per un barranc. La investigació dels Mossos descarta que la mort de l'empresari fos accidental. La jutge veu un mòbil econòmic en el crim i descriu el fill com una persona obsessionada amb els diners. La família ha fet costat a l'acusat en un comunicat i assegura que s'està estigmatitzant un home innocent. En tot cas, una de les imatges del dia d'avui als diaris és la del fill del fundador d'un dels imperis empresarials més importants de Catalunya, entrant emmanillat i escortat pels Mossos al jutjat de Martorell.
2: I encara en crònica judicial, l'Audiència Nacional imputa José Luis Rodríguez Zapatero per una suposada trama corrupta de comissions.
3: En aquest cas, el jutge el considera el nucli d'una xarxa que s'hauria beneficiat del rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra, a més d'operacions amb petroli, or i divises. L'expresident del govern espanyol ho nega tot.
4: Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
3: La Moncloa tanca files amb ell i el PP ho aprofita per tornar a atacar Pedro Sánchez. Sentim la ministra portaveu Elma Saiz i la popular Esther Muñoz.
5: Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
2: Aquestes dues notícies van deixar gairebé en segon pla l'acord per als pressupostos que hi van presentar el govern i Esquerra Republicana.
3: Amb el sí dels republicans, l'executiu vol posar l'accent ara en el conflicte obert amb els docents. Malgrat que no forma part de l'acord amb Esquerra, el govern veu marge per entendre's amb els sindicats de l'ensenyament per donar resposta a les seves demandes. Sentim la consellera d'Economia, Alicia Romero.
7: Els marges, doncs tots els que considerem, sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
3: El govern de Salvador Illa també negocia amb els comuns, que també li reclamen aquest acord amb la comunitat educativa.
2: Doncs precisament avui hi ha una nova taula sectorial d'educació.
3: I això vol dir que els responsables del Departament d'Educació es reuneixen amb els sindicats. Els exposaran la nova proposta de l'executiu sobre millores salarials, tot i que els sindicats majoritaris, especialment l'USTEC, ja han avisat que consideren la proposta insuficient. El sindicat Professors de Secundària ni tan sols anirà a la reunió perquè diu que la proposta és una presa de pèl. Sentim Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández de Professors de Secundària.
8: Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
9: I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
3: Els sindicats també retreuen que la proposta del departament no parli de xifres.
2: I mentrestant, avui torna a haver vaga.
3: Avui, a les escoles Bressol, que és la segona vaga que fan. La plataforma 03 ha convocat una manifestació al migdia a Barcelona. Reclamen al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per tots els infants, que redueixin les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials dels treballadors.
2: I també hi ha vaga de metges.
3: Metges de Catalunya ha convocat avui una nova jornada de protesta per reclamar millors condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre. d'octubre. Les negociacions amb el Departament de Salut continuen encallades. Entre les principals reivindicacions, recordem-ho, hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i també firmar un conveni específic.
2: I un apunt més, la plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
3: que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els guardons que atorga la Generalitat es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. El president Salvador Illa va remarcar que els mitjans en català són una eina d'integració.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: 6:04, 4 minuts. Moment per saludar Marc Curado. Molt bon dia, Marc.
10: Bon dia, bona hora.
2: També Maria Fernández Noguera. Bon dia. Nemi, cop d'ull a les portades. Què diuen avui els diaris?
10: Avui Canalies amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat. I El Mundo, més explicatiu i opinatiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero. En tots dos casos, amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir, defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció.
11: A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic. La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango. El periòdico Jonathan Andic, en llibertat en fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única on se'l veu amb les manilles al diari Ara.
10: Altres temes de portada, els pressupostos, el periòdico Illa i Junqueras segella l'estabilitat, foto d'Illa i Junqueras a Palau. L'Ara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF.
11: I per acabar, llegim al periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i al País que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer a l'eutanàsia.
2: I avui gairebé tots els editorials de la premsa són sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: El periòdico demana rebaixar el soroll polític al voltant de la imputació de l'expresident i deixar treballar la justícia.
10: I diu que calen explicacions sobre els serveis que va prestar Zapatero a empreses beneficiades del pal govern espanyol en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
11: L'Ara exposa que les explicacions per part de l'expresident són necessàries i les sospites raonables.
10: El diari diu que la història recent de la justícia espanyola convida la prudència, però les acusacions embruten la imatge de fart del progressisme espanyol.
11: El País considera que la investigació judicial per tràfic d'influències exigeix una resposta immediata i pública del govern espanyol i de l'expresident.
10: El rotatiu de Prisa diu que no és l'hora de les excuses i afegeix que si no hi ha una resposta convincent davant d'aquesta sacsejada, els beneficiats poden ser els enemics de la democràcia.
11: El Mundo titula l'editorial cau el tercer home de Pedro Sánchez i recorda que la imputació de Zapatero arriba després del els escàndols de corrupció de José Luis Ábalos i també de Santos Cerdán.
10: El rotatiu destaca que l'expresident ha convertit tot el seu patrimoni polític en un lucratiu negoci que El Mundo anomena Zapatero S.A.
11: L'ABC assegura que el socialisme espanyol viu una crisi moral i penal.
10: El diari del grup Vocento argumenta que la imputació de Zapatero suposa una crisi històrica que amenaça directament el govern de Pedro Sánchez i la seva credibilitat.
11: Per la seva part, el director de La Vanguardia, Jordi Juan, reflexiona tant sobre Zapatero com sobre Jonathan Andrés.
10: Exposa que tant en un cas com en l'altre hi ha més presumpció pública de culpabilitat que d'innocència.
2: I a aquestes hores del matí saludo la Sílvia Solanes. Molt bon dia, Sílvia, bon dimecres.
12: Bon dia, bon dimecres.
2: Moment de repassar la premsa digital. Alerta perquè la corrupció ja té el seu propi vocabulari en català.
12: Sí, la UABE i el Termcat presenten el primer diccionari de terminologia de la corrupció i la transparència. Té prop de 200 entrades sobre transparència, males pràctiques i regulació jurídica. Hi ha expressions com, per exemple, fer el ventilador o torró, que es refereix com a càrrec ben retribuït en la funció pública que s'obté gràcies a la influència d'algú. Ho recull La Vanguardia.
2: Qui va al seu ritme?
12: Els ànecs.
2: Ah, mira, quac, quac.
12: Sí.
2: Molt bé, avui hem començat parlant de pingüins i anem als ànecs.
12: Mira, no sé si has vist unes imatges d'una família d'ànecs passejant per l'aeroport del Prat.
2: No.
12: Doncs mira-les perquè és bonic. Però d'això és això, una família d'ànecs que van endarrerir durant uns segons les maniobres d'enlairament d'un avió a Barcelona. Els ànecs han acabat tornant al medi natural per ells mateixos. Veiem les imatges a BTV. Segons ha dit el mateix pilot a xarxes, els ànecs no van causar cap incidència rellevant. També explica que no és un fet habitual.
2: Què menjaven ja els neandertals?
12: Doncs marisc. I els recol·lectaven a l'hivern, seguint les mateixes estratègies que es fa avui en dia. Un estudi revela que fa 115.000 anys ja recollien incloïen mol·luscs a les costes de la península Ibèrica. Fins ara els científics pensaven que el consum regular de marisc i la planificació era exclusiu de l'Homo sapiens, però resulta que no. Ho recull un estudi on hi ha participat la UAB i jo hem llegit a la PSC.
2: I uniforme escolar a debat.
12: És un debat que ara ha esquitxat una escola de Sant Julià de Vilatorta, Osona, concretament el Col·legi El Roser. La direcció del centre ha pres la decisió, que no ha agradat a algunes famílies, que hi van organitzar una manifestació davant del centre reclamant més diàleg. Ho llegim al 9-9, que recull això sí, que les famílies que hi estan a favor són la majoria. El centre argumenta que l'uniforme maximitza el potencial de cada alumne.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa, que sembla que avui tornem a la normalitat i ens esperen uns dies de calor i bones temperatures, Marc.
10: Sí, senyor, deixem enrere aquests ruixats intensos d'aquests darrers dies. Obrim, per tant, aquesta porta a la calor avui amb màximes que arribaran als 30 graus a Ponent, també a les Terres de l'Ebre, i al llarg de la setmana, atenció, perquè podem arribar als 35 graus. El temps serà assolellat avui, amb algun ruixat, serà molt puntual, molt poca cosa durant la tarda al Ripollès i a Osona.
2: 6 minuts, arribem ja a 6:45 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, acompanyant-vos com cada dia de dilluns a divendres en aquest primer tram del dia. Hora de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana i comencem amb una notícia que agradarà als fans de Ginestar.

0: Explica, Marta, què ha passat amb Ginestau? Què passa?
1: Doncs bones notícies, perquè han anunciat un concert a Razzmatazz. Apunteu aquesta data, serà el dia 7 de novembre. Ho van anunciar ahir en un vídeo sorpresa que van publicar a les xarxes a última hora de la nit. Serà l'únic concert que faran a Sales aquest 2026, on presentaran l'últim disc que han fet. I atents, perquè avui, a partir de les 12 del migdia, es posen a la venda les entrades i jo diria que s'haurà

0: gran Silvio Rodríguez, que actuarà al Gran Teatre del Liceu, apunteu també, serà el dia 1 de setembre, serà en una gira que arrencarà, com dèiem, aquest mes de setembre per Espanya, 5 anys després de fer ell la seva última gira per aquí. Actuarà en 8 ciutats diferents i, com dèiem, a Barcelona, el Gran Teatre del Liceu, serà el dia 1 de setembre.
1: I més coses, perquè hem tingut a Maia Canes.
0: Sí, fent una de les seves actuacions més màgiques.
1: Quina meravella.
0: Ha cantat aquest Volver després de la presentació de la pel·lícula Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, amb un elenc espectacular amb que comparteix amb Vicky Luengo, amb Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón o Milena Smith. Almodóvar, per cert, ha desafiat la mala sort del color groc i ha anat vestit d'aquest color a la catifa vermella. Tots, això sí, han rebut una gran ovació en la presentació que han fet al Festival de Canes.
1: I aquestes hores, com sempre, ens agrada remoure el dial i recordar alguns moments memorables que ens ha deixat la ràdio. I cap on movem el dial aquest matí? Ens ho explica en Jan Soteras. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Avui que fa 34 anys que el Barça va guanyar la seva primera Copa d'Europa, movem el dial a Futbol a Catalunya Ràdio per recuperar la narració de Joaquim Maria Puyal de l'històric gol de Ronald Koeman, que va donar la primera Champions blaugrana al Dream Team de Johan Cruyff.
3: Picarà Sosco, parlarà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Sosco, farà Vaquero, pica Koeman.
1: Memorable, sens dubte, amb la retransmissió també ja mítica i històrica de Joaquim Maria Puyal. I quan falten pràcticament 17 minuts per les 6 del matí, a Tailàndia falten, evidentment, 17 minuts per les 11. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. Els tailandesos tenen una manera molt curiosa de resar per una bona temporada de pluges i de collites. Ho fan amb el Bung Bai Fai, el festival dels coets. Se celebra la regió d'Isan, on la gent construeix coets casolans de grans dimensions, alguns d'ells de fins a 10 metres, després els decoren i finalment els llancen al cel com a ofrenes als déus. Com és comú a l'Àsia, durant aquest festival els carrers s'omplen de desfilades amb balls tradicionals, amb música i molt, molt, molt de menjar. Tot acaba amb un gran concurs de coets on guanya el que vola més alt. Alguns arriben a pujar fins a 1.000 metres i volen durant diversos minuts. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6 del matí engega, com sempre, una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell, Maiol Roger. Què tindrem per avui?
5: Doncs mira, tots els detalls de la detenció de Jonathan Andic i dels indicis que apunten els Mossos per culpar-lo, per almenys portar-lo davant del jutge per la mort del seu pare a Montserrat. D'això en tractarem a l'Àgora del Matí amb un dels periodistes que ha estat seguint el cas, el Cesc Maideu, i l'advocada penalista Judit Jané, també per veure aquests indicis amb detalls. Després connectarem amb el Parlament i el Congrés, on avui hi ha sessió de control mogudet en els dos casos. La primera per els pressupostos, que s'aprovaran divendres, i la segona per la imputació de Zapatero pel cas Plus Ultra, que també us explicarem en detall què és i quins indicis hi ha contra l'expresident espanyol, el primer que ha estat imputat. Després farem secció, passejarem amb l'Albert Tom, secció de televisió i sèries, i a 3:15 saludarem a la Neus Bonet, presentadora dels Premis RAC, històrica periodista de la casa. Els premis que s'entreguen demà, 21 de maig, abans us he dit avui, però he anat una mica confós de dia.
1: No passa res.
5: És demà. I a les 11, un altre premiat, en aquest cas pels Premis Nacionals, Justo Molinero. Un mite.
1: Fantàstic poder-lo escoltar.
5: Un mite, una meravella.
1: Quina conversa pot tenir Justo Molinero amb Ricard Ostrell, també.
5: No, pot ser.
1: És la primera vegada que es troben, que Justo va venir a col·lapse, també.
5: Doncs,
1: retrobament.
5: Sí, però aquesta serà millor.
1: I tant.
5: Pel caliu de la
1: ràdio.
5: Perquè
1: hi ha trencat el gel. A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. I arriba el moment, quan són 3:45 del matí, de la dada major. Us convidem, com sempre, els oients a participar en una dada que, escolta'm, has de ser matrícula d'honor en tot per poder assolir les respostes que ens planteja Maiol Roger.
5: Seguim amb les dades econòmiques, vaja, perquè estem parlant de la família Andic. Per tant, una dada sobre Mango. Quantes botigues de Mango hi ha al món?
1: Uau.
0: Forquilla.
5: Forquilla és Mango Home, és la divisió que tenen. De...
1: Jo crec que deuen tenir unes 1.000 botigues.
5: 1.000 botigues?
0: Més, 3... Va. Sí, 3.500. Més, 5.000.
5: Doncs la que més s'acosta és Marta Viana. 2.900 botigues.
0: Nois, ha sigut tan
5: en 120 països diferents. Voleu més dades de Mango?
1: Sí.
5: Té 18.000 treballadors, 461 proveïdors i 2.700 fàbriques.
1: 461
5: proveïdors. I quants productes diríeu que té ara mateix? En totes aquestes botigues, quants productes? Va, una...
1: Milions.
5: 35
1: milions.
5: 35. Unitats de producte, va, 35 més, Lara. 25.
0: Sí. 32.
5: 180 milions d'unitats de producte.
1: Uau.
5: I després tu no trobes la talla.
1: I després no trobo la talla. És que la vida, com està,
5: la vida va així.
1: Repartida. Gràcies, Maiol.
5: Apa, fins ara.
1: Fins ara.
6: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
7: Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les Dones i els Dies.
6: Les Dones i els Dies, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
8: He treballat amb en Nicolas Cage.
9: Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
8: No, però...
10: D'una hòstia que li va
8: més... Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir, acabo d'orella. Ella. Tens un fill de la teva mare. El director va dir, tornem a repetir.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
1: Què tal el gall que estàs a punt de matar?
0: Ens té intrigadíssim el gall.
12: M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vas anar a posar menjar, em va picar.
13: Pica el gall.
12: Llavors, no està fent números per continuar viu, però...
13: Ah, li pica el gall. El gall és el gall del galliner.
1: Però jo vull saber una cosa, tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
13: Sí, clar, comença a treure les plomes, queda allà tot desplomat, allò. Sí,
12: és que no ho arreglarem. Llavors, després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar, ve i em pica.
1: Quan el tanques pica, no?
13: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gall, s'ha d'obrir.
1: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
13: No t'entenc ara.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: Des d'ahir ja tenim disponible la plataforma 3Cat el fantàstic documental de Sopa de Cabra, on ens van descobrir alguns moments que volem repassar en els matiners de Catalunya Ràdio. Per exemple, com van arribar fins a Gerard Quintana, perquè en Josep Tió recordava ahir com es va anar configurant el grup després de la dissolució de la seva primera banda. Ho explicava d'aquesta manera.
14: A partir d'aquí vam dir, i si busquem un cantant? Em va donar una cinta de casset, em va dir, hi ha un parell d'idees musicals, si m'agradaria fer-li lletra. Suposo que va pensar en mi, perquè jo escrivia també i m'havia vist escriure en el fanzine de l'Esquad.
15: I ens va escriure un parell de cançons, però un dia no sé com va anar, que li vam dir de cantar a l'Empordà, que es va atrevir a fer-ho, i li vam dir, hòstia, no t'agradaria ser el cantant? I dic, hòstia, és que jo mai he cantat i tal, no sé. I a partir d'allà vam ser els 5 que érem. Allà es va formar Sopa de Cabra.
1: I de fet, durant 4 dècades Sopa de Cabra ha sigut, sens dubte, un dels grups de rock més exitosos de Catalunya, però evidentment també hi ha hagut períodes de crisi. I és interessant també en el documental perquè expliquen quina relació tenen entre ells. Perquè una cosa és que siguin companys de banda i l'altra molt diferent, que siguin amics.
14: Jo crec que Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics.
15: No ho sé si érem un grup d'amics en aquell moment. Ens vam haver de fer amics, no?
10: Sí, però em sembla que no ho han sigut mai ben bé, amics, allò... Som coneguts i ens caiem bé, però no... Jo particularment, ni ningú me truca a mi per sortir por ahí, ni jo truco a ningú d'ells per anar enlloc, no?
15: Ben bé, amics, mai ho hem sigut.
14: Què és l'amistat? O sigui, és una cosa que es pugui generalitzar? Sí, segurament sí, però jo, a mi em costa de dir... Aquest és amic teu? No ho sé, és un concepte que em costa una mica.
0: Em sembla fortíssim.
1: Sí, va ser un moment d'aquests de dir... Va, escolta, no tenen per què ser amics, eh?
0: No. Però almenys jo el que jo tenia entès fins ara és que aquests grups que passen tantes hores junts, no?
1: Acaben una mica de vincle, no?
0: Família. Però no.
1: Es veu que no. Recupereu aquest documental a través de la plataforma 3CAT i no ho vull acabar sense recordar també el pas de Mercedes Milà per la revuelta del Broncano ahir, que va respondre a les preguntes clàssiques, però amb, evidentment amb aquest ADN purament Milà.
16: Buah, dinero en el banco, trabajando en televisión española, pues muchísimo, una barbaridad.
17: No hagas broma porque...
16: ¿Qué?
17: Porque tú ya venías, como hemos comentado antes, ya de persona con pasta ya de nacimiento.
16: Pues ahora más.
17: Luego 50 años en la tele.
16: 52.
17: 20 de ellos en Telecinco, en Galacito, Gran Hermano.
16: Soy la presentadora más vieja de todas las cadenas de España.
17: Ah, Matías Prats, 75 años, estáis igualados con Matías.
16: Digo chicas, Matías es hombre.
17: Ya, contéstame a la pregunta del sexo y luego ya te despido y me dices qué tal te lo has pasado. Follar un punto.
16: Pero Matías. si no, chicas. Si la del sexo está muy clara, o voy al empotramiento de este hombre.
17: ¿Del escocés?
16: O nada. Ya te lo he explicado, pero no tienes por qué seguir insistiendo.
17: O sea, tu único camino es que ese señor.
16: Tú haz un bizum y déjate de tonterías.

0: pot mossegar-se la llengua, eh? Ja t'ho dic ara.
1: És guai, això. M'agrada.
0: I el que és guai també, Lara García, és que la gent marqui el 93207474 i que ens expliquin què fan els primers matiners de Catalunya desperts a aquestes hores. Marxem cap a Arenys de Mar per saludar en Xavi. Xavi, molt bon dia.
2: Bon dia, matineres.
0: Com estàs, Xavi?
2: A tope. A veure. Avui celebrant l'aniversari.
0: És el teu... Home, per favor,
2: l'aniversari avui.
0: Xavi, quants anys fas?
2: Va, 16 anys.
0: Bueno, però escolta'm, tens una veu molt jove.
2: Gràcies, gràcies, gràcies.
0: Et puc preguntar 60 quants?
2: 60.
0: Ha clavats?
2: Clavats,
0: avui. Home, un altre aplaudiment, Xavi.
2: Sí, escolta'm, canvi, canvi.
0: Com arribes als 60 anys? Què és el primer que has pensat avui quan t'has despertat?
2: Avui, bueno, pues el que faig tot el dia, cap a la feina, 732, cap a Cornellà i a treballar. Avui pararé per comprar croissants allà amb un forn de pa a Cornellà per tots els companys i companyes i a tope. I després ara celebrant la família i, bueno, anar fent.
0: I tant, escolta'm, un dia completet. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
2: Sí, de la meva dona, ahir. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
0: Home, segur que sí. Escolta'm, Xavi, doncs et desitgem que tinguis un fantàstic dia d'aniversari. Aquests 60, que fas una veu de 40, fill, que vaja, estàs estupendo. No tinc cap dubte de que estàs estupendo. Xavi, gràcies per trucar-nos. Una abraçada, que vagi bé. Adéu, adéu, adéu. Felicitats també a tots els que avui dimecres, 20 de maig, feu anys. Deixeu-me que parli ara amb en Marc. Marc, molt bon dia.
3: Bon dia, espera que trec les ensaïmades al port.
0: Epa, escolta'm una cosa.
3: Un moment.
0: Sí, home, tant, t'esperem. Perquè em sembla que el Xavi, evidentment, és propietari d'una pastisseria, que és Montpastissers de Tarragona.
1: Oh.
0: A veure...
3: M'havia enganxat just, tio, just.
0: Quantes ensaïmades hem tret del forn ara mateix, Marc?
3: Unes
0: 15. Unes
1: 15. Que bo!
0: Oh, que bé, per favor, quina meravella.
3: Sí, la loreta és bona.
0: I tant. A quina hora ens hi hem posat, Marc?
3: Pues a les 5:15
0: ja estic per aquí, ja. I escolta'm, un quart de 6 més o menys ja poses les ensaïmades i per tant t'estonen les ensaïmades al forn, no?
3: No, les ensaïmades estan 10 minuts, les he ficat a menys 4, menys 20.
0: Molt bé, i hi ha alguna cosa més al forn ara mateix o no?
3: Sí, claro, ara hi ha pastissos de poma, hi ha palmeres, hi ha croissants... Hi ha croissants de banyes.
0: Poca aigua a aquestes hores del
1: matí. Fa molts anys que no em menjo una palmera.
3: Oh, sí que bones. I de pastisseria, eh?
0: Escolta'm, doncs ja pots anar cap a Montpastissers de Tarragona.
1: Home,
0: perquè...
1: i tant.
0: No, Marc, una bona palmera per la Marta. Una perquè bona palmera. La veu. Ja estaria molt bé.
3: De croissants, de farcits, de pistatxo, del que vulgueu.
0: Oh. Home, això ho deus arrasar al matí amb tot això, Marc.
3: Sí, home, clar, els matins és... Clar, perquè tinc cafeteria i hi ha molta venda, sí.
0: Doncs escolta,
3: no em puc queixar.
0: Que vagi molt bé la jornada, gràcies també per passar pels matiners, Marc.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada, que vagi bé.
3: Igualment.
0: Doncs mireu, farem una cosa, Marta, Lara, per animar-vos al matí abans de saludar l'Eloi Cordomí, una mica de Madonna, us sembla bé?
1: Va, i tant, sempre.
0: Així que veurem el dimecres. Fins demà.
1: Adéu.
0: És Material Girl.

0: Tilly el Gel, una de les bones cançons de Madonna. Eloi Cordomí, per cert, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Ets de Madonna, tu o no?
1: Prou, sí. depèn de la temporada de Madonna.
0: Què també vols dir?
1: No, perquè ara últimament, ostres, són canyeres.
0: Sí.
1: I aquestes així més clàssiques m'agraden molt, sí.
0: Torna amb la segona edició, en aquest cas, o una revisió del Confessions on a Dance Floor, que va ser un disc potentíssim de Madonna. Però tu ets més de la Madonna de Material Girl, entenc?
1: De Madonna, Material Girl, de...
0: Ui, like a Virgin...
1: Sí,
0: Papa Don Preach, tot això, no? Ja ens coneixem, ja ens coneixem.
1: I de totes les versions que s'han fet.
0: Escolta'm, Eloi, quin temps ens espera? Que m'han dit que avui remuntada de temperatures.
1: Sí, sí, sí, mira, ahir ja vam tenir alguns valors de 30 graus al Pla Lleida i a l'Ebre. Avui gairebé tot el Pla Lleida arribaran fins als 30-32 graus i a la resta de Catalunya entre els 24-27 graus. Que bé, si estarà bé, pujarà la temperatura. I avui de ruixats tan sols en tindrem algun al Pirineu Oriental, Garrotxa, Ripollès, Osona, molt puntuals. I ara mateix hi ha alguns núvols, sí que al sud de Catalunya, però aniran marxant. Per tant, avui un dia de sol i a més així s'estarà durant gairebé la resta de la setmana.
0: Ai, que bé, o sigui que no hi ha previsió d'una altra baixada de temperatures, eh?
1: Al contrari.
0: Cap amunt.
1: El divendres i dissabte potser arribarem als 35, que en alguns recordats.
0: Ara. A mi em fas feliç d'aquesta manera.
1: Això és el que t'agrada, això és el que t'agrada.
0: Sí. Jo quan més calor, millor.
1: Ara.
0: Sempre temperatura alta. Gràcies, Cordomí, que vagi bé.
1: Fins ara.
0: Una abraçada, adéu. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Què tal?
0: Escolta'm, quina meravella avui amb Neus Bonet i Justo Molinero al programa, eh?
2: Sí.
0: Que bé.
2: Ahir els vaig veure, vaig anar als Premis Nacionals de Comunicació,
0: sí,
2: que van ser Sabadell, i me'ls vaig trobar els dos.
0: Doncs avui els tindrem al Matí de Catalunya Ràdio, que comença ja mateix amb Ricard Ostrell. Que vagi bé el dimecres, Ricard. I tornem demà. Gràcies, matiners. Que tingueu un bon dimecres.
3: Les 6 en punt. Comença els Experts.

0: dels experts amb Roger Saró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí. Jo trobo que sí, no de les aixelles, sortia dels enconals, de l'interès amorós dels germans d'Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet mirar a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar l'aixella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà, perquè segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar l'aixella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
0: Fixa't, que bé.
2: No sé com ha fet un home aquest, un home brut, que no li agrada desodorant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
3: Si millora l'humor, és molt boixa.
0: Si fos als dos sentits, l'acceptaries?
2: Home, seria una mica més creïble, sí. Però és que a sobre...
1: Jo t'ho constato. Més aviat l'empitjora, no, l'humor?
3: Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys.
2: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
2: Ah, sí, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
2: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
3: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
2: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment... la Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc. Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
3: A veure, no m'hi
2: he amorrat. Quan acaba de fer esport.
3: No m'hi he amorrat.
2: No és el millor moment.
3: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
2: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per...
2: Sí,
0: un ligue,
2: sí, ja t'he entès.
0: Sí, quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
2: Sense dutxar-vos?
0: Clar. Fèiem com el clímax del dia, saps? Expressament.
2: Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
0: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
2: No, clar. Sí. Té un altre home també.
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
2: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
2: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar. Llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
3: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural. No,
2: el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor. És a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Jo, però sobretot no facis pudor.
1: T'acabes de fer esport.
2: Clar.
3: Jo et dic que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Com vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com pot ser? Que no sou...
2: Que surts de casa.
3: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar.
2: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
3: És una olor acumulada.
2: Ja, podria ser.
3: O una pudor acumulada, millor dit.
2: Sí, sí, no falla.
0: En fi, diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
2: Clar, segurament.
0: La Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
2: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes d'esfollar. Sí, no, perquè vas engrescat.
2: Al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor, aleshores potser sí.
0: Et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
2: No.
3: En l'acte també se suga una mica a vegades, no?
2: Però a partir de bona olor sempre.
4: A dels experts. Cada dia de 6 a 10 del matí

0: l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys? I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens portes són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten fent...
1: No, en absolut. És un grup de música. Rural, mira, vols saber com sonen? Mira,
2: sí,
1: sonen així.
2: A veure com sonen. Com un arbre que està en cada mirada i és un sud, l'anuncia de tempestad i si li és de dilluns. Canten com altres grups, com humans.
1: Sí, canten com humans perfectament.
2: Com rock de garatge, rock...
1: Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi estat especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
3: Nosaltres no volem fer una gira, perquè s'ha de fer una gira ja ho fa tothom.
4: Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància.
3: 10 dies caminant per senders i rutes transhumants, anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
5: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
6: Però amb ganes de fer soroll. Des de
1: Plata Somnis 2. Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran exactament quines són, però que seran gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant.
2: Però
1: com a projecte.
2: Es tracta de finançar els seus concerts, no és desitjar que et facin un concert per a tu.
1: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financies el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cupertí Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les Terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
2: Molt bé. Gran projecte el de Pork Chop Boys, que per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Chop Boys els nois de la botiga de porcs, no?
0: Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos: en Vinyes, Andorra, és el Pallars Sibirí.
1: Ah, perdó.
0: I el Marc diu: quin criteri al costat de Sirt.
1: Perdó.
0: Vale,
1: Mira, ara veig que sí que pots aportar, si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Chop Boys a casa teva,
0: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrvol. Volen fer concert allí i espantar els animals.
1: Encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama, a Boumort.
0: Quin dia hi vas?
1: No tinc encara el dia.
0: Però més, és el setembre, el gener.
1: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
2: No, això és la tardor.
1: És que ells fan aquesta gira a tardor, no?
7: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'ho un cagarro.

0: la Jackie devia estar contenta, aquí.
1: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tan s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports, a aquell instant que li cantava el feliç aniversari, que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment, a aquest instant, ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho va fer la nostra, la Carmen de Mairena.
2: Happy birthday to you, maricón eres tú, que el domini ricari.
1: No sé nada, coño.
2: Happy birthday, la puta soy yo.
1: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar...
3: Sí,
1: a
3: la llengua.
1: A la, jo, sí, digueu-me, oients, que qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar...
3: Sí, sí, sisplau, et cridarem.
1: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igualment, en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida. Sí.
4: Totes en català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parxís.
3: Home, no faltaria, ja. Intentem
4: canviar-la ja.
1: Encara es fa, eh?
4: Home,
3: no,
4: per...
3: sí.
1: Sí, a fetes infantils.
4: Home, i
3: no.
4: Tant, sí.
3: Jo no, home,
4: jo
3: no.
4: Doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant, l'Anys i Anys del Super 3.
0: Que et fa llarga.
3: Sí, fa llarga.
4: Sí,
3: està molt llarga.
4: Sí, fa bola. Sí.
3: Però també diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar aniversaris. La festa, la cançó de per molts anys es canta. No cal posar-la.
1: La gent pot cantar-la, sí.
3: No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
1: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parxís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
3: No.
1: Sí,
3: no.
1: Ho estic un dia.
4: Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil
3: que
4: sonés
3: molt,
4: més del que ha sonat, però bé, en fi. En el número 4, avui fa anys del Dijous Paella.

0: molt i tot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes fins a que hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: És que va sonar molt, aquesta.
0: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels xats.

0: que fa anys per celebrar que encara seguim vius.
1: Sí, una de les últimes, preciosa.
0: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer, perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar, perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja,
1: sí,
0: ja era un fet
1: sí,
0: important.
1: Una mica sí.
0: En el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien ara és el moment de fer un gran ball sí. i que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Digues que no sembla que l'haguessi fet a l'alquimica aquesta cançó.
1: És que érem de la mateixa escola, podríem dir.
0: Una mica sí. I en el número 1, aniversari dels Manel.

0: només els Manel.
1: No, sencera.
0: Podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos, convertint-se en un ésser diminut.
2: A través del llagrimal.
0: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans, partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
1: Sí, absolutament, com a cançó per escoltar.
0: Ah, és la millor. Una mica més,
1: sisplau, fes-la final.

0: aniversari de Manel,
1: eh? Oh, la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat sobradament.
1: Home, sí, avui sí, eh?
0: Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp, amb el document que vulgui, i et felicitarem en directe.
0: Exacte.

0: Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: No sempre pleguen això, grups, home, que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: No, sí, és el tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat, admeten que senten que ara és el moment de dir adeu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adeu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols. Doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies, o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar, segur, millor. Sí. És un tema, però que al llarg de la història, vull dir, que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
3: I ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però t'imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven transitant amb els carrers.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia.
1: Sí, exacte, però depèn de l'època.
3: Si eren uns avançats del seu temps.
0: Sí, si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
3: Imagina't.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Home, és que exacte, i això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patricia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
4: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8:17, Laia, encara cueja un tema.

0: deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant fan gots nous, i si ves que no haguessin triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia acabat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
1: Segur, segur sí, que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de la Seu.
1: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques a tot, has trobat, no sé si és un poble o un festi, on déu-n'hi-do el material amb el qual fan els gots, i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
2: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Montanya, sabeu que és aquest oient
0: És oient pastor.
2: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, El Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
1: És pastor caster?
2: És pastor caster. Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes del Tura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic

0: I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, eh? Van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradables fets de pellofa d'arròs. I ja fa, des del 2022, que ho fan així, i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got.
1: Llavors, es manté o no es manté?
0: El dibuix es manté.
1: Però llavors, què proposen cada any els dissenyadors del got?
0: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
1: Val.
0: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
1: Però
0: és que
1: pots anar al festival i
0: i pots anar i et retornen. Sí, sí, sí.
1: No, no, pots, no, que si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que t'hi fa com vergonya.
0: Sí, però és
1: gots.
0: Que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
2: Bravo per la gent d'arròs.
1: Molt bé, quan sona enguany a les festes d'altura.
2: Al setembre.
0: Se passen al setembre, amb de trobades.
2: Principis de setembre.
1: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
0: Totalment.
3: Quan jo n'era petitet,

0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
2: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar amb moltes coses educatives. Ja sabeu, a més a més, que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
2: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
3: No, que s'infectaran.
2: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta, ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan doncs en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és, han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els han analitzat.
1: Al·lucinant, molt fort.
2: Però és que és molt fort,
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
2: Mira, hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts,
2: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries, es pot dir, no és una redundància?
2: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
2: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal, doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, a fer una cabana, etc.
3: No tenien més cucs i havien de comprar l'Omber
2: No.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és?
2: Si et cau l'entrepà de mortadeles,
1: té 5 segons
2: per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els hi deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
2: És que, a més, aquest estudi he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
3: Vaig ser un nen bombolla.
2: Un nen massa net.
3: Clar, era massa net.
2: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara estem tots dutxant massa.
3: Escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà perquè d'aquesta manera tenia com...
2: Per fer anticossos d'aquells.
3: Anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja.
2: Sí.
1: Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família, i segueix vivint allí amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
2: Ah, veus? Sí. Segur que està immunitzadíssim.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l.
2: Ai, caram, ara el busco.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
2: Ai, quina feinada que se'm gira.
3: És una parella una mica
2: estranya. Bueno, us ha agradat això?
3: Molt.
2: Doncs a partir d'ara exposem els infants a veure tronquets i a bitxets.
1: Tireu-los fangs amb plantes
3: de jugar. Deixeu-los al bosc.
2: Vinga.

0: Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Els coneixes? Són els Birres Bulls. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami. No és Miami, ni les Palmives. No, però no em direu que no s'enganxen les cançons als Búhos.
2: Sí,
1: i abans que ho fessin, els tiets, els Búhos, també van col·laborar amb Juan Magán.

0: Avui ens centrarem en la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer sitgetana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu: a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets el més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu: today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleisme, no? Perquè, clar,
1: sí, sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs, amb això, crec que no cal dir res més. Aquesta és la Worst on Ever d'avui. Today is the day. Bàsicament, punxem la cançó i la fluïm, va.

matí. AICAT. Els experts. Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.

0: Edició Matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 20 de maig i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnada el dia abans, havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la, en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. L'aturada s'enmarca en una nova aturada també dels metges a l'Estat. Dels esports, el Barça femení encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, Tia, tria la llibreria, que busca combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres. De moment amb força tranquil·litat en tota la xarxa viària catalana. Fa una estona teníem una avaria a l'altura de la Jonquera, la AP7, que tallava la sortida número 6 en sentit sud. Tot just fa uns instants ja s'ha solucionat i s'ha reobert aquesta circulació. De moment, a hores d'ara, parlem de retencions habituals, sobretot als voltants de la capital catalana. El vessant Besòs, el nus de la Trinitat, ara mateix ja circula amb molta intensitat a la B20, al tram de Santa Coloma de Gramenet. També arriben retencions per la C30 des de Montcada i Reixac, o la C58 de manera intermitent des de Sant Quirze del Vallès. També, sobretot amb intensitat, és el tram de Ripollet. Tot plegat doncs deixa de retruc moltes retencions a la circulació de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també ja es forma densitat de vehicles de la AP7 al punt de Barberà del Vallès en direcció direcció Tarragona, i també tenim ja un quilòmetre i mig de lentitud a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. L'entrada des del Llobregat ara mateix també continua amb retencions a la zona del Papiol per l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 en direcció Barcelona fins a Sant Just d'Esvern. També tenim retencions intermitents a la A-2 des de Pallejà fins a Cornellà. En sentit nord també tenim 2 quilòmetres de lentitud a la C-32 des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I la previsió del temps ens l'acosta com cada dia en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, tenim per endavant un dimecres que ha de ser de temps força tranquil a la majoria de comarques. Sí que el matí desperta amb aquesta humitat i aquests núvols baixos o boires directament que s'estan a hores d'ara endinsant a molts indrets de les comarques de Tarragona i també cap a la Catalunya central o les fondalades de Girona. A la resta del país hi ha el matí més obert, una mica menys fresquet que ahir, i aquesta pujada de temperatura ja serà molt més palesa al llarg d'aquesta tarda. De fet, ja estarem fregant els 30 graus cap a les comarques de Ponent. Aquesta tarda, novament, amb algun ruixadet, però ja molt local, a cavall de l'interior de l'Alt Empordà, el Ripollès o la Garrotxa. Gran part de Catalunya avui tindrà sol o simplement aquests núvols prims. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
4: S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
5: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix, ho saben.
6: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
4: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
7: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: Pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Ens n'informa la Carina Bellvé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se le imputa a la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sin el concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: La flotilla Global Summit ha denunciat que Israel ha interceptat totes les embarcacions i que ha disparat contra alguns vaixells. Les bales han arribat a impactar a les naus en un assalt que s'ha produït a menys de 200 quilòmetres de Gaza. Així, s'han interceptat les 10 embarcacions que continuaven navegant ahir, després que dilluns ja s'abordessin la quarantena restants. El Ministeri d'Afers Exteriors israelià ha assegurat que 430 activistes han estat conduïts a Israel. Des de la flotilla han indicat que 87 dels activistes han començat una vaga de fam com a senyal de protesta. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Són els eixos principals del document que el govern ha fet arribar als sindicats per començar a negociar. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ho ha dit a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària, que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadores de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. L'aixecament del secret de sumari ha permès conèixer detalls de la investigació. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
14: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas, quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat una ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar aleshores en llibertat i posteriorment la va matar. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamentava els fets.
15: S'estan dient moltes coses a xarxes, s'estan publicant vídeos que crec que no responen a el que hauria de ser la humanitat de la qual alguns fan gala. El jutge us donarà més informació, deixem treballar el jutge, deixem i ells, bueno, quan correspongui, ara no perquè hi ha secret de sumari.
1: El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
16: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Els metges del sistema sanitari públic estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8. I està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. El govern ha declarat, mentrestant, d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta, a Girona. El Consell Executiu podrà accelerar així els tràmits necessaris per a construir-los i garantir que es compleixin els calendaris. Els futurs campus del Clínic i el Trueta transformaran les ciutats que els acolliran, Barcelona, Girona i Salt. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
17: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
18: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.

0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fan amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va de poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. El Joventut recupera aquesta nit el partit pendent de la jornada 30 de la Lliga ACB a la pista del Tenerife. Un triomf verd i negre certificaria el bitllet per als quarts de final i asseguraria la sisena posició. Ens amplia la informació des de Televisió de Badalona, el Xavi Ballesteros.
1: El Joventut és conscient que els canaris, que ja van perdre en el partit de la primera volta al Palau Olímpic, no estan vivint un bon moment de joc. De fet, han perdut els últims 4 partits de l'ACB, contra el Múrcia, el Morabanc Andorra, el Gran Canària i el Barça. Però sobretot, la patacada va arribar a la Final Four de la FIBA Champions League, on van ser escombrats a semifinals per Rytas Vilnius. La baixa de Tomic obligarà a donar un pas més a Simon Birgander i a Michael Rusic per defensar a Shermadini i Frank Guerra.
2: Pues tenemos que venir como un poco lo mismo como en Madrid, de venir allí para ganar y creer que podemos ganar. Como tú dices, un campo muy difícil, un viaje largo también, un equipo muy bueno y tenemos que llegar allí, jugar nuestro juego y hacer nuestro trabajo.
1: Els verdinegres encara tenen 3 partits més pendents. Diumenge a la tarda rebrà el Burgos, un equip que està jugant al descens. Dimarts vinent rebrà l'Unicaja a Badalona en el partit ajornat pels problemes del videomarcador. I acabarà la Lliga regular a Girona, inicialment el divendres 29 de maig.
0: També en bàsquet, la selecció catalana masculina tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. S'enfrontarà al combinat de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa. L'últim rival de la selecció va ser l'Argentina el 2023, en un duel en què els catalans van caure per només 6 punts de diferència. El Vila-sana ha aparcat ja la victòria a la Copa de la Reina per centrar-se en la Lliga, un trofeu que es resisteix a les del Pla d'Urgell i que enguany no volen que se'ls escapi. Com a primeres de la Lliga regular, disputaran les semifinals davant del Palau. És una informació de Lleida Televisió, d'Eva Cortijo.
3: La festa del Vila-sana per la consecució de la Copa de la Reina ha estat mesurada. De moment no es volen excessos perquè l'equip pensa ja en un altre dels títols que se li resisteixen, la Lliga. Diumenge comença l'assalt al títol contra el Palau de Plegamans. Tots els pensaments ara estan en això.
4: I ara, evidentment, només pensem en el partit de diumenge, no pensem més enllà. Hem d'aconseguir el primer punt del play-off, guanyar el Palau, un rival que és complicat, no ens hem de confondre, i hem de donar-ho tot per intentar aconseguir el primer partit.
3: Els dos partits de Lliga contra el Palau de Plegamans han acabat amb victòria lleidatana per 5-0 i 3-4. El segon partit d'aquest play-off es jugarà a Palau el dissabte 30 de maig, a partir de la 1. Com que és l'eliminatori al millor de 3, si fes falta un tercer partit, seria dimarts 2 a Vila-sana, encara amb horari per determinar.
0: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant d'Evita Music i Alicia Towers. La victòria de la ciclista d'Esplugues de Llobregat arriba després d'haver guanyat la Vuelta a Espanya i l'Amstel Gold Race. I arribarem a 8:15. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
5: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
5: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Aquest dilluns s'han lliurat els Premis Nacionals de Comunicació a Sabadell. Entre els guardonats, el comunicador Justo Molinero, la directora de l'Ara, Esther Vera, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, RAC1, i un premi que ens toca de prop, la docusèrie Hospital de Proximitat, coproduïda per TV Mataró i La Xarxa, que mostra històries reals d'hospitals catalans sense veu en off i amb accés a moments molt íntims i delicats. El reconeixement destaca la capacitat del format per humanitzar la sanitat pública i apropar-la als espectadors, tal com explica un dels seus realitzadors, David Figueroa.
7: Hospital de Proximitat és una docusèrie que parla d'emocions. Llavors volíem deixar que les emocions parlessin per si soles i donar-los la veu, perquè donar-los la veu a aquests pacients o personal sanitari d'explicar-ho tal i com és, de documentar la realitat. Aquesta potser crec que és la clau, no?, de l'èxit.
8: La xarxa de comunicació local.
9: Segueix la gala de lliurament dels premis Ràdio Associació.
10: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
11: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
12: gràcies i fins la propera.
13: Moltes gràcies.
14: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
9: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
14: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
9: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
14: Premis Ràdio Associació.
9: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
15: Quantes escriptores han quedat amagades entre les pàgines de la nostra literatura? A Veus Indispensables reconeixem la vida i l'obra de 7 autores imprescindibles. Víctor Català, Clementina Arderiu, Aurora Bertrana, Mercè Rodoreda, Teresa Pàmies, Montserrat Roig, Maria Antònia Oliver. Les situem en primera línia per comprendre la importància del seu llegat.
16: Veus Indispensables, un podcast literari d'Ona la Torre amb Mònica Socies, a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi han de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 20 de maig. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se li imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT, i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. Nova jornada de vaga dels metges del sistema públic sanitari per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. La vaga s'emmarca en una nova aturada dels metges a l'Estat. En uns minuts parlarem sobre aquestes reivindicacions amb Xavier Lleonard, que és secretari general de Metges de Catalunya. Dels esports, el Barça encara la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes, que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, destaquem que el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament combatre fins a 20 de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibres s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, de moment parlem ja de retencions habituals als voltants de Barcelona. El nus de la Trinitat, intensitat de Santa Coloma de Gramenet per la C58 des de Ripollet a la o per la C33. El Vallès, densitat a l'AP7 a Barberà, direcció Tarragona a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui en sentit sud. I des del Llobregat, retencions des del Papiol i Pallejà per la B23 i per la 2 també en direcció Barcelona. I pel que fa al temps, avui s'espera una jornada tranquil·la a la majoria de les comarques. Només quatre boires i núvols baixos a Tarragona, a la Catalunya central i a les fondalades de Girona, que enterboleixen el cel. La pujada de temperatures, això sí, s'anirà accentuant al llarg del dia, arribant als 30 graus a les comarques de Lleida. De cara a la tarda, però, pot caure algun ruixat molt local, això sí, a l'interior de l'Alt Empordà, al Ripollès o també a la Garrotxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en el sumari. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània, hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
2: S'ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alícia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
3: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
4: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
2: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya que governarà els aeroports catalans.
1: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, s'ha mostrat optimista aquest dimarts respecte de poder tancar aviat un nou pacte amb els comuns pels pressupostos. De fet, considera que l'acord ja es va assolir i que el que estan negociant a hores d'ara és una actualització d'aquell mateix pacte. Sobre aquesta actualització n'ha parlat la portaveu del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, que es mostra disposada a reformular algunes de les mesures pactades amb el govern si això permet alliberar més recursos per tancar un acord amb els sindicats educatius i desencallar el conflicte obert. Això sí, es manté inflexible pel que fa a les polítiques d'habitatge.
5: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Li hem traslladat al govern que en habitatge està la clau de volta de tot. En primer lloc, 2.500 milions d'euros per habitatge aquesta legislatura, una direcció general de disciplina en habitatge perquè la llei es compleixi. Cal també una llei d'urgència per convertir oficines i locals comercials buits en habitatge protegit i 1.200 milions d'euros per intervindre en 120 barris de Catalunya.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre a preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident socialista que defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i l'imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Ens n'informa la Carina Bellvé.
6: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
7: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
6: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
5: delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
6: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
8: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
6: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Educació proposarà la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals al curs que ve, més de la meitat pel reforç a la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica tot plegat l'Esther Minguell.
9: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
10: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
9: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Vostè que assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la crítica, també fa la crítica a la CGT que la titlla d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar són els representants del sindicat Professors de Secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. Tot plegat després d'una nova jornada de vaga que aquest dimarts han protagonitzat els docents del Maresme i del Vallès. Després d'un matí amb alguns talls de trànsit al voltant de mig miler de mestres i professors, s'han manifestat entre Granollers i la Roca del Vallès, municipi on viu el president Salvador Illa, fent una caminada contra la manca de respostes del govern a les seves reivindicacions. Segons el Departament d'Educació, el seguiment de l'aturada en aquestes comarques ha estat del 16%. I avui, qui està cridat a la vaga és el col·lectiu de treballadors de les escoles Bressol. És el segon dia d'aturades després de la que van protagonitzar el passat 7 de maig. Reclamen més recursos, una baixada de ràtios i l'equiparació de les condicions laborals amb la resta d'etapes. Aquest migdia es manifestaran a Barcelona des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume. Dissabte hi ha prevista una manifestació unitària del col·lectiu a Madrid. I els metges del sistema sanitari públic també estan cridats avui a la vaga per reclamar millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. Serà l'onzena jornada de vaga que convoca el Sindicat Metges de Catalunya des de l'inici del conflicte a l'octubre. L'aturada arrenca avui a les 8 del matí, per tant d'aquí aproximadament un quart d'hora, i acabarà demà també a la mateixa hora, a les 8, i està convocat el personal facultatiu, majoritàriament metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics del sistema sanitari. L'aturada s'emmarca en una nova vaga dels metges a l'Estat. En plena negociació pressupostària arriba aquesta vaga i en un moment en què un altre servei essencial, el de l'educació, també està mobilitzat, com us estem explicant fa dies. Avui, doncs, preguntem al secretari general de Metges de Catalunya, en Xavier Lleonart, si confien en l'obertura ben aviat de negociacions i fins on estan disposats a arribar si aquestes negociacions no arriben. Senyor Lleonart, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia.
1: Ho explicàvem suara, avui és l'onzena vaga des d'octubre i segons apunteu, en tot aquest temps Salut no ha fet ni un sol gest real de negociació. A què atribuïu aquest immobilisme? Per què creieu que la conselleria no ha mogut ni una coma en 7 mesos de conflicte?
11: Bé, crec que queda bastant evident que la conselleria a hores d'ara, de fet el govern a hores d'ara està més pendent de signar grans acords que inclouen obres faraòniques que potser no veurem ni vostè ni jo, i que o qüestions que en principi no afecten el dia a dia de la ciutadania, i en canvi mestres i metges doncs estem al carrer intentant fer que es reverteixi una situació de degradació dels sistemes públics que va costa avall i sense frens.
1: La possibilitat de tenir uns pressupostos aviat pot obrir ara la porta a una nova negociació? Penseu que Salut tindrà realment marge per resoldre part de les vostres reivindicacions?
11: A mi no em consta que en aquest acord que sembla ser que s'ha signat amb Esquerra Republicana hi hagi cap partida per això. Per tant, no som optimistes en aquest sentit. I sí, el que hem de dir és que precisament avui el que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera, sinó que és una qüestió del president de la Generalitat, és una qüestió del govern, és una qüestió de país. I bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics, i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Acabo ja, senyor Lleonart. A les 11 del matí us concentreu a la plaça Sant Jaume en plena setmana, com dèiem, de mobilització també a l'Estat. Després d'11 vagues i 0 avenços, penseu escalar més en el conflicte? On esteu disposats a arribar i de quina manera, en tot cas?
11: Bé, de fet ja ho hem fet, ja hem escalat en el conflicte. De fet hem anunciat proposàvem als nostres companys i companyes que posessin en evidència allò que és una realitat, que les plantilles són insuficients, i per fer-ho el que hem demanat és que els nostres companys i companyes renunciïn a fer qualsevol activitat que no estigui obligats per contracte o per llei. És a dir, que els metges i metgesses, els facultatius i facultatives, estem obligats per llei, que és un col·lectiu que és excepcional en aquest sentit, a fer fins a 48 hores setmanals. Tot i això, els metges i les metgesses sovint, molt sovint, estem fent molta altra activitat extraordinària, com peonades, com quiròfans de tarda, com doblatges, etc, etc, etc. Doncs el que estem dient als nostres companys i companyes és que deixin de fer aquestes coses per posar en evidència la precarietat en la que ens tenen els professionals abocats. De fet, ja tenim una primera resposta positiva, que és que la major part del col·lectiu d'anestèsia, d'anestesistes de l'Hospital de Bellvitge, ha baixat els braços i ha manifestat públicament que deixarà de fer tota aquesta activitat. Segurament és el primer de tot un seguit de renúncies en aquest sentit. Veurem què fa el govern quan vegi que les llistes d'espera se li acumulen d'una forma absolutament infumable.
1: Doncs ho veurem. Xavier Lleonart, gràcies. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ara haurà de comparèixer setmanalment al jutjat i li han retirat el passaport. Ens posen antecedents en Marc Pijuan.
12: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home de 48 anys va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120.
13: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que aquest recurs s'afegeix a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat de l'aigua necessària per poder-la incorporar al procés. Ens ho explica des de BTV, Lluís Cruz.
14: Cada cop que a l'àrea metropolitana obrim una aixeta, raja aigua de 2 rius, del Llobregat o del Ter. Si fa un temps vam incorporar l'aigua de dessaladora, d'aquí a pocs mesos també en rajarà d'aquest altre riu.
15: Serà la primera vegada que en una instal·lació de tractament d'aigua es tracta aigua del riu Besòs.
14: Serà una realitat a la tardor i amb totes les garanties. A la potabilitzadora del Besòs ja es tracta aigua del freàtic amb un procés físic d'osmosi inversa en aquesta sala abans d'injectar-la a la xarxa, i la que provingui de la llera del riu tindrà encara una ultrafiltració extra abans de ser potabilitzada.
15: Nosaltres entenem que és com una prova pilot, que podrem passar de poder tractar 300 litres per segon a poder tractar 800 litres per segon que podrem injectar directament a la xarxa d'abastament metropolità.
14: Que permeten entendre ara el Besòs d'una altra manera, com una peça clau en el sistema d'abastament metropolità.
15: Tot el desplegament de la millora del sistema de sanejament en tota la conca, en tot

0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. Pere Romeu veu el vestidor preparat per superar el repte.
1: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, a nivell de ritme ofensiu. En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Barça masculí afronta la darrera jornada de Lliga amb la tranquil·litat de tenir la feina feta i amb gran part de la plantilla mirant ja cap al Mundial del proper estiu. Una cita que es perdrà Fermín, que ja ha estat intervingut de la fractura del cinquè metatarsià, que el mantindrà 2 mesos de baixa. De la seva absència n'ha parlat el seu company d'equip, Pedri.
2: Estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy jodido. Perder su Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión, sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces.
0: I Marc Ballester seguirà la banqueta del Badalona Women una temporada més. El tècnic, que va substituir Anna Junyent al novembre, ha signat la renovació amb el club badaloní. Des de la seva arribada, l'equip ha completat la millor temporada fins ara. Ocupa la desena posició a la classificació de la Lliga F quan falten 2 jornades perquè finalitzi el campionat, i ha arribat fins a les semifinals a la Copa.

0: El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries. Ens apropa la informació el David Navarro.
1: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
2: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
1: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
0: Un centenar d'actes formaran part de la programació de les Santes del 2026. El cartell musical l'encapçalen els mataronins de Tyets i destaquen altres noms com els de Bet, Boom Boom Fighters o Every Night. L'Ajuntament també aposta pels espectacles de foc, tot i que para atenció a l'impacte acústic després de rebre queixes de veïns els darrers anys. Per aquest motiu, els actes acabaran com a molt tard a les 3 de la matinada.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada.

0: L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta la llum verda dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci avenços substancials en matèria d'habitatge si vol el seu suport en els comptes. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres 20 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. El govern espanyol haurà de donar explicacions avui al Congrés per la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la inculpació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. Se l'imputen fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ha quedat en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. L'acusen d'homicidi per la mort d'Isaac Andic en una excursió de tots dos a Montserrat. La jutgessa descarta que la mort fos accidental i destaca la mala relació que mantenien tots dos, així com l'obsessió del fill pels diners. Minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia un ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. Avui també estem pendents de la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements. De la seva banda, els sindicats USTEC i la CGT titllen la proposta d'insuficient, però s'hauran a negociar. Qui no assistirà a la reunió és el sindicat Professors de Secundària, que ho qualifica de presa de pèl. En parlarem en uns instants amb el seu secretari d'Acció Sindical, en Ramiro Gil. A aquesta hora del matí arrenca una jornada de vaga dels metges del sistema sanitari públic per reclamar millores en les condicions de treball, reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. I està convocat el personal facultatiu, sobretot metges, però també odontòlegs, biòlegs, psicòlegs clínics o farmacèutics. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha justificat la protesta al Notícies en xarxa.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.
1: Dels esports destaquem que el Barça encara a la recta final abans de la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la 6ª consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip, que viatjarà demà a Noruega, ultima els preparatius amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. I en cultura, el Gremi de Llibreters promou la campanya Combat la distopia, tria la llibreria, que busca justament això, combatre fins a una 20ª de pràctiques que asseguren posen en perill aquests establiments. Més de 300 llibreters s'han sumat al manifest que denuncia, per exemple, els descomptes il·legals per comprar exemplars fora de les llibreries. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Serra. Molt bon dia, Eduard.
3: Què tal? Bon dia, Helena. Doncs parlem de problemes en aquesta xarxa viària, perquè, com molt bé deies, estem en plena hora punta, per tant, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i les seves rondes molt carregades. Avui destaquen les principals vies que enllacen Maresme amb Barcelona, sobretot l'autopista C31, amb retencions de més de 5 quilòmetres entre Montgat i Badalona. En sentit Barcelona, aquestes aturades de 5 quilòmetres, com et deia, la C31, en sentit Barcelona. Però és que la Pota Nord, la B20, també va molt carregada, presenta una cua molt compacta, molt llarga, de més de 3 quilòmetres des d'abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb aquestes rondes. En canvi, a l'extrem sud parlaríem només, entre cometes, d'aturades intermitents, per exemple, l'autovia A2, uns 4 quilòmetres entre el Papiol, Sant Vicenç dels Horts i en sentit Barcelona. És tot des del servei cap a la de trànsit.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez, que ens dius que ens anem enfilant cap a l'estiu, amb temperatures altes, entenc. Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, avui ja estem guanyant alguns graus a aquesta hora del matí, graus que també guanyarem aquesta tarda, i serà com l'amor, que t'estimo més que ahir, però menys que demà. Doncs això és el que farà la temperatura també demà, divendres, dissabte. De fet, tocaran sostre en aquesta calor molt més destacable a finals d'aquesta setmana, i per tant un temps gairebé d'estiu. A hores d'ara, doncs, encara no és d'estiu, l'ambient és més aviat agradable o fresquet a les valls del Pirineu, i atenció perquè hem despertat amb força núvols a les comarques de Tarragona, hi ha boires i tot en alguns raconets de l'Ebre, també a la Catalunya central, o núvols un palet més atapeïts a hores d'ara a Girona, però s'han acabat les tempestes d'aquesta nit passada que han estat aparatoses en alguns racons del nord del país. Al matí, ja diem, anirà escalfant i la tarda ja tindrà temperatures que tocaran els 30 graus a l'ombra al Pla de Lleida, i a molts indrets del país ja tocant els 25, 26, 27 graus. Aquesta tarda gairebé ja sense tempestes, tot i que algun ruixat es resistirà a marxar a cavall del Ripollès, de la Garrotxa i de la banda més alta d'Osona, més o menys, on va ploure ahir al vespre. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol. S'hi celebrarà una reunió bilateral Estat-Generalitat entre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. De manera simultània hi haurà també la Comissió Mixta de Transferències. És una informació de Lamont Carvajal.
5: Va donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca i a la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos de la Generalitat, que les dues parts han valorat. Ho han fet la consellera d'Economia, Alicia Romero, i el líder republicà, Oriol Junqueras.
6: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà, doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben.
7: Per nosaltres, els pressupostos que sempre hem volgut aprovar tenen una doble funció. Una, la de resoldre qüestions quotidianes a través de l'assignació pressupostària. L'altra és que també són una oportunitat per aconseguir noves competències i noves eines.
5: És previst que reforcin les competències en la gestió del litoral i que es creï l'autoritat aeroportuària de Catalunya, que governarà els aeroports catalans.
1: I pendents avui també de la sessió del Congrés dels Diputats, on el govern espanyol haurà de respondre preguntes de l'oposició sobre la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident socialista defensa la seva innocència davant la imputació en el cas Plus Ultra, que investiga el rescat públic d'aquesta aerolínia arran de la pandèmia. L'Audiència Nacional l'ha citat a declarar el 2 de juny i li imputa fins a 4 delictes: blanqueig de capitals, tràfic d'influències, falsedat documental i organització criminal. Aquest dimarts, la Policia Nacional ha escorcollat el despatx de l'exmandatari a la recerca de proves. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. I ens n'informa la Carina Bellbé.
8: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros, i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
9: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
8: En el capítol de reaccions, el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president.
10: Los delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno.
8: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
11: Actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
8: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: I més notícies del dia. Educació proposarà a la reunió amb els sindicats d'aquesta tarda avançar un any l'increment del complement específic als docents pactat en l'acord amb la UGT i Comissions Obreres. També complements salarials als que fan funcions de tutoria i un augment de 2.000 professionals el curs que ve, més de la meitat dels quals anirà a reforçar la inclusiva. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet una crida a la serenitat per reconduir el conflicte educatiu. Ens ho explica l'Esther Minguell.
12: Esther Niubó ha explicat al Parlament que la nova proposta que fa el sindicat s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
13: Avui volia fer una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
12: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. USTEC assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la titlla d'insuficient. Amb tot, tots dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda. Qui no s'haurà a negociar, però, són els representants del sindicat professors de secundària que consideren la proposta una presa de pèl insultant. En parlem amb Ramiro Gil, que és secretari d'Acció Sindical dels professors de secundària. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
14: Bon dia.
1: Ho deia, qualifiqueu de presa de pèl la nova proposta que us ha fet arribar a Educació i a més exigiu formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó. Aquesta tarda no anireu a la reunió. Això és així, eh?
14: Sí, efectivament. Nosaltres ja a la mesa de la setmana passada vam dir que si no hi havia una proposta amb cara i ulls, doncs nosaltres no vindríem a perdre el temps amb un acord que considerem que està mort des del principi, que la majoria de docents ha rebutjat i que respecte a la proposta de la setmana passada és pràcticament la mateixa proposta, excepte algun petit complement de tutoria que diuen que estan afegint. Estem parlant de que podrien ser uns 10 o 20 euros. Evidentment això no satisfà cap de les nostres demandes. Nosaltres ja vam advertir que si aquesta situació continuava, perquè portem ja molts mesos i el departament coneix quines són les nostres reivindicacions, després de tots aquests mesos, si el departament segueix sense moure's d'aquest acord, doncs nosaltres exigiríem la dimissió. No veiem cap mena de proposta en el calendari tancat que la conselleria ens proposa per negociar, cap proposta que des de l'educació secundària nosaltres puguem agafar-nos per negociar. No hi ha cap de les demandes que nosaltres tenim. Un augment salarial universal que sigui considerable, que vagi més enllà de l'acord amb comissions i UGT. No hi ha cap proposta sobre el retorn del deute dels sexenis, no hi ha cap proposta sobre les càtedres de secundària que és un cop que està a punt d'extingir-se a Catalunya. Tampoc hi ha cap proposta sobre la qüestió fonamental dels currículums, no? Nosaltres demanem que hi hagi una reforma curricular. Quan parlo de currículums, perquè la gent m'entengui, em refereixo als plans d'estudi, no? Nosaltres plantegem que hi ha una necessitat de revisar els plans d'estudi, de com s'avalua els alumnes, com es passa de curs i s'obtenen les titulacions. Se'ns han tret els darrers anys moltíssimes hores de les matèries que fem,
1: Ramiro,
14: i d'això no en vol parlar el departament.
1: Ramiro, per tant, i acabo, us desmarqueu de la unitat sindical? Si no esteu a la mesa, us quedeu sense veu directa? Com podeu condicionar els acords si us n'aparteu? Quina serà l'estratègia, doncs, que seguireu?
14: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran, perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i, per tant, la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats. De totes maneres, estem coordinats i treballem en una unitat d'acció per pressionar el departament, perquè al final volem les mateixes coses, no? El que passa que el nostre punt de vista potser és el més perjudicat des de la secundària, i sí que hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta encara i vist, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: Ramiro Gil, doncs estarem pendents del que passi a aquesta reunió i de com evoluciona tot plegat. Gràcies per atendre'ns un matí més. Bon dia.
14: Moltes gràcies, bon dia.
15: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: És un quart de nou. Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha quedat en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros imposada per la jutgessa de Martorell, que li atribueix un delicte d'homicidi per la mort del seu pare. Jonathan Andic va ser detingut al matí, el van dur a la comissaria de Martorell i després va declarar als jutjats, on només va respondre preguntes del seu advocat. Ens posa en antecedents en Marc Pijuan.
16: El fundador de Mango va morir el desembre de 2024 mentre feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. En aixecar-se el secret de sumari, s'ha conegut que la jutgessa pràcticament descarta que la caiguda fos accidental per les lesions que presentava el cos. També destaca l'obsessió pels diners de l'investigat i observa la mala relació que mantenien pare i fill des de feia anys. Les converses de WhatsApp demostrarien aquesta mala relació i s'apunta que Isaac Andic s'hauria vist obligat a acceptar deixar-li una herència en vida al seu fill per seguir-hi tenint relació. La jutgessa també considera provat que Jonathan Andic va anar 3 vegades a Montserrat en dies previs a l'excursió amb el pare i que li va proposar la sortida després d'haver sabut que preveia modificar el testament per deixar part de l'herència a una fundació de caire social. L'escrit judicial també posa el focus en l'estranya desaparició del mòbil de Jonathan Andic en un viatge llampec a l'Equador i que coincideix amb la reobertura de l'expedient judicial. També fa esment de les contradiccions de l'investigat a les diferents declaracions. A tot això, la família reitera la innocència de Jonathan Andic. El seu lletrat, Cristóbal Martell, destaca que s'estigmatitza el seu client i confia que durant el procés es podrà demostrar la seva innocència.
1: L'Ajuntament de Figueres ha convocat avui un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona a mans de la seva exparella ahir, en ple carrer. Els fets van passar a la plaça Tarradellas quan l'home, de 48 anys, va matar a ganivetades la dona de 33. El van detenir allà mateix. El cas s'investiga com un crim masclista. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima i se li havia imposat un ordre d'allunyament. Hores més tard, però, va ser detingut per tornar-la a lesionar. La víctima havia de declarar ahir mateix davant del jutge de guàrdia, però no es va presentar. El detingut va quedar, doncs, en llibertat i, posteriorment, la va matar. El de Figueres és el tercer crim d'aquestes característiques enguany a Catalunya i el número 162 des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012. Recordeu que en cas de patir violència masclista o d'observar-ne qualsevol situació a prop, podeu trucar al telèfon d'atenció 24 hores, que és el 900 900 120. I hores d'ara estem pendents d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, a la ciutat de Barcelona. Fa una setmana que ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats s'han concentrat per intentar evitar-lo de nou. Allà hi hem enviat un equip de la xarxa, en Lluís Sánchez i la Sílvia Fernández. Bon dia, Sílvia. Dóna'ns més detalls. Què està passant ara mateix aquí?
17: Bon dia, Elena. Doncs mira, fa just uns minuts acaben d'anunciar que el desnonament a l'Olalla està previst d'aquí 5 minuts. De fet, fa poca estona acaba d'arribar la policia, 6 furgons i una vintena d'agents. Hi ha més d'una cinquantena de persones que s'estan atrinxerant davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires, número 60, on està previst, com dèiem, que d'aquí a uns minuts s'intenti desnonar l'Olalla i la seva família, tres infants menors d'edat. Estem parlant d'un edifici del propietari New Amsterdam Development, que vol fer d'aquests pisos co-livings. Ho ha explicat fa una estoneta la portaveu del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Carme Alcarnazo.
18: Avui som aquí per intentar aturar el desnonament de l'Olalla, que és una mare soltera que viu amb els seus tres fills. I New Amsterdam Developers, NAT, una empresa holandesa, la vol fer fora de casa seva. Per què la vol fer fora? Doncs perquè pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
17: Doncs com escolteu, aquí més d'una cinquantena de persones aplegades davant d'aquest bloc del carrer Buenos Aires número 60 que han acordonat amb diferents càntics per intentar evitar de nou aquest desnonament de l'Olalla, del fons NAT, el fons holandès, que com explicàvem té diversos edificis a la ciutat de Barcelona, entre ells el del carrer Sant Agustí i també el del carrer Papallona. Continuarem informant amb aquest situació, perquè com dèiem, d'aquí uns minuts aquest desnonament és imminent.
1: Gràcies, doncs, Sílvia. Veurem, doncs, si la comitiva judicial actua o si aquesta manifestació aconsegueix ajornar-lo. N'estem pendents. Gràcies, companys. Bon dia per aquesta última hora.
15: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Camí de 8:45 del matí, us expliquem també que els metges del sistema sanitari públic han arrencat fa pocs minuts, de fet a les 8 del matí, una nova jornada de vaga que s'allargarà 24 hores. Reclamen millores en les condicions de treball, sobretot per reduir la sobrecàrrega laboral i recuperar la qualitat assistencial. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha carregat des de Notícies en Xarxa contra l'immobilisme del Departament de Salut i insta el president Salvador Illa a negociar.
2: El que fem és aixecar o elevar la pressió sobre el govern, perquè ara entenem que ja no és una qüestió de la consellera, que ni està ni se l'espera. Bé farien en sentir a les persones treballadores, als professionals que estan al carrer en defensa dels serveis públics i començar a arreglar el que realment interessa a la ciutadania i no pas als pactes que arriben a fer.

0: El Barça prepara la final de la Champions femenina de dissabte contra el Lió a Oslo. Serà la sisena consecutiva de les blaugranes que buscaran aixecar el títol per quart cop. L'equip ultima els preparatius abans de viatjar demà a Noruega. Ho fa amb els dubtes d'Irene Paredes, que no va poder fer el darrer entrenament amb l'equip, i de Graham Hansen, que ja s'exercita amb el grup. L'equip francès, amb 8 Champions al seu palmarès, tindrà a la banqueta un bon coneixedor de les blaugranes, l'extècnic Jonathan Giraldez. Pere Romeu veu el vestidor preparat, però, per superar el repte.
1: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, en línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no en tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
0: El Sabadell serà el rival de l'Atlètic Barceloneta a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. L'equip vallesà va imposar-se al Barcelona a les semifinals amb un triomf en el tercer partit de la sèrie per 14-12. Serà el quart curs consecutiu que sabadellencs i mariners es disputen el títol. El primer assalt de la final, que es decidirà al millor de 3 partits, serà diumenge al migdia a la piscina de Sant Sebastià. I a la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha endut el primer punt en la semifinal contra el Terrassa. Es va imposar per 13-7 en el primer duel de l'eliminatòria al millor de 3. L'altre finalista sortirà de la semifinal entre el Mataró i el Sabadell, que arrencarà aquesta tarda a la piscina maresmenca. Les mataronines arriben reforçades després d'accedir a la final a 4 de la Champions, mentre que la Lliga és l'única opció d'aixecar un títol aquest curs per a les vallesanes. L'Atlètic Barceloneta visita avui la piscina de l'Olympiacos en la sisena i última jornada de la fase dels quarts de final de la Champions. Els mariners, ja classificats per a la final a 4, buscaran tancar la lligueta amb un ple de victòries. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Ens n'apropa la informació el David Navarro.
2: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
3: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
2: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si us agrada la primavera tant com el Jordany, sentiu aquest poema que ens dibuixa el pensament al color vermell de les roselles quan el bon temps arriba a les muntanyes.
3: Hola, em dic Jordani. Vaig a quart A, a l'escola Itaca de Vilanova i la Geltrú. El meu poema es diu Primavera, de l'autor Ramon Besora. L'ha triat perquè m'agrada la primavera. Primavera. Primavera, encés els prats, els camins, els transsembrats, fanalets de llum vermella, quina llum fa la rosella.
2: Moltíssimes gràcies, Jordany, per participar al nostre programa i llegir un poema que ens parla de l'estació de l'any més acolorida. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, amics, bon dia a tothom i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí d'aquesta jornada del dimecres 20 de maig. Val a dir que és una jornada, comencem amb 4 núvols, però sembla ser que la cosa millorarà. I els propers dies, sol i calor, eh? La cosa va en augment. De moment, fins dilluns, que ja sabeu que els homes del temps, la previsió a llarg termini no els agrada gaire. Ja no l'encertem quan mirem al cel a veure si hi ha núvols o no, perquè a vegades diguem que plou i no plou i ens fa una mica la guitza el temps, eh? Oh, i al matí plovia i a la tarda anàvem en biquini, eh? Doncs el temps és així, i més aquesta etapa que és la primavera, eh? Aquesta època de l'any. Doncs bonança, el sol que ha d'anar escalfant. Avui arribarem als 24 graus, demà als 27, demà passat als 29 i dissabte i diumenge diuen que els 30-32. O sigui que cada vegada ha de fer més sol, tot i que tenim alguna mica de nuvolada, eh? Ara mateix tenim alguns núvols aquí a casa nostra a Vilafant, que sembla que no volen marxar. Mira que els apretem. Va, marxeu, marxeu, que volem sol solet. Això sí, eh? Atenció amb el sol. Vull dir que està sortint moltes notícies, sobretot d'esportistes, que masses hores de sol no van bé, eh? Va haver una estoneta i després ja crema solar sí, crema solar no. Alguns diuen que les cremes solars van bé, els altres que no van bé. Per això que atenció, moltes hores de sol, malament rai. Abrigadets amb ulleres de sol, barret, ja m'enteneu, eh? Una estona al sol, allò a la platja, però després no, allò de posar-se com els llagardaixos 7 hores al dia al sol, no. Això diuen que no va bé. Avui és dimecres 20 de maig, és Sant Bernardí de Siena, Sant Alexandre, Sant Teodor i Santa Anastàsia. Des de la ràdio, felicitats a tothom. Tenim mercat a un munt de poblacions. El dimecres és el dia que hi ha més poblacions que fan mercat. Com Amer, Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà, Maçanet de la Selva, Ripoll, Salt, Sarrià de Ter, Sant Antoni de Calonge, Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i també mercat a Vilabrareix. Refrany del dia: abans de dir que sí, pregunto al coixí. Abans de dir que sí, pregunto al coixí. Això va bé, eh? Reflexionar una miqueta, no? Allò que et fan una proposta: home, hauries de fer això, què et sembla, no sé què. En lloc de dir sí, ja de seguida, pregunto al coixí. Està bé aquest. Clar que si et diuen, et vols casar amb mi, i tu li dius, no, escolta, em preguntaré al coixí, ja en parlarem, potser no, no sé. No ho veig. Cita del dia, una frase de Milan Kundera: qui busca l'infinit, que tanqui els ulls. L'infinit és la foscor. El sol ha sortit a les 6:25 del matí, s'amagarà a les 9:08 de la tarda. Estem amb els dies pràcticament més llargs, de l'any. I avui, 20 de maig, es celebra el Dia Mundial de les Abelles, Dia Mundial de la Metrologia, Dia Internacional dels Assaigs Clínics, Dia Internacional de la Malaltia de Behçet, Dia Internacional del Síndrome de Williams i Dia de l'Himne Nacional al Paraguai. Déu-n'hi-do, eh? Si avui hi ha dies que no hi ha res d'això dels dies internacionals, avui n'hi ha un munt, eh? Avui és Sant Bernardino de Siena i Pitàgoras de Samos va dir que ajuda els teus semblants a aixecar la seva càrrega, però no et consideris obligat a portar la càrrega. També va bé, has d'ajudar, però que la càrrega no sigui teva, eh? No, que hi ha gent que li dius, oh, t'ajudo a fer això, i després ho fas tu, tot, eh? Fa un pas enrere, no, doncs fes-ho. No, t'ajudo, no que ho faci jo. Avui hi ha lluna creixent, el 13,79% està il·luminada, la pròxima lluna plena serà el 31 de maig, falten 11 dies. Tal dia com avui, l'any 2013, un 20 de maig, un fort tornado de categoria FS destruí el poble de Moore, en l'estat d'Oklahoma, als Estats Units. L'any 2001 es posa en línia la Wikipedia en espanyol. L'any 1996 es realitza la primera marxa del silencio pels detinguts desapareguts a Montevideo, l'Uruguai. En aquesta data, milers de persones s'unien per exigir veritat, memòria i justícia. I no més crims contra la humanitat. També hem de dir que tal dia com avui, de l'any 1991, el telescopi espacial Hubble envia la primera fotografia des de l'espai. L'any 1973, el front Polisari inicia la lluita armada en el Sàhara Occidental. L'any 1932, l'aviadora Amelia Earhart comença el primer vol en solitari d'una dona per creuar l'oceà Atlàntic. Tal dia com avui, 20 de maig, és l'aniversari de Natalie Naughton, cantant i actriu nord-americà, 42 anys. Peter Cech, futbolista txec, 44. Jamon Webb, jugador de béisbol nord-americà, 47. Tony Goldwyn, actor nord-americà, 66. Branson Pichot, actor també nord-americà, 67. Cher, home, qui no coneix la Cher, actriu i cantant nord-americana, avui la Cher fa 80 anys. Joe Cocker, mític britànic i músic britànic, doncs descansi en pau, Joe Cocker, eh? També seria l'aniversari de gent com José Mujica, polític de l'Uruguai, president de l'Uruguai entre el 2010 i 2015, descansi en pau. James Stewart, actor nord-americà, també descansi en pau. Moshe Dayan, polític israelí. O John Stuart Mill, filòsof britànic, descansi en pau. Fem una ullada també a Emportà.info per saber què es cou a la comarca. Los Banis, 36 anys de rumba flamenca, arrels gitanes i fidelitat a l'estil propi. Els Banis, aquests músics vilafantencs, que viuen aquí al costat de la ràdio. Tants i tants anys, Los Banis. Encara me recordo la primera vegada que els vaig entrevistar. Deu fer, bueno, 36 anys de rumba flamenca que porten, pues, poder era fa 20 i pico anys que els vaig entrevistar. Nous horitzons per al càmping de les Estrelles d'Albanyà. Jordi Masquef sobre el crim masclista de Figueres. Alguna cosa ha fallat. Detingut aquest home per un homicidi masclista a Figueres. Avui es farà un minut de silenci. El bar Boia de Cadaqués podria ser desmantellat aquest estiu. Jo trobo a faltar aquesta, los chiringuitos de playa. Que a mi m'agrada anar a la platja i després escapar-te, però no està tant d'estona al sol. Vas al chiringuito a fer... És que fa país, això del chiringuito de playa. És que no ens poden treure aquestes coses. Benvinguts a la sintonia de la ràdio. Anem a començar amb una peça d'Alejandro Sanz. Recuperem l'Amiga Mia, te'n recordes aquella mítica, d'Alejandro Sanz? I tenim moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, d'entrevistes, de tot allò que us podem oferir des de Ràdio Vilafant FM. Amiga Mia, Alejandro Sanz.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Anita War, vinga, aquesta també és mítica. Ring my bell!

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'1,65 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions, avui és dimecres 20 de maig.
4: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies.
3: Dia trist avui a Figueres. Jordi Masquef admet que alguna cosa ha fallat després del crim masclista.
4: Cabanes accelerarà la instal·lació d'una càmera lectora de matrícules per l'augment de robatoris.
3: Enxampen al Pertús un motorista amb més de 71 quilos de cocaïna amagats a la moto.
4: L'Empordà el Setmanari supera el 500.000 de lectors mensuals i es consolida com el segon diari més llegit de Girona.
3: Figueres commemora els 50 anys de la UNED Girona amb un acte especial al Cercle Esport.
4: L'oficina jove de l'Alt Empordà guanya el primer premi català del concurs de hip-hop per la pau.
3: Tancarem gràcies i el suport de Llinyes a Empordà amb el temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha condemnat el crim masclista que ahir dimarts va costar la vida d'una dona de 33 anys a la plaça Josep Tarradellas i ha admès que alguna cosa ha fallat ja que l'agressor tenia una ordre d'allunyament vigent. Els fets van passar cap a 3:45 de la tarda quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van arribar al lloc dels fets i van trobar la víctima estesa a terra amb ferides d'arma blanca. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia ha detingut al mateix lloc dels fets el presumpte agressor, un home de 48 anys i exparella de la víctima. Segons les primeres informacions, l'home ja havia estat arrestat recentment per haver trencat l'ordre d'allunyament. Masquef ha expressat el condol a la família i ha reclamat acabar amb la xacra de la violència masclista. També ha criticat durament la difusió de vídeos i imatges del crim a les xarxes socials i ha demanat una mica d'humanitat. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas.
3: L'Ajuntament de Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules al municipi després de l'augment de robatoris registrats els darrers mesos. La mesura forma part del projecte comarcal de videovigilància Lectio impulsat pels Mossos d'Esquadra, però el consistori n'ha decidit avançar la posada en marxa davant la preocupació creixent entre els veïns. Des del gener s'han presentat 8 denúncies per robatoris i en dos casos els lladres haurien entrat als habitatges amb els propietaris a dins. Els Mossos mantenen una investigació oberta i han desplegat un operatiu específic amb patrulles uniformades i també de paisà. L'alcaldessa Núria Camp de la Creu confia que la càmera actuï com a element dissuasiu i descarta crear un servei de vigilants municipals per motius econòmics.
4: Els duaners francesos del Pertús han interceptat 71,5 quilograms de cocaïna amagats en una moto amb matrícula espanyola durant un control a la frontera de l'A9 en sentit França. El motorista va explicar als agents que viatjava de Saragossa fins a Niça, però les sospites van augmentar quan va presentar un document d'identitat serbi. Durant l'escorcoll, els agents van trobar nombrosos paquets de droga amagats entre el cofre, les alforges laterals i una bossa de viatge. Segons les autoritats franceses, es tracta d'una de les confiscacions de cocaïna més importants fetes mai en una motocicleta pels serveis duaners francesos. El detingut ha estat condemnat pel Tribunal de Perpinyà a 5 anys de presó, amb una prohibició d'entrada a França durant 10 anys i a una multa de 3,57 milions d'euros.
3: El setmanari L'Empordà s'ha consolidat durant els últims 3 mesos com el segon mitjà digital més llegit de les comarques gironines, només per darrere de Diari de Girona. Segons les dades del mesurador oficial GFK, aquest abril el diari empordanès ha registrat un nou rècord amb 536.227 usuaris únics, superant el Punt Avui. El creixement confirma la línia ascendent del mitjà, que durant els darrers anys ha reforçat la seva aposta digital amb nous formats multimèdia, vídeos i continguts adaptats a les noves audiències. L'Empordà, fundat com a mitjà comarcal, centrat en l'Alt Empordà, també ha ampliat la seva cobertura informativa a àmbits gironins, catalans i internacionals. El diari va ser pioner a internet a les comarques gironines amb el llançament d'Empordà en línia l'any 1995 i actualment forma part del grup Premsa Ibèrica.
5: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: UNED Girona celebrarà aquest dimecres, avui 20 de maig, un acte commemoratiu a Figueres pels seus 50 anys de trajectòria. L'acte es farà a les 6 de la tarda al Cercle Esport Figuerenc i reunirà alumnat, professorat, exalumnes i representants institucionals. Durant la celebració es projectarà un audiovisual sobre la història de la Universitat de Figueres des de la seva arribada l'any 92 amb testimonis de professors, coordinadors i estudiants. Actualment, la UNED ofereix a la ciutat estudis

0: Oficina Jove de l'Alt Empordà ha estat guardonada amb el primer Premi de Catalunya en la categoria d'entitats juvenils del concurs de hip-hop per la Pau, organitzat per Institut Català Internacional per la Pau. El reconeixement s'ha aconseguit amb la cançó i videoclip Un Nou Futur, creada dins el projecte En Ritme en Flow, una iniciativa que utilitza la música urbana per fomentar valors com la convivència, el respecte, la igualtat i la cohesió social entre els joves. En el projecte hi han participat una dotzena de joves de diferents orígens culturals i lingüístics de l'Alt Empordà, treballant conjuntament missatges vinculats a la pau, les migracions i la lluita contra el racisme. La iniciativa ha estat coordinada per tècnics i dinamitzadors juvenils de l'Oficina Jove i del Buc d'Assaig, amb l'objectiu de crear espais creatius i educatius per als joves de la comarca. L'acte de lliurament dels premis es va celebrar a Barcelona amb la participació d'una representació dels joves participants i dels professionals del projecte.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Tanquem aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps amb en Lluís Mipérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
1: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
3: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
4: Bon dia, desperta aquest dimecres amb força tranquil·litat a les comarques de Girona després d'una altra tongada de tempestes que ahir, déu-n'hi-do, sobretot aquest vespre i nit passats, com han arribat a descarregar entre alguns municipis del Ripollès, de la Garrotxa i també de la Selva, com no, amb aquesta pluja que va arribar fins a la ciutat de Girona, però que tot això, ja diem, ens ha anat abandonant. Sí que ens ha quedat un matí amb una mica d'humitat i, per tant, tenim algunes boirines, bancs de boira, a les planes del Gironès, de la Selva, de l'Empordà, també a la Baixa Garrotxa, núvols que s'han de desfer de seguida. Ara bé, aquesta tarda en tornaran a créixer d'altres, que també deixaran algun xàfec, però ja d'una forma molt més local i isolada que no pas ahir al vespre. Aquests ruixadets els tindrem sobretot a l'Alt Ripollès i també ja avançada la tarda la resta d'aquesta comarca, així com a la Garrotxa. Algunes nuvolades arribaran a la resta de la demarcació durant la tarda, però sobretot ens espera una jornada més càlida que ahir, tira cap amunt la temperatura màxima. N'estem pendents a la xarxa.
3: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
1: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
3: Truca a l'Alfred 661-98-33-86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
7: Ui, ens l'hem passat, no?
8: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
9: Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
10: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Arribem d'aquí no res al butlletí de notícies de les 9. Ho fem amb Beyoncé, Texas Hold'em.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Pendents en aquests moments d'un desnonament al carrer de Buenos Aires, número 60, a Barcelona, Mossos d'Esquadra ja han començat a identificar la cinquantena de manifestants que s'hi troben al davant. Fa una setmana ja es van intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats s'han concentrat aquest matí per intentar evitar-ho de nou. Es tracta d'una dona que viu amb els seus tres fills menors i que el fons New Amsterdam Developers vol desnonar per llogar el pis per habitacions. I el pacte de pressupostos signat aquest dimarts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras es trasllada avui a Madrid, on s'han de ratificar els acords que depenen econòmicament del govern espanyol en una comissió bilateral entre Estat i Generalitat. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca i la Societat Mercantil d'Inversions. Són acords pactats entre el govern i Esquerra per als pressupostos de la Generalitat que les dues parts posen en valor. Ara falta el vistiplau, però també dels comuns, que exigeixen a l'executiu de Salvador Illa que faci a avenços substancials en matèria d'habitatge si volen el seu suport als comptes. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una nova jornada marcada per la vaga de les escoles Bressol per intentar frenar les mobilitzacions docents. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions Obreres i UGT, millorar complements i també incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, sindicats com USTEC, CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i mantenen, per tant, les vagues previstes fins al 5 de juny. Professors de secundària, de fet, ja deixa clar que no assistirà a aquesta nova mesa de negociació. Ho ha explicat avui a la xarxa Ramiro Gil, secretari d'Acció Sindical de Professors de Secundària.
2: Nosaltres no hem sortit de la unitat sindical. Tenim unes vagues convocades amb els altres sindicats que no estan d'acord amb el pacte de Comissions i UGT. En tot cas, nosaltres hem dit que no assistirem a aquesta mesa de negociació. Ells, en tot cas, han considerat que hi assistiran perquè potser consideren que poden condicionar la negociació, però per part nostra aquest marc de negociació no és acceptable i per tant la nostra pressió serà aquesta. Veurem què passa amb la reunió d'avui i com reaccionen els altres sindicats.
1: En paral·lel, els metges fan avui també una nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des de l'octubre. I minut de silenci avui a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
6: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
5: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
6: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
5: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
7: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
8: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
10: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat. Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Toni Calbó, ben tornat, bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bon dia.
0: Ha anat bé aquesta pausa de 2 setmanes?
1: Sempre va bé.
0: No ens has trobat a faltar?
1: Bueno, la veritat és que no gaire.
0: Alfons Romero, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Narcís Quintana, bon dia. Espera, que desenrosca-lo una mica per aquí. No, aquí, aquest d'aquí, Narcís.
2: Ah, vale.
0: No, tu no.
2: Aquest?
0: Aquest, i te'l baixes una miqueta.
2: Vale.
0: Els temes dels micros, els que ens veieu a través de les xarxes socials, veureu això, que estem aquí posant bé els micròfons. És que he entrat just a l'estudi, Està superdur, després t'ho faig. Recordeu que ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, del Twitch i del YouTube. O sigui que, Déu-n'hi-do, podeu veure la cara de satisfacció d'haver fet vacances d'en Toni Calbó.
1: No, la cara de satisfacció és el dia que me'n vaig anar, no el dia que torno.
0: Ja, això és veritat. Però bueno, ara pots fer-nos enveja.
1: Bueno, sí,
0: i això també és un plus.
1: Sí, també, sempre.
0: Jo ara, si us sembla, deixem los cabros per després. Perquè és que a més ara l'Ivan m'estava explicant coses d'imatges. Jo no he vist les imatges. Ahir jo no estava a l'Alt Empordà, vaig estar fins les 4 de la tarda a Barcelona. Vaig arribar a les 4 de la tarda aquí i me vaig assabentar per missatges a grups de premsa i així. No he vist les imatges, no els he volgut veure, a més ahir no tenia un bon dia per veure-les, i ara l'Ivan m'ho estava explicant i realment per això us dic de deixar-ho per després, si us sembla. Després hi entrarem, potser els oients, potser hi ha algú que no se n'hagi assabentat, que no ho crec. Després en parlem. Tenim pressupostos a la Generalitat, això és una bona notícia, no?
2: Tenim diners?
3: Home, aquesta seria una bona notícia.
2: Sí.
0: Jo crec...
2: Com que ara tots són milions per això, milions per això, i hi ha una repartidora...
0: Home, els diners els devem tenir,
2: no,
0: el que passa és que...
2: No, penso que no hi són, no?
0: Això és com el joc aquell dels gots i la boleta, d'on està la pelotita.
3: Que són uns trileros, per dir d'alguna manera.
2: Sí.
0: No, jo no he dit això. Jo no he dit això.
1: Cada vegada que hi ha algun problema de que les coses s'encallen, hi ha una pluja de milions, suposats, que ho desencallen tot. Després, al cap de poc temps, ja es comença a veure que allò que deien que era blanc ja no ho és tant, ja és una mica gris i acaba sent negre del tot. Però...
2: Ara resulta que el tren aquest orbital...
0: Sí, el tren orbital.
2: Doncs ja...
0: Patrocinat per la marca de xiclets Orbit, o com va?
2: Ah, sí? No,
0: no ho sé, m'ho acabo d'inventar. Però els de promoció econòmica de la Generalitat podrien plantejar-ho.
2: M'enfiaria
3: més d'aquests, jo també.
2: Que no pas de la Generalitat.
0: Mira, jo acabo... Si m'està escoltant algú de la Generalitat, jo acabo de llançar una bona idea, no? Que busquin un patro...
3: El problema no és tenir pressupostos. El problema és, bueno, primer tenir els calés de veritat i després saber-ho administrar, que és el gran problema que tenim nosaltres a Catalunya. Aquí no s'administra absolutament res. I el que s'administra no va destinat a les necessitats veritables de la població, perquè fer un tren orbital està fantàsticament, però tenim unes rodalies que primer es tindrien.
0: A part de que em fa pensar en el xiclet, què vol dir orbital?
3: Per mi, que orbita Barcelona.
0: Vale, o sigui, que serà al voltant.
3: Al voltant de Barcelona. No li veig jo gaire
0: utilitat. A mi m'agradaria un tren orbital de Girona.
3: Perquè...
2: Del Maresme a Sitges.
3: Sí,
2: perquè, no?
0: Sí. A mi m'agradaria... O sigui, que jo crec que tenen un problema de geografia, perquè, clar, Catalunya no és només Barcelona, no?
3: Tenim un problema de diners, perquè Suïssa és molt muntanyós i allà van els trens com una seda i no fallen.
0: Com un rellotge suís.
3: Clar.
0: Clar, jo hi vaig agafar el tren, vaig anar perfecte. També és veritat que per temes logístics vaig agafar un tren molt d'hora, perquè no n'hi havien, estaven plens els altres, que eren més... Clar, jo havia d'arribar una hora, i els que me permetin arribar més justa, entre cometes, doncs no...
2: Que vas agafar l'alta velocitat?
0: Vaig agafar alta velocitat. No, jo ja no m'ho vaig plantejar, convencional. Jo visc a Vilafant, i a Vilafant tinc una estació, Per mi, jo no tinc per què anar a Figueres.
2: No, t'has de mirar els dos.
0: No, a mi m'és més còmode venir directament a Vilafant.
2: T'has de mirar els dos.
0: No miro mai el convencional.
2: Perquè el d'alta velocitat té fama, però no arriba a totes hores, eh?
0: Bueno, que és una mica el que em va passar, però m'era més còmode.
2: I en canvi, el mitjà de distància de l'estació convencional vella pots arribar a Passeig de Gràcia, i si tens la feina
0: però
2: allà...
0: Però per tema aparcament i tot, per mi és més còmode a Vilafant. Bueno. I a més estic a prop de casa. Bueno,
2: sí, això sí.
0: Arribava també molt just a les 4, a dos quarts de 5 havia d'estar recollint els nens.
2: Som que només tenim una estació.
0: Exacte, sou els figuerencs que només teniu una estació convencional, i els vilafantencs en tenim una d'alta velocitat.
2: Que bé.
0: No, però vaig agafar-lo i molt puntual. Sí que és veritat això, no? que el proper dia que haig d'anar, doncs ja tinc un horari i he pogut agafar el tren que em pertocava. Mm. Que és aquest el hàndicap, no? Que si tu necessites una hora determinada, o si t'és igual, fer l'esforç d'aixecar-te allà.
1: Ara posen aquell cartellet que diu que, degut a totes les circumstàncies, no poden garantir que arribaràs a l'hora, i per tant això ja els eximeix d'haver-te de tornar al quarto si arriben tard.
2: Mm.
1: Sí. Això és fantàstic, això.
0: Clar, jo el que vaig al·lucinar una mica és el tema de la web, perquè em va costar moltíssim, es penjava molt la web. Clar, que a més els d'alta velocitat has d'omplir totes les teves dades i tot, i quan ho tens tot fet es queda tirada.
1: Però...
0: No et sentim, Toni. Missió impossible, m'ha posat la cançó de missió. Sento la música, però tu no et sento, pels auriculars.
2: En el carrer.
4: No em sents ara?
0: Ara sí, però abans no et sentia.
4: Dic que per aparcar, per anar a agafar l'AVE, és una missió impossible.
0: Missió impossible. Per això mateix, a mi m'és més còmode venir a Vilafant, perquè...
1: Faran una nova web, i perquè...
0: És dir, una nova web de Renfe?
1: No, però si Rodalies no funciona, què fan? Faran un tren orbital. Doncs si la pàgina web no funciona, en faran una altra de més complicada, de més... La qüestió és anar-hi afegint en el dèficit.
3: La qüestió és anar concedint coses que no es compliran. Però els pressupostos sortiran endavant, perquè això em sembla que és per l'any 40, no?
2: A 40, exacte, l'orbital.
3: I l'any 40...
2: Previst per l'any 40, que vol dir que la pràctica serà el 80, no? I aleshores, per tant, nosaltres ja...
3: Nosaltres amb aquest moment no ho veurem.
0: La pregunta és, és important, no?, que s'aprovin els pressupostos, en principi, permetrà fer coses.
2: Bueno...
0: No? Sí, deixant a part del tren orbital.
4: A veure, jo crec que els pressupostos és molt important que s'aprovin, està clar. Però, escolta'm, ara hem tingut problemes amb un túnel que hi ha a Rubí, que és l'únic túnel que hi ha que passen les mercaderies per anar al port de Barcelona. No és més important, ja que volem treure els tràilers de la carretera, els camions de la carretera, que les mercaderies puguin circular bé per la línia fèrria? Foteu un altre túnel, si fa falta, al costat d'aquest o el que sigui. Que jo no dic que el tren orbital no estigui bé, però hi ha moltes coses a arreglar, eh?
3: És que l'AVE, el túnel de l'AVE del Portús, es havia calculat per un pas de mercaderies molt elevat, i no arriba ni no sé, ni si el 3 o 4% del que havien calculat.
0: Però per què no arriben? Perquè la infraestructura que hi ha abans no és l'adequada?
3: Bueno, la infraestructura hi deu comptar, perquè tampoc arriba el tren al port i... Tindria que haver-hi alguna manera
2: Però fan projectes que són mentida, no? En aquest cas, la memòria del tren d'alta velocitat, la primera, perquè ara hi ha una altra companyia que el porta, no? Parlava d'infinitat de trens d'alta velocitat.
3: Sí.
2: Que va passar? Que no hi eren, i aleshores el Florentino podia cobrar, fer malament una memòria dient aquí passaran tant de trens,
3: sí,
2: que no passen, no?
3: Sí, igual que va passar amb el petroli allà davant de Tarragona
2: també, exacte, amb el
3: que van tenir que pagar 1.300 o 4.400 milions d'indemnització.
2: I això ja es veia amb la... jo que sóc afectat pel Florentino, perquè va passar per allà a l'Olivet i em va destrossar mil i una cosa. El pendent del tren aquest que va de Figueres fins al Portús és més alt que dels convencionals, I per exemple s'havien de construir molt més sleepers, que en diuen, és a dir, que els trens fan parada perquè no siguin massa llargs, no? Aleshores, d'aquesta manera hauran de fer més tren, com que és una línia de peatge, els trens hauran de pagar també aquest peatge, que també és una altra anomalia també de Déu-n'hi-do, no? I bueno, doncs ens han enganyat, no? No? Es va fer aquest bypass que va Vilamalla, Santa Llogaia, que entra, no? Perquè d'aquesta manera podien fer passar trens i evitar de pagar una clàusula de, que deia que si els trens no començaven a circular, doncs l'Estat hauria de pagar naturalment al Florentino, no? És aquest capitalisme espanyol que és aberrant, no? Això que l'Ernest Lluch em va dir, el capitalisme d'estat, és a dir, gent que fa negocis amb els diners de, del contribuent, no? Bueno, doncs...
3: Bueno, això deu ser general a tot descostat.
1: Bueno, d'altra manera, us fixeu que estem parlant de trens, estem parlant de trens quan el primer problema és que hi havia unes condicions, unes línies vermelles que no es podien traspassar per aprovar el pressupost i resulta que ara ningú se n'en recorda. Tots parlem de trens ara.
0: Però, sí, parlàvem del però el tema de l'IRPF, no? També és una de les coses, no? que s'ha sí, negociat.
1: Era una línia vermella de que si no hi havia la recaptació de l'IRPF no hi havia pressupost.
3: Aquí la línia vermella són els calés. I són tota la gent que té Convergència i té Esquerra, sobretot a Madrid, els alts càrrecs, que aquests...
2: Que són els de Convergència,
3: sí,
2: ara.
3: Sí, també, sí, el mateix. Convergència i això és el que s'han d'aprovar els pressupostos perquè tenim molta gent treballant en aquí. I el que més, pues, és un enganyifa.
1: Això jo ja ho entenc.
3: Jo ho veig
1: el
3: així.
1: El que no entenc és amb el braó amb què defensen una posició que saben que si no és demà serà demà passat, que ells mateixos la negaran.
3: I després, si això va passar amb el govern de l'Aragonès, perquè els comuns...
0: De Pere Aragonès, sí, que ningú se'ns...
3: Bueno, en Pere Aragonès, que els comuns el van fotre fora per el Hard Rock, i ara aquí el Hard Rock no és cap problema.
0: Perquè de fet els socialistes també defensaven el projecte, o estaven d'acord amb el sí. projecte, no? Entenc. El que passa és que, esclar...
3: Clar. Una altra cosa? Sí. Sí, l'aeroport.
1: L'aeroport, l'ampliació també era un no absolut.
0: Però, ja però a vegades sí, s'ha de cedir, perquè que si tots estem enrocats en la nostra posició... Bueno, és que potser és com ho expliquen, no?
3: Bueno, però això...
0: I el fet de posar línies vermelles és que quan tu estàs en democràcia potser no hauries de posar línies vermelles a l'hora de negociar o dir... No ho sé,
3: No, no, si
0: jo no m'he dedicat a la política mai, no? Però potser saps que hauràs de cedir algun dia, no? Perquè les coses han de tirar endavant i potser tu no vols el Hard Rock, però hi ha una part beneficiosa del Hard Rock, sí, i a més et permetrà coses més beneficioses sols, perquè es desencallarà no sé què més.
1: El que no has de fer és posar-ho tu allò com una línia vermella de dir que per aquí no hi passaré si saps que hi acabaràs passant.
0: Ja.
1: No? I després una altra cosa del que has dit tu, Toni. Has dit el que és important és aprovar els pressupostos. Jo dic el que és important és liquidar-los, els pressupostos.
0: Cert. Perquè parlem molt de l'aprovació dels pressupostos sempre i de la liquidació...
2: Que no s'assembla mai la liquidació amb allò que vas pressupostar, no? I a més, si tens nas, ja veus que coses que estan pressupostades no es faran, no?
0: Clar, a mi m'agradaria, per exemple, aterrant una miqueta el que és el tema del pressupost, projectes més locals, per exemple, si amb l'aprovació del pressupost s'agilitzarà, per exemple, la construcció de l'Institut de Vilafant, per
2: no,
0: exemple.
2: No, radicalment no.
0: Per què?
2: No, perquè no hi estan a la partida d'aquest nou pressupost. L'increment de partides per poder fer noves escoles, no hi és.
0: Però en principi tenim un projecte, hi ha un projecte, no?
2: Sí, ja està projectat, és clar.
0: Llavors, no. Què esperen a pressupostar?
2: No, perquè és mentida això, no. Hi ha els mateixos diners, com diria Narcís, són els que són, no? I no hi ha diners, i per tant no hi ha diners. I per tant ens volen fer creure una fàbula que ja està, amb aquests pressupostos ara serem fantàstic, ho tindrem tot, no?
3: Hi ha una deuta de 90.000
2: milions.
3: Bueno.
5: Però qui s'ha administrat aquí? Clar, perquè si nosaltres anem fent volant coloms i farem això, farem l'altre, com si el caler vingués però del cel...
0: Jo vull pensar, digue'm il·lusa o idealista o el que vulguis, sí, que han estudiat els diners que hi ha i si són, no sé, han mirat quants diners disposen, no? Bueno, com a nivell de família, no? A mi m'entra un sou de tant, a la meva parella un sou de quant, sabem que potser cobrarem una cosa que ens deuen, mira, si em fa falta això, doncs sé que els meus pares me poden deixar tants, i doncs mira, conto més o menys amb això, i sé que me puc... Jo crec,
5: sembla a mi
0: penso
5: que
0: han fet això, no? I si n'hi ha 100, pues repartim aquest 100 a lo més prioritari.
5: Fins a nivell de les ajuntaments, de les administracions locals,
0: es fa així.
5: Em sembla que deu anar així. Més amunt ja no ho sé.
2: Sí, igual, és molt semblant amb això, no? I què passa? Que hi ha més recaptació, sobretot de l'IVA, hi ha hagut més recaptació.
0: Però a més també hi ha més impostos cada cop, bueno, no? El tema de les begudes ensucrades, per exemple.
2: És la primera vegada que l'Estat té alguna cosa més de diners i que, per tant, podrà traspassar uns diners a Catalunya i amb aquests diners ja l'estan pressupostant, ja se l'estan venent fins al 2060.
5: Però no l'han cobrat.
2: Encara no l'han cobrat.
0: Bueno, clar, és que un pressupost és virtual, no?
2: Oi tant,
1: sí, oi tant. Sí. El nom indica és una pressuposició.
2: Exacte.
0: Clar, pressuposes que tindràs X diners, no? I llavors dius on te'ls gastaràs. Però clar, quan gastes, els apagues, vull dir que els has
2: i
0: de tenir.
2: I després han de fer un consorci per seguir les inversions a veure si van sèrio o no, no? Diguem-ne que això ja és surrealista, no? Diguem, no, farem un consorci i vigilarem a veure si l'Estat se'ls gasta a Catalunya o no.
5: Que això, és patètic.
2: Això és patètic, ja.
5: És patètic, clar, això s'ha de fer, perquè si l'Estat diu que s'ha de gastar tant, dona tant, s'han de gastar. I la Generalitat, si diu que s'han de gastar tant fent això, s'ho ha de gastar. I no fer trasbassaments de partides d'un costat a l'altre, perquè... I després, la transparència... No és pas que sigui com el sol de lluminosa, perquè com van sortir i han sortit diverses webs d'aquestes ja més o menys sèries que no depenen del govern, que pots buscar qui se subvenciona, amb què s'han gastat això i l'altre, ho han tallat en sec. Van parar les dades de la Generalitat i van eliminar 1 milió de dades de la Generalitat. No sé si ho sabeu.
2: Sí, sí.
5: No, perquè això no són invents... No són invents meus, però és que no s'ha de llegir només els diaris subvencionants, s'ha de llegir... Jo no sé... Jo llegeixo moltes coses...
0: S'ha de mirar tot i s'ha de contrastar.
2: Jo el que veig més... i ara tindrien ocasió aprovar-ho a Andalusia, no? Els acords d'estat jo penso amb una discussió que ara hi ha aquí a Catalunya en el tema de l'habitatge, que sembla que només sigui aquest percentatge, el 2, el 3% que de l'increment del lloguer dels pisos, com si fos un gran debat, que és una misèria de debat això. I en canvi el model d'habitatge encara no el tenim definit. En canvi, a Europa, més o menys ja té una història llarga, sobretot d'habitatges de lloguer, no? Doncs, què passa en general a Europa, no? Alemanya, l'SPD pot pactar amb el CDU i poden arribar... Ara això podríem provar-ho a Andalusia. Jo agafaria 3 diputats del grup socialista i els posaria al servei d'acords globals per no haver de dependre de Vox. Ah, que seria...
5: Ara m'agrades.
2: No, que seria una sana...
5: Tota la raó.
2: A França, en l'any 36, en Léon Blum, primer ministre del Front Popular en aquell moment, va marcar els primers HLM. Després va venir en De Gaulle i en De Gaulle hi va posar ministres comunistes al seu govern.
5: Sí, sí.
2: Que aquí veure el PP posar ministres comunistes no. Però els grups gaullistes varen continuar apostant pels HLM i per tant hi ha un acord nacional perquè aquestes lleis que s'han fet i per tant França ha tingut des del 36 fins avui un acord global. Aquí no. No. Aquí estem discutint el 2%. Demà passat a l'illa anirà a fangar no sé què i pujarà no sé qui i s'haurà acabat tot aquest relat que estem
5: dient. I després,
2: dient, s'haurà acabat, no?
5: Amb això de l'habitatge, l'habitatge és una qüestió de l'Estat. Clar, a l'Europa, no. Europa, clar. No dic altres llocs, no dic als Estats Units.
2: No ni, invoquem, però, invoquem la Constitució, tenim dret a l'habitatge.
5: Això vol dir que no es posi la càrrega, i mira que jo sóc d'esquerres, que no es posi la càrrega sobre l'empresari que fa habitatges, perquè si t'exigeixen un 30% de les cases que fas tu amb els teus riscos, és l'Estat que cobra de tots costats o que guardi que una part dels calés que recapta per tots els impostos que els dediqui això, però això és una cosa que, no, que es tenia que haver fet des, com dius tu, des del començament del punt de sortida de l'any 80 va
2: i
5: dir,
2: bueno, hauríem de tenir, i els que ja som vells amb això, hauríem de tenir una llei de règim local d'ajuntaments nova on permetés més finançament als ajuntaments, no? Jo sí. Soc d'una generació del 79 que després de tornar de Madrid amb el que va ser president del Dalí, que va portar Renfe, i després de tornar de Madrid ens vàrem reunir, el ponent era Marià Lorca, que era el regidor d'Hisenda, a veure què podria fer l'Ajuntament de Figueres, i ho podia fer, d'endeutar-se per participar en les obres, al voltant d'un 20% de les obres del soterrament del pas nivell. I aquest estudi es va fer internament, tenim tant de diners, podem anar a demanar un crèdit als bancs per poder fer aquesta part. Avui, amb 50.000 habitants, és que no es pot fer això. Què ha passat? Què ha passat, doncs, els ajuntaments, que ja no són ni una unitat per disposar d'un crèdit per avançar? Llavors teníem aquell pressupost ordinari i extraordinari, i l'extraordinari era el d'inversions. Per tant, tu veies l'administració local, poca, però que feia inversió. Avui no ho fem, això. Per tant, els ajuntaments és una bicoca pels Figueres, pels 300 que treballen l'Ajuntament cada dia, que mira, tenen la sort de tenir una feina, però com a ciutadà jo no n'espero res d'aquest ajuntament, res. Per tant, hauríem de tenir una llei de règim local nova que definís les competències. En el 79 no hi havia Conselleria d'Assistència Social, i allà vàrem haver de fer la primera persona que fes assistència social.
4: Sí, però com que hi ha un mal finançament, clar, els ajuntaments han acabat què fent?
0: És tota una cadena.
4: Pujant l'IBI, i ara tu, si fessis una divisió de lo que pagues d'IBI a l'Ajuntament pels 12 mesos de l'any, tu resulta que estàs pagant un lloguer a l'Ajuntament,
2: sí,
4: per viure a casa teva.
2: Com un lloguer, exacte. Sí.
4: Lo que abans era un pagament simbòlic per ajudar les arques municipals, el carrenet, les coses que es gasten de l'Ajuntament, l'enllumenat públic, tot això, ara és tu pagues un lloguer a l'Ajuntament per viure a casa teva. Però perquè l'IBI i altres impostos s'han pujat pels núvols.
6: Sí. El llenguatge ens traïciona, perquè abans es parlava de que es pagava una contribució, de contribuir, ara paguen un impost.
5: Que si no contribueixen, sí. Els teus calés no contribueixen a res.
0: Jo recordo el meu avi que parlava de contribució, no? I ara ja no en sento parlar mai, però potser el que passa és que falta una mica de sentit d'estat, no?
5: Home, clar, total. No el tenim. Home,
0: i a més d'estat, ara... de ciutat o de bé comú, no? Que crec que falta, pues, clar, depèn de com ho miris, el bé comú potser tu per tu és una cosa i per
2: mi
0: és una altra,
2: l'altre,
0: no?
2: L'altre dia vaig penjar el comentari de l'Antonio de la Torre, que ara és president, mentalment dimitit ja, de la Creu de la Mà, però havia estat al Turó Baix i havia estat president de la Casa d'Andalusia. En el seu barri, que ell en tant li porta sopa, baixa de casa, perquè la té davant de casa i aquest problema, hi ha una senyora que dorm allà a la plaça. L'altre dia la va anar a buscar, no es trobava bé, i es veu que veïns van trucar a l'ambulància i la van venir a buscar. Aquesta dona per les autoritats municipals de Figueres és una persona que té problemes mentals. D'aquesta manera s'ho treuen el problema de sobre. Té problemes mentals i no és veritat. És una persona que pots parlar. Quin problema té? Que treballa mitja jornada i en mitja jornada no té diners per llogar un pis o llogar una habitació. I se'n va a dormir perquè no té habitatge. I té part de feina.
0: Però i encara que tingui problemes mentals se la pot ajudar igualment, no? Perquè hi ha una cosa que diu xarxa de salut pública.
5: Els problemes econòmics es transformen en problemes de seguretat.
2: Potser sí.
5: Si són... Ai, de seguretat. Sí, problemes mentals si continuen durant molt de temps.
0: Exacte.
5: Amb això de la financiació, perdoneu, jo me'n recordo que el PSC fa anys havia fet, tu te'n deus en recordar, potser, havia fet en el programa dividir el finançament entre un 3% per l'Estat, un 3% per les 30, autonomies, 33, i un 33% sobre el finançament total de l'Estat pels ajuntaments, cosa que no es tindria que pensar d'alguna manera.
2: I no teníem l'impost de l'IVA, en aquell moment l'IVA entra per Europa, és un impost que ve, que genera una recaptació brutal, no?
5: I els ajuntaments...
2: O sigui, que hi ha més recaptació.
5: Els ajuntaments s'ocupen de moltes feines que no són...
2: Clar.
5: Pròpies de l'Ajuntament.
0: El que sí que està clar és que hi ha unes necessitats, no? Que hem dibuixat. Heu parlat de salut mental, heu parlat d'habitatge,
6: de trens,
0: hem parlat de feina, no? Hi ha unes necessitats i algú les ha d'atendre. I què passa? Que els ajuntaments són les primeres administracions. I és aquí, a primer vas a picar la porta.
2: Bueno,
0: jo per la meva feina m'ho trobo, si que molta gent em diu, saps de...
2: Si tens un ajuntament aquí, a Vilafant i a Figueres, hi ha un altre problema, que ara ho veiem amb aquest tren orbital de nou, ho veiem amb la discussió de l'habitatge, que hi ha en dos Catalunyes. Hi ha la Catalunya de la conurbació de Barcelona, que té una dinàmica i una manera de fer, tenen comuns, que aquí dalt no en tenim, no sé si per bé o per malament, no? I aquí no tenim aquests models, no? El debat de l'habitatge aquí és inexistent, no existeix, en canvi a Barcelona ho intenten, que no ho aconsegueixen.
0: Però jo crec que sí, que a nivell de carrer sí que hi ha aquest debat aquí.
2: Oh, ja, esclar.
0: Perquè, ostres, jo sé de molta gent que jo sóc una superafortunada de tenir habitatge, però gent que em trobo que no puc, estic, m'estan a punt de fer fora de casa perquè no puc pagar, perquè no puc pagar, perquè no trobo cap altre lloguer, em volen fer fora perquè els propietaris volen l'habitatge, però és que jo m'hi quedo perquè és que no tinc alternativa.
5: Però això és ara, perquè fins... farà 30 anys aquest problema aquí, en una zona més tradicional i rural i econòmicament de bon nivell, aquest problema no es donava. I amb els canvis demogràfics que hi ha hagut últimament, doncs això es nota, i cada vegada es notarà més, perquè què em sembla, que com són 20.000 habitatges que feien falta a Girona, 70.000, no sé, una barbaritat. No deus haver llegit algun post, no, però
6: han trobat el sistema de solucionar-ho. Faran 50.000 pisos a l'any 40.
0: Si tu ets una persona que necessites l'habitatge ara...
6: És com allò de la llei de la dependència.
2: Però hi ha una cosa, fixeu-vos, hi ha una cosa que quan tu preguntes i ets vols filar més prim, amb quin estudi s'ha fet per determinar aquest dèficit que tenim d'habitatge? No hi ha estudi.
6: I tot
2: va pel taroc gros, no? Això que diu Antoni, farem 50.000 al 40 o al 80 i ja està. Ja s'ha acabat.
5: Deixa'm un momentet només.
0: Un momentet i anem a publicitat.
5: Amb això que diu Antoni de la dependència. Vaig també llegir fa poc que es destinarien 25 milions per les ajudes urgents a la dependència. I a què serviran aquests? Jo vaig pensar, mira, els hi donaran a les persones més dependents o amb dependències més greus, els hi donaran un avançament sobre el que tindrien que cobrar alguna cosa. Pues no, això serveix per contractar 200 treballadors per dedicar-se.
2: Clar.
5: I és això el que tenim nosaltres. Això és una agència de col·locació. És la SALD. Ho direm en termes italians. Bé. És la conquista de l'Estat. Que era de Mussolini. Això és la conquista de la Generalitat i de les administracions i tots a viure.
0: Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara mateix.
7: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
11: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
12: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
13: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
14: Ui, ens l'hem passat, no?
15: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
16: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
17: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
18: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
17: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
18: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
19: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-50-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Dèiem al principi, si t'acabes d'incorporar, potser no ho has escoltat, doncs precisament dèiem que deixàvem el tema dels fets succeïts ahir a la plaça de Radelles de Figueres per més endavant, perquè hem estat aquesta primera part parlant dels tema, del tema dels pressupostos de la Generalitat. Pel que tinc entès, va ser un crim masclista.
5: No solament masclista
0: i molt bèstia, molt bèstia, sí. Perquè ara el company l'Ivan m'explicava que coneix un dels, bueno, uns col·laboradors o uns companys que té, que coneix ell, que li van dir que ho van veure.
5: Sí. Clar, perquè hi havia molta gent.
0: Perquè això va ser enmig del carrer, va succeir al migdia, no?
2: A la plaça Tarradellas.
0: A la plaça.
2: I hi va haver-hi gent.
0: A més, hi ha un centre educatiu per allà.
2: Hi ha gent que el varen...
5: Dos.
2: Que el varen com rodejar per que no marxés. Pal,
5: sí. Jo tinc tots els vídeos aquí, eh?
0: Sí. Els has vist?
5: Clar, a mi me'ls envien tots.
0: Sí. A mi m'han dit que hi ha gent que no té gaire ètica... entre cometes, periodística, en el sentit de que hi ha gent que ha publicat coses a xarxes socials bastant escabroses i bèsties, i aquest és una mica el mal. Jo com a professional, jo és que, bueno, primer que no sé si ho hagués gravat.
2: Per què no?
3: Per què no?
2: Per què no?
3: És que estem en un món de fades
0: no,
3: i...
0: No. Jo crec que hi ha d'haver un respecte per la persona que li està passant.
2: Hi ha un moment de la gravació que per mi és la més dura, que és quan aquest...
0: Cal que primer, hi ha la part ètica, que això algun cop n'hem parlat, no? Que en un moment de guerra ja sé que no es pot comparar, no? Però si jo veig que estan fent mal a una persona, el primer que faré no serà agafar el telèfon mòbil i gravar-ho. No, intentaré ajudar-la, no? O en quina societat, o en quina societat vivim?
2: No, perquè aquestes gravacions ajudaran a la policia a fer un atestat molt millor, perquè la policia, no oblidem, no hi és allà, no hi és. Molt de llumeta,
3: és que arriba tothom,
2: molt de llumeta
3: abans que la policia,
2: i cotxes de la policia a la Rambla amb la llumeta encesa, però no hi era la policia. I aleshores jo crec que la gravació que es veu aquest personatge, que no sé si és sud-americà o no ho sé,
0: perquè jo no he vist les imatges, per tant no en sé res.
2: Hi han començat a venir el català. La Morta és sud-americana, això sí, no?
3: La Morta era de la Jonquera, jo la conec, i és amiga de la meva família. I...
2: Sí?
3: Bueno, la meva família no. Era amiga de la meva filla, perquè anaven al col·legi junts.
2: Però és sud-americana,
3: meva...
2: no?
3: Sí, sí.
0: Quina edat té?
3: 33 anys.
0: 33 anys.
2: I el noi aquest...
3: Jo no me'n recordo d'ell perquè...
2: Té noms hispans.
3: Va venir cap aquí.
2: El noi aquest, no sé si també és d'allà o és d'aquí, no? La qual cosa...
0: És indiferent, doncs.
2: No, perquè l'Aliança Catalana a l'Empordà ja ha fet el primer post. I com que veig que no es posa amb els immigrants, penso que aquest noi deu ser d'aquí, un Castro, no sé què, eh?
0: Però és que a mi m'és igual que aquest noi sigui groc, lila o taronja. Ha fet una cosa que no és humana, perdoneu.
2: Però està molt bé que puguis veure la brutalitat del masclisme. Al moment que es treu la samarreta i té tot aquest...
3: I es va rentar la mà allà.
2: Es va rentar la mà, té tot el braç vermell de sang.
3: El braç i tot el lateral esquerre.
2: I va i es comença a netejar, i és quan surten la gent, intenten acorralar, que això devia ajudar, perquè varen tardar en venir, jo estava en el despatx i vaig veure passar dos cotxes de Mossos, un cotxe de la policia municipal, la moto de la policia municipal, un cotxe camuflat i una ambulància, i dius...
3: Jo ho tinc filmat tot, i es veu
2: aquí ha passat
3: algú
2: molt gros, no? Què diu Aliança Catalana? Que això és el que jo no faria amb calent, no? No ho diu explícitament, però s'endivina quan en Jordi Masquef diu alguna cosa ha fallat. Realment estan parlant d'això sense parlar-ne tampoc, no? Perquè no són clars com parlant. Què vol dir? Que hi ha una reincidència. Probablement aquest noi ja devia tenir...
0: Tenia un ordre d'allunyament.
2: Un ordre d'allunyament.
3: És que l'havien detingut dos dies,
2: el havien detingut.
3: I el mateix dia.
2: Sí, l'havien detingut. Per tant, diu, alguna cosa ha fallat aquí, naturalment. Però ara obrir, en aquest cas, el debat de si hi ha gent en reincidència i no sé què, em sembla molt negatiu.
4: Però de totes maneres, si tu aquesta persona el detens i tu aquesta persona el poses a la presó 20 anys, no? Qui t'assegura que quan no surt als 20 anys torna a fer això?
2: No, qui t'assegura? Segur, la gent que posem a la presó no es recicla. I per tant la presó, en termes de tornar a la societat gent que ha fet coses mal fetes, és un fracàs, no funciona.
3: Pues alguns s'ho creuen.
2: No. Un pare d'un que treballava a casa, d'un que va anar a la presó, quan va sortir de la presó i va tornar a recaure i va robar més del que havia robat i que havia acabat anant
0: a
2: la presó.
0: El pitjor és com aquesta persona de la presó de Lleida, que a més recordo quan el van deixar sortir, que tots els... Bueno, vaig sentir una conversa, no? Un periodista que deia que no estava reinserit, no? Estava recuperat i que el deixaven sortir i no ho entenien, i evidentment l'han tornat a detenir al cap de 2-3 setmanes.
6: Em sembla que era aquest mateix que el varen entrevistar I ell va dir això, que havia estat no sé quants anys a la presó, que no tenia família, que no tenia recursos i que l'havien tirat al carrer de la presó, diguem-ne.
2: Que volia tornar a entrar.
6: Que volia tornar a entrar.
2: Tornar a entrar, el record d'aquests, eh?
0: Bueno, que no ha de ser fàcil, tampoc, per una persona...
6: No, és que ho dic...
0: En totes aquestes circumstàncies.
6: Ho dic en aquest sentit.
0: Però és que això ens hauríem de fer netejar com tenim la societat.
6: Que és igual com els menes, que quan compleixen un determinat requisits, al carrer. Bueno, però potser que ens ocupem de veure aquesta persona al carrer, què farà o què pot fer...
2: Que un intern demani tornar a entrar a la presó,
0: és que hi ha moltes coses que fan,
2: vol dir que no una, moltes, exacte, vull dir que l'habitatge, la llei de dependència, tot això no funciona,
0: la xarxa de salut mental
2: també, també.
5: Si nosaltres posem adjectius a les coses, està bé dir crim masclista, això que ha passat, però també està bé dir que és un crimen jurídic, un crimen polític, i és un crimen de moltes de moltes menes, perquè els responsables de tot això qui són? I tenim unes lleis que, per això que ell, en Pedro Pacheco, com sembla, l'alcalde de Jerez, el van fotre a la presó, que va dir fa 40 anys que la justícia és un cachondeo, i el van fotre a la presó, l'alcalde, tenia tota la raó.
2: La pregunta és, i ara que els docents estan de vaga, per exemple,
0: no, estan en peu de guerra, podries dir.
2: Sí, què estem fent per anar contra el masclisme, que és una malaltia de la condició humana? Què s'està fent?
0: No ho sé, jo com a mare amb fills, és una cosa que em preocupa, no? Però és que em preocupa el masclisme, evidentment, però em preocupa la violència en general, no?
2: Masclisme, violència...
0: Perquè quan tens una societat... Evidentment que el masclisme no el podem erradicar d'un dia per l'altre, perquè no és possible, perquè a més també hi ha maneres de fer que tampoc potser no són les adequades, que això també podríem parlar-ne.
5: Una acció porta una reacció.
0: Exacte, però el que no podem fer és, tu ens ho has dit, les reaccions en calent.
2: No,
0: clar, dir contra el masclisme, feminisme tipus
5: radical,
0: masclisme,
5: no,
0: radical,
5: no,
0: tipus
5: no,
0: masclista.
2: No, tampoc.
0: No, jo abogaria per un humanisme, no? Per una consciència social, per ser més humans tots plegats.
5: És que,
0: independentment de si ets home, si ets dona...
5: Això del feminisme i el masclisme, tots som iguals, no hi ha cap superioritat, perquè des del moment...
0: Tots som iguals, però alhora tots som diferents.
5: Tots som diferents, evidentment. Però vull dir, jo parlo dels drets, no podem ser igual orgànicament.
0: Orgànicament, sí, exacte.
5: Però som iguals amb els drets. I molt de cuidado, perquè aquests drets no són universals, que això és una mentira absoluta. D'universal no hi ha res. Són de què depenen els drets?
0: Bueno, els drets ens els hem hagut de guanyar, també, els drets.
5: No, els has guanyat tu, però una noia d'Afganistan no s'ha guanyat res. Els drets depenen de les constitucions del teu país.
0: Però jo com a...
5: I tu només ets lliure perquè tens unes constitucions...
0: Bueno, no bueno, soc lliure.
5: Lliure, no. ets tractada com una dona mínimament bé, perquè tens unes lleis del teu país que ho permeten.
0: Sí.
5: Però no te'n vagis a un país musulmà ni un país d'una altra cultura que no sé quina dir, o el Burundi, que no sé com s'ho munten en allà, perquè en allà els drets que pots tenir tu no serveixen per res, ja poden ser universals.
0: Pues que potser no tenen ni al cap les persones de peu què és la paraula dret. O el que significa un dret.
2: Masclisme, 1943, Lleida. Una interna de la presó de dones de Lleida, a la Concepció. És detinguda,
0: 1943, has dit.
2: És detinguda a Barcelona, primer a la presó de dones de Barcelona i després la passen a la presó de dones de Lleida. Allà, l'auditor de guerra, continua havent-hi, que per dir-ho així en llenguatge d'avui seria el fiscal acusador dels tribunals militars, obre un expedient en aquesta dona, a la Concepció. I aquí és on vull anar, no? El masclisme, no? L'auditor i els quatre militars que fan el Consell de Guerra comencen a detallar les condicions d'aquesta dona. Primer, és una depravada sexual, perquè segurament devia tenir company i no devia casar. Una depravada sexual, no? Condueix cotxe. No pot ser una dona que condueixi cotxe. Portava pistola. En el juliol del 36 el que no portava pistola era burro, no? Perquè n'hi havia per comprar i vendre, no? I al final a l'auditor li fan arribar una foto d'aquesta dona amb set dones amb la granota, amb aquell gorro de la CNT, era de la CNT en aquest sentit, i aquesta dona anava amb un Mauser. Les milícies antifeixistes anaven...
0: Però suposo que si haguessin detingut un home també de la CNT, també hagués passat el mateix.
2: No, ben bé, no ben bé. És a dir, si eres dona tenies un plus, bueno...
3: Però que això fa
0: tenies més números per guanyar la loteria de l'afusellament.
2: Aquesta foto va servir a la tarda, la presenta a l'auditor, mire, ara, a més ens han fet arribar aquesta foto. Sentència. Pena de mort, l'endemà a les 6, fusellada al cementiri de... Mm. És a dir, el masclisme en la societat ja existeix.

0: però em sembla que hi ha d'haver-hi algú de la família al costat.
1: La pregunta és, aquesta dona va matar algú? No va matar ningú. Ho varen fer tan malament que no els franquistes varen entrar corrent i no varen tirar un tret també,
2: però
1: no?
2: Les lleis i els drets que t'atorga la teva Constitució a vegades no són justos.
3: Però existeixen. Però jo crec que el que s'ha de fer un plantejament nou és sobre el tema de la violència.
2: En general, eh?
3: En general, perquè ara estem parlant, lamentablement, d'això que va passar aquí a Figueres. Però fa dos dies varen assassinar a Barcelona a una persona que no saben encara, segurament deu estar relacionat amb la droga.
0: Sí, la droga.
3: I quan donaven la notícia, donaven que l'any passat, l'any 2025, hi havien hagut 93 tirotejos a Barcelona.
0: Sí.
3: Aviat està dit. Amb no sé quants morts, ara no recordo el número de morts. Però dir això, en un país que ens pretenem ser civilitzat, això no ho podem simplement dir, ostres, sí, quins números.
1: I aquesta nit la flotilla de barcos també han pujat uns soldats d'Israel que també han disparat, eh? I a Gaza també han disparat, és a dir, la violència està institucionalitzada a tots nivells, eh?
0: La violència és inherent.
4: Anem més enllà.
0: Aquest, em sembla que és aquest que dius tu, li van fotre quatre tiros al cap.
1: Sí. Al cap.
0: Sí. I es veu, està ple de gent aquell carrer. I es veu...
4: Anem més enllà, perquè sempre ens hi fixem nosaltres en que els països del nord, Noruega, Suècia...
2: També hi ha de violència, ja.
0: Suècia, malament,
4: A Suècia... Hi ha tanta malament. Violència armada al carrer que estan canviant la llei del menor, que el menor serà a partir de 9 anys, la llei del menor 9 anys, perquè les bandes criminals contracten, entre cometes, es nodreixen
2: recluten.
4: De nanos d'11, 12, 14 anys per cometre assassinats armats i violents. Imagineu-vos.
2: A
4: Suècia, eh?
2: El que passa és que en quina societat vivim que un menor... un nano de 12 anys, l'edat del meu fill, d'aquí 4 dies, no? Sigui capaç d'apretar el gatell i matar una persona i el que comporta psicològicament, és que jo no sé com em sentiria si jo matés una persona.
0: És que aquesta societat no és la societat que estàvem nosaltres. No és la nostra societat.
2: Ni tampoc la societat en la que jo m'he criat, tampoc.
0: Aquí està, tampoc. És una altra societat. Un altre personal. Aquí hi ha un altre personal, un altre...
3: Però no podem normalitzar, o no hem de normalitzar...
0: Això són les lleis.
2: Exacte.
3: Perquè, en el fons, el que estem fent és... Ui, és un tema complicat, és un tema que no sabem com agafar...
2: I no en parlem.
3: No en parlem. Aparquem-lo, mirem de maquillar-lo i mira, ja està. I si l'any passat hi van haver-hi 10 morts i aquest any hi ha hagut 9, estiguem molt contents perquè n'hi ha hagut un de menys, ja està.
1: Baixem.
2: Ja, però aquests 9 tenen famílies i amics.
3: Sí, sí.
2: I hi ha circumstàncies. Què hem de fer? Tan sols un ja és una mala notícia, no?
1: Jo crec que, a més, aquesta violència verbal... I també la veiem en el Congrés dels Diputats, quan un diputat de Vox aixeca, el teu veí, també al Parlament de Catalunya, amb aquella noia d'Esquerra Republicana, que va dir, de moment no l'expulsarem, no? La violència hi és en el Congrés dels Diputats.
2: Però és que la violència està arreu.
1: A la Casa de la Sobirania Nacional, vull dir...
2: Fem una cosa, fem pausa per avui, perquè tanquem aquí el debat, que és molt interessant. Tornarem ben puntuals demà dijous, amb els companys el dijous, a seguir debatent una mica aquesta actualitat. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dimecres. Tornarem el dijous amb més temes, amb el suport de gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i per

0: països de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit avui en la sessió de control al govern espanyol al Congrés, on el líder dels populars ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que hi canviarà tot això. Aquestes han estat les primeres reaccions de tots dos un cop coneguda la imputació de l'expresident socialista.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, li ha preguntat a Sánchez que on s'acaba el lobbisme i on comença el tràfic d'influències. I els conflictes laborals en sanitat i educació continuen oberts aquesta setmana amb noves vagues i negociacions. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir avui en una jornada marcada per la vaga a les escoles bressol per intentar frenar les mobilitzacions. El govern ofereix avançar 3 anys l'augment salarial pactat amb Comissions i UGT, millorar complements i incorporar 2.405 professionals més de cara al curs vinent. Tot i això, els sindicats com USTEC i CGT i professors de secundària consideren insuficient aquesta proposta i, de fet, professors de secundària ja ha deixat clar que no assistirà a aquesta mesa. En paral·lel, els metges també fan avui nova aturada convocada per Metges de Catalunya per reclamar també millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. Aquesta és l'onzena jornada de vaga des del mes d'octubre. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires número 60 a Barcelona. Des de primera hora del matí una cinquantena de persones s'han aplegat a les portes de l'edifici però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo, que ha desbloquejat finalment la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest mateix pis i els diversos sindicats ho van poder evitar. Es tracta d'una dona que viu amb els seus 3 fills menors i que el fons New Amsterdam Developers ha desnonat per llogar el pis per habitacions. I minut de silenci avui a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia també una ordre d'allunyament.
2: Notícies en xarxa.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
6: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
1: La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

Wiggly Wet. I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Com estem, família? Ja estem aquí una altra vegada més, com sempre, com cada setmana, per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i de les novetats de la setmana, que, per cert, aquesta setmana són una colla. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, d'Anna, Out of My Body.
2: Suelta mi cuerpo. Sueños lúcidos que...

Aquest és el seu nou track, Off of My Body. Lo mateix que el Fantasy, la nova peça de Demi Lovato.

With You. Així sona, així s'arrasa aquest nou track. I parlant de novetats, també tenim la nova de la Inna, que s'ha juntat amb Matoma i han entret aquest treball musical que déu-n'hi-do. Dream of Love.

sona molt, però que molt bé. The Chainsmoker. El seu Echo en companyia d'Oax. I per acabar, la darrera novetat que presentem aquesta setmana és de Ryan Castro i J Balvin. Una a la vez.

0: Con mucho flow, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. Les novetats de la setmana. I de les novetats ens anem ja ràpidament a repassar el contingut de la llista. Els 10 primers del Top 30.
1: Número 10.
0: María Becerra. Aquest és el track. Qué ganas de comerte.

0: Si és que el ritme no hi manca, eh? El ritme no pot parar. Estiu 22 des del lloc número 9.
1: Número 8.
0: Chica 305.

0: Algo Tú. Aquest duet, Belé, Shakira. Que sonen des del lloc número 7, setena setmana a la llista.
1: Número 6.
0: Nicky Jam. Continua tendre, romàntic, amb el cor trencat. Loco por verte.

0: És el track, és el ritme, és la música de Luis Fonsi i Feid.
1: Número 2.
0: És por un pendejo. No se llora, Manuel Turizo.

0: Si és el moment del nostre número 1 de la setmana, esclar que sí!
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: És el torn del número 1, que bedo ni borratxo!

torna a repetir com a capdavanter de la llista. La proposta de Quevedo, 9 setmanes de la llista, dues número 1. I amb això arribem al final d'aquesta ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista. Us espero el dimecres al vespre, escoltarem la llista sencera del 30 fins a l'1. Una forta encaixada d'aquesta de vosaltres, en Lluís Guerrero. Fins la

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Així sona aquesta nova cançó, Hasta el Amanecer, Álvaro de Luna.

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Salutacions, avui és dimecres 20 de maig.
4: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies.
3: Dia trist avui a Figueres. Sant Jordi Masquef admet que alguna cosa ha fallat després del crim masclista.
4: Cabanes accelerarà la instal·lació d'una càmera lectora de matrícules per l'augment de robatoris.
3: Enxampen el Pertús un motorista amb més de 71 quilos de cocaïna amagats a la moto.
4: L'Empordà el Setmanari supera el mig milió de lectors mensuals i es consolida com el segon diari més llegit de Girona.
3: Figueres commemora els 50 anys de la UNED Girona amb un acte especial al Cercle Esport.
4: L'oficina jove de l'Alt Empordà guanya el primer premi català del concurs de hip-hop per la pau.
3: Tancarem gràcies i el suport de Llinyes a Empordà amb el temps des de la xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha condemnat el crim masclista que ahir dimarts va costar la vida d'una dona de 33 anys a la plaça Josep Tarradellas i ha admès que alguna cosa ha fallat ja que l'agressor tenia una ordre d'allunyament vigent. Els fets van passar cap a 3:15 de la tarda quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van arribar al lloc dels fets i van trobar la víctima estesa a terra amb ferides d'arma blanca. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia ha detingut al mateix lloc dels fets el presumpte agressor, un home de 48 anys i exparella de la víctima. Segons les primeres informacions, l'home ja havia estat arrestat recentment per haver trencat l'ordre d'allunyament. Masquef ha expressat el condol a la família i ha reclamat acabar amb la xacra de la violència masclista. També ha criticat durament la difusió de vídeos i imatges del crim a les xarxes socials i ha demanat una mica d'humanitat. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas.
3: L'Ajuntament de Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules al municipi després de l'augment de robatoris registrats els darrers mesos. La mesura forma part del projecte comarcal de videovigilància Lectio impulsat pels Mossos d'Esquadra, però el consistori n'ha decidit avançar la posada en marxa davant la preocupació creixent entre els veïns. Des del gener s'han presentat 8 denúncies per robatoris i en dos casos els lladres haurien entrat als habitatges amb els propietaris a dins. Els Mossos mantenen una investigació oberta i han desplegat un operatiu específic amb patrulles uniformades i també de paisà. L'alcaldessa Núria Camp de la Creu confia que la càmera actuï com a element dissuasiu i descarta crear un servei de vigilants municipals per motius econòmics.
4: Els duaners francesos del Pertús han interceptat 71,5 quilograms de cocaïna amagats en una moto amb matrícula espanyola durant un control a la frontera de l'A9 en sentit França. El motorista va explicar als agents que viatjava de Saragossa fins a Niça, però les sospites van augmentar quan va presentar un document d'identitat serbi. Durant l'escorcoll, els agents van trobar nombrosos paquets de droga amagats entre el cofre, les alforges laterals i una bossa de viatge. Segons les autoritats franceses, es tracta d'una de les confiscacions de cocaïna més importants fetes mai en una motocicleta pels serveis duaners francesos. El detingut ha estat condemnat pel Tribunal de Perpinyà a 5 anys de presó, amb una prohibició d'entrada a França durant 10 anys i a una multa de 3,57 milions d'euros.
3: El Setmanari L'Empordà s'ha consolidat durant els últims 3 mesos com el segon mitjà digital més llegit de les comarques gironines, només per darrere de Diari de Girona. Segons les dades del mesurador oficial GFK, aquest abril el diari empordanès ha registrat un nou rècord amb 536.227 usuaris únics, superant el Punt Avui. El creixement confirma la línia ascendent del mitjà que durant els darrers anys ha reforçat la seva aposta digital amb nous formats multimèdia, vídeos i continguts adaptats a les noves audiències. L'Empordà, fundat com a mitjà comarcal, centrat en l'Alt Empordà, també ha ampliat la seva cobertura informativa a àmbits gironins, catalans i internacionals. El diari va ser pioner a internet a les comarques gironines amb el llançament d'Empordà en línia l'any 1995 i actualment forma part del grup Premsa Ibèrica.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: UNED Girona celebrarà aquest dimecres, avui 20 de maig, un acte commemoratiu a Figueres pels seus 50 anys de trajectòria. L'acte es farà a les 6 de la tarda al Cercle Esport Figuerenc i reunirà alumnat, professorat, exalumnes i representants institucionals. Durant la celebració es projectarà un audiovisual sobre la història de la Universitat de Figueres des de la seva arribada l'any 92 amb testimonis de professors, coordinadors i estudiants. Actualment, la UNED ofereix a la ciutat estudis d'accés a la universitat, graus, cursos d'idiomes i un programa UNED Sènior. Aquest curs, més de 70 estudiants segueixen estudis reglats a Figueres i el programa per a majors de 55 anys supera les 400 matrícules. La jornada acabarà amb una actuació musical dels alumnes del cant coral de la UNED Sènior acompanyats al piano per Pere Puig.
3: Oficina Jove de l'Alt Empordà ha estat guardonada amb el primer Premi de Catalunya en la categoria d'entitats juvenils del concurs de hip-hop per la Pau, organitzat per Institut Català Internacional per la Pau. El reconeixement s'ha aconseguit amb la cançó i videoclip Un Nou Futur, creada dins el projecte En Ritme en Flow, una iniciativa que utilitza la música urbana per fomentar valors com la convivència, el respecte, la igualtat i la cohesió social entre els joves. En el projecte hi han participat una dotzena de joves de diferents orígens culturals i lingüístics de l'Alt Empordà, treballant conjuntament missatges vinculats a la pau, les migracions i la lluita contra el racisme. La iniciativa ha estat coordinada per tècnics i dinamitzadors juvenils de l'Oficina Jove i del Buc d'Assaig, amb l'objectiu de crear espais creatius i educatius per als joves de la comarca. L'acte de lliurament dels premis es va celebrar a Barcelona amb la participació d'una representació dels joves participants i dels professionals del projecte.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Tanquem aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps amb en Lluís Mipérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
2: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia, desperta aquest dimecres amb força tranquil·litat a les comarques de Girona després d'una altra tongada de tempestes que ahir, déu-n'hi-do, sobretot aquest vespre i nit passats, com han arribat a descarregar entre alguns municipis del Ripollès, de la Garrotxa i també de la Selva, com no, amb aquesta pluja que va arribar fins a la ciutat de Girona, però que tot això, ja diem, ens ha anat abandonant. Sí que ens ha quedat un matí amb una mica d'humitat i per tant tenim algunes boirines, bancs de boira a les planes del Gironès, de la Selva, de l'Empordà, també a la Vall Baixa Garrotxa, núvols que s'han de desfer de seguida. Ara bé, aquesta tarda en tornaran a créixer d'altres, que també deixaran algun xàfec, però ja d'una forma molt més local i isolada que no pas ahir al vespre. Aquests ruixadets els tindrem sobretot a l'Alt Ripollès i també ja avançada la tarda la resta d'aquesta comarca, així com a la Garrotxa. Algunes nuvolades arribaran a la resta de la demarcació durant la tarda, però sobretot ens espera una jornada més càlida que ahir, tira cap amunt la temperatura màxima. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
1: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. 107.3 FM. Cada dia al teu costat.
4: Estem sempre des d'aquí, des de Ràdio Vilafant FM 107.3 al teu costat. Earth on Fire, després de l'informatiu, 22 minuts perquè siguin les 11 del matí. Let's groove.

0: Com ens agrada la bona música, recuperant Earth, Wind & Fire i aquest Let's Groove.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda. Música a ritme de Bebe Rexha, Faithless. Aquí tens el seu New Religions.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'Alzina de Camp Maçanet, Sant Jaume dels Verders o els Estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem! Living on a Prayer va ser un gran tema i és tot un èxit dels Bon Jovi.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur. Bob Sinclair, Chiesa, ens han sorprès amb aquest I Can't Wait.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: Arribem al punt de les 11 notícies i una nova edició de les Veus del Matí. Salutacions de Toni Guerrero. Ens escoltem aquí a l'FM.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 11. Us parla Maria Lara.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb Esquerra, a qui convida a col·laborar permanentment. Ha dit que l'acord no és un punt i final, sinó un punt de partida.
1: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar.
0: Per la seva banda, Junts per Catalunya i la CUP han criticat l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra. La portaveu de Junts, Mònica Sales, l'ha titllat de propaganda i d'insult, i el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, d'haver-se fet lluny del carrer. I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I avui nova jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys i també el col·lectiu de metges, volíem dir. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment de la vaga d'avui en un 30% en dades globals. Connectem ara amb la nostra companya, la Maite Polo, des de la plaça Sant Jaume. Maite, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs hi ha muntat un gran faristol davant de la façana del Palau de la Generalitat amb el logo vermell de Metges de Catalunya. És un acte de protesta en què el sindicat recrearà una sessió parlamentària per interpel·lar el president de la Generalitat, Salvador Illa. Volen que assumeixi la seva responsabilitat com a màxim dirigent del país davant la incompareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, en el conflicte que hi ha obert amb el col·lectiu mèdic. Els metges i metgesses reclamen una reducció de la sobrecàrrega laboral per poder atendre els pacients recuperant la qualitat de fa anys.
0: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I minut de silenci ara a les 11 a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys en mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Hores abans d'apunyalar-la en ple carrer, la va tornar a lesionar, però va quedar en llibertat perquè ella no va comparèixer al jutjat de guàrdia. I una incidència en una línia elèctrica de mitjana tensió ha afectat aquest matí el subministrament elèctric a diversos municipis de l'Empordà, entre ells Llançà, Colera, Portbou i Peralada. La companyia Endesa està treballant amb diferents brigades sobre el terreny i ja ha pogut restablir part del servei. A quarts de 10 del matí la xifra d'afectats s'havia reduït a la meitat, només quedaven uns 5.000 clients sense llum i Endesa informa que la previsió és anar reconnectant la resta en les properes hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
3: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
6: Doncs sí, les veus que t'acompanyen, un matí més de ràdio. Avui és dimecres 20 de maig d'aquest 2026. Malauradament, avui, aixecant-nos amb notícia dura, notícia forta, el que va succeir ahir a la ciutat de Figueres i que en aquests moments, com hem pogut escoltar amb els companys de la xarxa, s'estava realitzant o es realitzaria el minut de silenci amb, record, doncs, aquesta nova mort,
7: víctima
6: doncs, de violència, malauradament.
7: Sense comentaris, Ivan. Uh-huh. Les xarxes, els informatius en van plens i la veritat és que cadascú té la seva pròpia opinió i sense comentaris.
6: Exacte.
7: Aquí no entrarem en un debat que genera doncs, tot el que genera.
6: Solidaritat, sobretot doncs, per la família i
7: tot el nostre condol.
6: Tot el nostre condol.
7: Evidentment.
6: En fi, doncs dit això, Mercè, avui 20 de maig, quin canvi de temps radical també que hem tingut, passar de fred a temperatures que avui assolirem de 25-26 graus i ara en aquests moments ja fa calor. així estem del coll.
7: Doncs sí, ens hem de cuidar perquè aquestes temperatures doncs no ajuden gens ni mica, no?, al nostre estat, i ens hem de cuidar. Esperem que ara doncs es pugui mantenir aquesta temperatura, que és la que tocaria per l'època que estem, la de primavera, tot i que em sembla o em dona la sensació que és una miqueta més alta, del que seria habitual per aquesta època, però bé, no?
6: Poder una mica la humitat, que han acumulat, que ha acumulat la terra, poder, no? Fa aquesta sensació de que fa com més vapor, no? Que dona aquesta sensació. Fa calor, eh?
7: Sí?
6: Vull dir que pots anar perfectament de ple estiu i estàs bé, fora a l'exterior.
7: Doncs, sentit això, que el temps ens continuï acompanyant i també acompanyant fins a la una del migdia amb els nostres col·laboradors i protagonistes un dia més de les veus del matí. L'Aniol Ribas per començar amb el seu podcast Coses que passen. També tindrem avui a l'Albert Rodríguez amb el tema que ell ha escollit, i dins la segona hora de programa, Ivan, a banda de la Marta Oliva des de Vida Ordenada Oficial, també tindrem...
6: Tindrem, doncs, una entrevista amb la nostra companya Mercè Mainer, que ha entrevistat a la regidora, a la Rebeca López, per parlar d'aquesta tercera edició de la Fira d'Emergències, que aquest dissabte es celebra durant tot el matí a l'Espai Agora de Vilafant.
7: Molt bé, doncs aquest és el contingut d'aquest matí, que, com dèiem, ens conduirà cap a la una del migdia amb consells publicitaris, amb música que no falti mai, i qualsevol cosa que ens vulgueu dir o suggerir, 972-5 54 63 02.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Els protagonistes de les veus del matí.
5: Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.

passa a poca estona de la mitjanit. A dins d'un búnquer soterrat a les afores de Moscou, un home mira una pantalla. Aquesta s'encén de color vermell. La paraula que hi apareix és llançament. Ara, l'home té 10 minuts per decidir si el món existirà demà al matí. El seu nom és Stanislav Petrov, l'home que aquella nit va salvar la vida tal i com la coneixem. Però la decisió que va prendre no la va saber ningú durant 15 anys. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Avui parlem de l'home que va salvar el món d'una guerra nuclear, Stanislav Petrov.

0: Ens situem a l'any 1983. La relació entre Estats Units i la Unió Soviètica ha tocat fons dins el context de la Guerra Freda. Al març d'aquest any, el president Ronald Reagan ha pronunciat el discurs de l'Imperi del Mal, referint-se a la URSS. Aquest mateix mes ha iniciat la Iniciativa de Defensa Estratègica, un programa per construir armes especials capaces d'interceptar míssils nuclears soviètics. Des de Moscou, això s'interpreta com una estratègia d'Estats Units per tal de poder atacar primers sense rebre les conseqüències d'un possible contraatac per part dels soviètics. Al mes d'agost, el Congrés dels Estats Units ha rebutjat una moratòria nuclear bilateral, és a dir, un pacte per al qual les dues parts, Estats Units i la Unió Soviètica, acordaven frenar simultàniament la producció, les proves i el desplegament d'armes nuclears. En ser rebutjat per part dels Estats Units significava que la cursa armamentística continuava accelerada. I amb tot aquest context i antecedents, arriba el dia 1 de setembre de 1983, quan un caça soviètic derriba un avió civil de Korean Airlines, el vol KAL-007, en l'espai aeri soviètic, prop de l'illa de Sakhalin. El greu problema, però, és que a bord hi havia 269 persones, entre elles un congressista nord-americà. Totes moren i Washington condemna el que anomena una massacre per part dels agressors soviètics. Ara el clima és el pitjor des de fa molt i molt de temps, des de la crisi dels míssils de Cuba l'any 1962. Davant d'aquesta situació, la Unió Soviètica sencera es prepara per un possible atac de part dels Estats Units. L'alerta és màxima i la tensió també. Tota aquesta tensió fa que sigui molt més fàcil per part de la URSS cometre errors logístics i que puguin causar greus conseqüències. És en aquest context quan arriba la nit del 25 al 26 de setembre del 1983. Stanislav Petrov s'asseu davant la seva consola de control, preparat per a un torn de 12 hores. Petrov va néixer el 7 de setembre de 1939, a prop de Vladivostok. El seu pare va pilotar avions de combat durant la Segona Guerra Mundial. La seva mare era infermera. Però Stanislav Petrov no és un militar de carrera en el sentit clàssic. Ha estudiat enginyeria a la Universitat Militar d'Enginyeria de Ràdio de Kiev. La seva formació és tècnica, científica, una distinció que li resultarà crucial per desenvolupar el seu paper. A principis dels anys 70 l'assignen a l'organisme que supervisa el nou sistema d'alerta primerenca soviètic, el sistema OKO, que en rus significa ull. El seu objectiu és detectar qualsevol llançament de míssils balístics des del territori nord-americà. Petrov coneix el sistema per dins, ha participat en el desenvolupament del seu programari i això el permet conèixer com funciona i sap també com pot fallar. Al moment dels fets, la tardor de 1983, Petrov és tinent coronel. Té 44 anys i treballa al centre de comandament Serpulkov 15, un búnquer secret situat al sud de Moscou. La seva tasca és observar la xarxa de satèl·lits i notificar als superiors en cas que es detecti un atac de míssils contra la Unió Soviètica. El protocol és explícit. Si el sistema detecta un llançament, Petrov ha de comunicar-ho immediatament a la cadena de comandament. Llavors els generals ho traslladen al Kremlin i el líder soviètic, Yuri Andropov, té la paraula final sobre el contraatac nuclear. Aquella nit en què s'encén la pantalla, Petrov no hauria d'estar de guàrdia. Un company seu ha de fer el torn, però per raons que els registres no han conservat, és Petrov qui avui ocupa el càrrec. Les primeres hores del torn transcorren en calma, però poc després de mitjanit, hora de Moscou, una sirena trenca el silenci dins el búnquer. La pantalla gran, il·luminada en vermell, mostra una sola paraula: llançament. El sistema indica que un míssil balístic intercontinental Minuteman ha estat llançat des de la base aèria de Malmstrom, a Montana, als Estats Units, rumb a la Unió Soviètica. Acte seguit, el text de la pantalla es modifica i apareix la frase «atac de míssils». Quatre alertes més es succeeixen. El sistema ha detectat 5 míssils en total, tots en trajectòria cap a territori soviètic. El nivell de fiabilitat de l'alerta és el màxim possible. A la sala, el pànic s'apodera dels altres operaris. Tothom mira a Petrov. El protocol diu el que ha de fer molt clarament. agafar el telèfon, trucar als superiors i comunicar l'atac. Però el nostre protagonista s'hi nega. En aquells 10 minuts, el temps que els analistes després han calculat que tenia per prendre la decisió, Petrov passa per un procés mental que ell mateix ha descrit en entrevistes posteriors. I és que hi ha diversos factors que el fan dubtar de la veracitat de l'atac. El primer és que 5 missils no tenen sentit. Petrov ha estat entrenat durant anys amb una premissa fonamental. Si els Estats Units decidissin atacar la Unió Soviètica, ho farien amb centenars de missils simultanis. L'objectiu d'un primer atac nuclear és destruir la capacitat de resposta de l'enemic. Un atac amb 5 missils no seria un primer atac. Seria un error o una prova. Ningú començaria una guerra nuclear deixant a l'enemic prou viu perquè respongués. El segon factor és que els radars terrestres soviètics no confirmen res. El sistema OCO funciona via satèl·lit, però els radars de terra que rastregen objectes que suren per l'horitzó no mostren cap senyal d'activitat. I un missil balístic intercontinental vol dir que hauria d'aparèixer en aquests radars. El tercer factor és que Petrov coneix el sistema OCO per dins i sap que és propens a errors. En el seu criteri, una alerta sense confirmació de múltiples fonts és una alerta que cal verificar, no executar, almenys no per ara. Però res d'això elimina el dubte. El sistema marca fiabilitat màxima. Podria ser real. Petrov agafa el telèfon, però no truca als generals. Comunica: error del sistema, alerta falsa. Cap missil està arribant. Amb aquest acte, Petrov no s'equivocava i tallava la possibilitat d'una resposta balística per part de la Unió Soviètica que hagués desencadenat en una guerra nuclear brutal. La investigació posterior determina la causa. El satèl·lit Cosmos 1382 havia captat el reflex del Sol sobre els núvols d'alta altitud. El programari ho havia interpretat com la punta de calor d'un missil, 5 vegades seguides. No hi havia cap missil. El que passa a continuació és absurd. Petrov rep una amonestació per errors administratius al registre de guàrdia. Cap distinció, cap reconeixement oficial. El sistema no volia publicitat sobre el fet que el seu satèl·lit havia fallat de manera tan estrepitosa. El 1984 es jubila anticipadament. Torna a casa, a un petit apartament a les afores de Moscou. La seva dona mor de càncer el 1997. Viu sol. Durant 10 anys no en parla amb ningú. Quan finalment ho explica a la seva dona, ella li pregunta: "I tu què vas fer?" I ell respon: "Res, no vaig fer res." L'incident roman classificat fins al 1991. El món se n'assabenta el 1998. Petrov rep reconeixements internacionals tardans. Viatja a les Nacions Unides, guanya el Dresden Peace Prize, però continua vivint al mateix apartament modest. Mor el 19 de maig de 2017, però la notícia no transcendeix fins mesos més tard, quan un amic alemany truca al seu fill per felicitar-lo pel seu aniversari. El govern rus no emet cap comunicat oficial. 11 dies després de la gran nit de Petrov, l'OTAN inicia un exercici militar que simula un atac nuclear soviètic. L'URSS ho interpreta com una possible cobertura per a un atac real. Mobilitzen tropes, transporten armes nuclears als llocs de llançament. Andropov rep el maletí nuclear. El 1983, el món va estar a punt de destruir-se dues vegades en menys de 6 setmanes. Les dues vegades, algú va decidir esperar. Però d'això en parlarem en un altre episodi. Fins aquí el d'avui. Moltes gràcies per escoltar Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i fins la pròxima.
1: Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant les veus del matí.
1: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
0: Els protagonistes de les veus del matí.
3: Ferran!
4: Hola, Jaume, què tal?
3: Com va això? Mira...
4: Molt bé.
3: Avui tinc un plat...
4: Em sembla que t'agradarà.
3: Què dius ara? L'altre dia els espinacs de la catalana estaven boníssims.
4: Boníssims. Ja mira la verdura, això, que no m'acaba de... Però aquests estaven tremendos.
3: Què mengem avui?
4: Avui farem uns porros gratinats.
3: Què dius ara?

0: Home, espera un moment, Ferran.
1: Oh, què?
0: Aquesta
1: però...
0: música que ens ha buscat producció, què és això, home? Porros de menjar, no?
1: De menjar, de menjar.
0: Home.
1: Sí, no, no, no.
0: Ai,
1: gratinats.
0: Vinga.
1: Boníssims.
0: Gratinats.
1: La verdureta aquesta que es diu porro.
0: I wanna love you.
1: I per què es deu dir porro també l'altre? Potser perquè té una mica de forma, no? Clar. Se semblen una mica de...
0: Bueno, clar, allò és una trompeta més que res.
1: Sí.
0: Vinga.
1: Doncs farem servir porros. Per això fem porros gratinats.
0: Evidentment, perquè si fas porros i fas servir pastanagues...
1: No té sentit.
0: No.
1: Eh? Millor si són prims de la mida d'un espàrrec cruixut.
0: Ah, mira.
1: No poseu un pedaç de porro que no us entra per la porta.
0: Exacte.
1: D'acord? Calculeu 4 o 5 per persona.
0: Uh-huh.
1: Bacon fumat... 3 o 4
0: d'any. Un moment, Ferran, un
1: moment. Porros i fem servir bacon.
0: Separem el concepte porros i fumat. Eh? Una cosa és el porro de menjar i l'altra és el bacon fumat de fumar el bacon.
1: Clar,
0: eh?
1: Que ja ve disposat a lo que...
0: Perquè aquí hi haurà més d'un que dirà, ei, porros i fumat. No, no,
1: no, no. No,
0: no.
1: No, doncs bacon fumat, però és en l'estat en què es presenta les botigues.
0: Exacte.
1: 3 o 4 talls, tiretes d'aquestes.
0: Posa'n uns quants més.
1: Uns quants més.
0: Va.
1: I formatge de cabra.
0: Que bo està el formatge de cabra.
1: Està tremendo.
0: Sí, senyor.
1: Què hem de fer?
0: Posar el formatge de cabra.
1: Sí, un parell de talls per persona. Nosaltres el posem aquí en quantitat.
0: Posa, posa.
1: Ens encanta.
0: Posa, posa.
1: Començarem netejant els porros, tallant les petites arrels i la part verda.
0: Uh-huh.
1: No us ho mengeu, això, que és lleig.
0: És el que té, és el que té.
1: Renteu-los bé.
0: Espera't un moment, que ho vaig fent, ho vaig fent.
1: Vale, perquè fixa't que pot portar una mica de sorra, a vegades.
0: Ai, sí que és això, anava a dir Ferran, que aquest porro té sorra.
1: Sí, és que té sorra.
0: Ai, mare de Déu, va.
1: No serà sorra, sí, és sorra.
0: Ai.
1: Doncs la netegem, perquè la sorra, per menjar, no.
0: No, no.
1: Per estirar-s'hi a la platja, sí, per menjar, lleig.
0: Sí.
1: Els posem a bullir en una olla amb aigua abundant i sal. Més o menys han de coure uns 25-30 minuts, depèn de la mida dels porros que hem fet servir.
0: Que vagin fent.
1: Va. Agafem el bacon fumat,
0: sí.
1: I el tallem a dos petits per fregir-lo en una paella.
0: Sí.
1: Amb poc d'oli, sobretot.
0: Poc oli,
1: poc oli, poc
0: ja,
1: oli.
0: Ja deixaran a prou oli,
1: sí,
0: el bacon.
1: Sí, sí, sí, sí. Quan ja estigui fet, ho reservem.
0: Mm-hmm.
1: Que vol dir que ho guardem a part.
0: Ja està fet, això? Ho heu prou fet,
1: sí,
0: o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: S'ha de fer crec o no? No,
1: no, no. No,
0: pues ja el trec,
1: sí.
0: Treu-lo.
1: Un cop cuits, posem a escórrer els porros, que recordem que els estem coent fa una estona, 25 o 30 minuts, i, si pot ser, els posem a escórrer en posició vertical, perquè perdran més ràpid l'aigua.
0: Un moment, Ferran, et puc fer una proposta?
1: Sí.
0: A la pròxima temporada del Cuina per Ineptes, podríem aconseguir una cuina de veritat i no un cap pingat, que és molt incòmode cuinar amb això, home.
1: Sí, sí.
0: S'està acabant el gas, tu mateix? S'està acabant el gas. Va,
1: jo porto un encenedor.
0: Ah, mira.
1: Que podem recarregar la bombona.
0: I tant.
1: Va. Doncs com us deia, si posem els porros en vertical, caurà tota l'aigua i així no ens trobarem després sorpreses desagradables.
0: Perfecte.
1: En una plata que puguin anar al forn, la unteu amb una mica d'oli i hi afegim el bacon. Posem al damunt l'oli amb el que hem fet servir i que ens ha sortit del bacon.
0: Sí, aquell oli que no hem de tirar.
1: No, no, no l'hem
0: mai
1: de tirar.
0: Mai per la higuera.
1: Mai. Doncs posem ara sí el bacon, al damunt posem porros, com si fossin canelons, i anem posant bacon, porros, i ho barregem així una miqueta.
0: Bacon porro, bacon porro.
1: Bacon porro.
0: Bacon porro fumat, bacon porro fumat. Bacon porro fumat, bacon porro fumat. Molt bé.
1: Molt bé. I després el que farem serà tirar pel damunt el formatge, tallem-lo amb làmines finetes, perquè això s'ha de desfer.
0: Espera, un moment, que aquest ganivet no funciona. Un moment. Aquest, home. Sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Doncs posem la plata al forn, al gratinador, a uns 200 graus, i en pocs minuts el formatge ja veureu que es va fonent.
0: Sí, mira com es fon.
1: Pues quan estigui fos ja el traieu.
0: El traiem ja?
1: Sí, però el deixeu refredar abans de menjar.
0: Ja ha pitat el forn.
1: Ha pitat?
0: Sí, treu-lo.
1: Oh, a porro fumat.
0: Que
1: és bo, això.
0: Bona nit, Ferran.
1: Hola, adiós. I love
0: you.
2: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
1: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
2: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig a les 7 de la tarda.
3: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
4: Ui, ens l'hem passat, no?
5: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
6: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
7: Venen uns caps de setmana de festes. Aquest dissabte tenim la tercera edició de la Fira dels Oficis d'Emergència i d'aquí també poc la Fira de la Cervesa. Escoltem a Bruce Springsteen. Aquí tenim aquest Streets of Minneapolis mentre esperem que vinguin als nostres estudis els col·laboradors, en aquest cas l'Albert Rodríguez.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Els protagonistes de les veus del matí.

0: Més temes són els que posem avui damunt de la taula i, com deia l'Ivan, que estava ja de camí, l'Albert Rodríguez, el tenim als nostres estudis, i amb un tema d'aquells que dius atenció, papes i mames, especialment perquè avui va cap a vosaltres el tema d'atendre els dubtes, no?, sobre precisament la paternitat i la maternitat. Albert, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Mercè? Més aviat diria atenció als possibles pares i mares del futur.
0: Sí, també, no?
1: Sí.
0: O els que puguin ser ja no els primerencs, sinó també els que en tenen 2, 3, 4, o per qui no aniria tant la cosa? No afectaria
1: més
0: tant?
1: Més pels primerencs seria, sí? Sí.
0: Molt bé.
1: Perquè venim a parlar d'aquesta por de ser pare o de ser mare, una por de la qual no es parla, no? El dubte que tenim normalment, o les preguntes que ens fem, ho separo una mica amb l'inconscient i l'inconscient, com sempre. El dubte que ens presenta conscientment és: vull ser pare o no vull ser pare? Vull ser mare o no vull ser mare, no? Tots els que són pares o mares, més o menys, ens ho hem preguntat. El que hagi durat la pregunta, o si hem obtingut respostes o no, és una altra història, no? Però crec que la pregunta te la fas normalment. Si hem estat afortunats, hi ha gent que, bueno, s'ha adonat, no? I tampoc passa res, i no s'havia ni plantejat, no? Què passa? Que més enllà d'aquest dubte conscient, hi ha un dubte inconscient que no solem atendre. Vinc amb aquest tema, perquè els oients també ho entenguin. Perdoneu, oients, que haig de respirar. Posa una mica de context.
0: Has vingut una miqueta així en plan ràpid, no? I has hagut d'arribar i moldre.
1: Precisament sou pare, no? I avui fan vaga a les escoles bressol, no? I m'he hagut de gestionar tota aquesta història.
0: Dic,
1: ja és divertit que vingui a parlar de la paternitat i la maternitat.
0: Sí, perquè no estava previst, el tema sí que estava previst, però que et passés tot això avui, no?
1: Que tingués una mala gestió com a pare avui, precisament no estava previst. Doncs, hi ha una diferència entre aquests dos tipus de dubtes, i és que el dubte conscient ens parla sobretot de tasques familiars, no? Quines tasques hauré de fer, de cuidar, com hauré de cuidar, d'organitzar, com organitzaré el temps, no? Del temps que tindré, de l'economia, etc. I això és del que es parla més, no? Quan surten notícies sobre el cost de ser pare, no? O el cost que té cuidar un fill a l'escola, tot el que has de comprar no està molt calculat, i es parla... Jo, de fet, ni m'ho miro perquè crec que no anima gaire.
0: No,
1: a ser pare o mare, o si ja ho ets, a seguir endavant, no? Llavors, el dubte, aquest seria el dubte conscient, i el dubte inconscient és el que parla de la persona que haurem de deixar de ser per fer aquest pas. D'acord? Hi ha gent que diu, bueno, a mi no m'ha canviat gaire la vida. Potser no n'ets gaire conscient, però t'ha canviat més del que et puguis imaginar. No, hi ha gent, no, la Mercè ara fa una cara com dient, home, jo crec que sí, no?
0: A mi
1: me l'ha canviat, a tu també. Sí, hi ha gent que diu, bueno, sí, no?
0: Sí.
1: Com
0: em sobta,
1: no,
0: bastant.
1: Tant, sí, per això dic, potser no està atenent tant això, o no li ha sortit encara aquesta informació que pot sortir més tard, no? Quina diferència hi ha? Doncs el dubte conscient es gestiona amb canvis i gestió externa, en resum, i el dubte inconscient es treballa amb canvis i gestions internes, d'acord? És a dir, estem fent una mirada externa normalment de la paternitat, però no estem fent una mirada interna i profunda, que són les que a mi m'agraden i les que em dedico.
0: Clar, no? Aquesta és la que remou, no?
1: La que remou,
0: la que
1: exacte,
0: ho posa
1: molt
0: tot
1: ben
0: de manifest, com diria Ivonne Laborda.
1: Totalment.
0: Sí.
1: Llavors, estem parlant d'una emoció i estem parlant de por, d'acord? La por, de l'emoció de què es parla, és de por sobre, com deia, no?, l'economia, la conciliació familiar i laboral, el temps, etc. I la por de la que no es parla és deixar de ser la persona que he estat fins ara, és a dir, la identitat. Estem parlant...
0: El personatge també, no?
1: De la identitat, del personatge que hem creat, no? Fins a aquest punt en què no hem estat encara pares o mares. No hem integrat aquesta informació o no se'ns ha presentat, d'acord? Em trobo consulta que quan parlo de la por a ser pare o mare, moltes vegades em diu, no, Albert, si no tinc por, si és que em fa molta il·lusió, no? I dic, sí,
0: sí,
1: però,
0: sí, la il·lusió hi
1: però
0: és.
1: Fa por.
0: Però què hi ha darrere de la il·lusió, no?
1: Sí, més darrere de la il·lusió, què més hi ha a part de la il·lusió, no? I és com voler suprimir una emoció que no és tan amable, no és tan simpàtica, la por, no? És com si posés un lleig al teu futur fill o filla, no? I dir, no, et vaig tenir, però molta por. Sí, no passa res. Tots els passos importants sempre venen acompanyats de molts dubtes i moltes pors, no? Llavors, què vull dir? Que la il·lusió que et pot fer la maternitat o paternitat no treu que hi pugui haver una por a fer aquest pas. Com deia, l'il·lusió és algo positiu, la por veiem com una cosa negativa. Per això la solem amagar o la barregem amb altres temes com el temps, l'economia, no? Però és una por profunda, repeteixo, a un canvi d'identitat. Què passa amb aquesta por? Per què no se'n parla? Aquesta por és nova o això ja hi era abans, aquesta por? Tu i jo, que som de diferents generacions, diria, ja hi era, no? Però és diferent. Què passa? Que fa unes dècades enrere, la maternitat i la paternitat formaven part, diguem-ne, d'un camí molt més establert, no? D'uns passos més establerts, que era estudiar, treballar, trobar parella, casar-se o viure junts i tenir fills, no? I si ens posem més concrets, no tenies fills fins que no t'havies casat, perquè no es podia concedir això, no? Religiosament parlant. Llavors, era gairebé, diguem-ne, una seqüència natural. No vol dir, per tant, que abans no hi hagués por, però moltes vegades el que passava és que no hi havia tant d'espai per atendre aquesta por. No?
0: I és el que tocava fer.
1: Simplement es feia. S'entrava en aquell camí perquè és el que s'esperava, no? Tu entres en aquell camí perquè és el que s'espera de tu i diuen, tu preguntaves cap a on i deien, cap aquí, cap allà, vinga, va, no? Vaig fent i ja està. Perquè era el que havia fet, segurament, la teva generació anterior i perquè era el que donava continuïtat també a la família o perquè simplement socialment semblava, el, com deia, com diu en anglès, no? Next step, el següent pas, no? Abans, per tant, decidia el context en el que ens trobàvem i ara què decideix? Que és la gran diferència.
0: El context.
1: No. Ara decidim nosaltres. I aquest és el gran canvi, que no ens n'adonem.
0: Clar.
1: M'explico?
0: Sí, totalment.
1: Abans et deixaves portar, diguem-ne, la deriva, no? El context em porta a ser pare, sí. I ara decideixes tu. Ara no diuen cap aquí, cap allà.
0: Tot
1: ara
0: està
1: diuen
0: a les meves mans.
1: Clar. Et diuen, què vols fer? Cap on vols anar? No? I això què passa? Que si no ho atenem, pot generar un bloqueig. Sí? És una mica el que parlem, hem parlat moltes vegades, no?, de les xarxes socials, o de totes les opcions que hi ha, que és fantàstic, no?, tota aquesta obertura, que hi ha tantes coses, però fa que ens perdem una mica. Doncs amb la paternitat i maternitat també ens genera aquest bloqueig. No? Tenim, per tant, o més aviat sentim, una responsabilitat en majúscules, no?, com un pes, ho vivim, que abans no teníem. Perquè abans jo no havia de fer aquesta gestió de vull ser pare o vull ser mare, no? No havia ni de gestionar, es donava. I tots sabem que qui no tenia fills abans deia, bueno, hauran tingut un problema, no hauran pogut, no s'hauran donat les circumstàncies, no es donava tan per fet que es vivia d'aquesta manera, no? Abans era, quan toca? No? Ja heu decidit quan? No? Quan? Sí, ara o aquest any o el que ve, no? I ara la pregunta és, voldràs ser pare tu o no? Això ho veiem pel carrer, aquestes preguntes no són les mateixes, no? Llavors tenim por.
0: Inclús com a parella, no? Abans es donava per fet que havíem de ser pares.
1: Totalment,
0: i ara és,
1: Mercè,
0: ho parles amb la parella, no?
1: Clar,
0: tens intenció de ser pare, mare...
1: És una conversa profunda.
0: És una conversa molt profunda, perquè com un dels dos digui, doncs això no entrava dins els meus plans...
1: Exacte.
0: Aquí què passa?
1: Sí, que aquí ja donaria pas...
0: Un gran dilema, un altre tema. Sí.
1: Un altre tema de com parlar això amb la parella. Vale? Perquè és que aquí m'extendria molt, però sí que...
0: Com parlar-ho i què fer.
1: Com parlar-ho i què fer. Sí, però més no és el que fem o deixem de fer, sinó com ho vivim. M'explico que aquesta frase és molt important. O sigui,
0: deixem-ho per un altre dia.
1: Sí, més enllà de que siguem pares o no, del que acabis decidint, és el present aquí i ara, com ho estàs gestionant a la parella. No? I el que vingui demà ja estarà bé, si estàs en el present i estàs atenent aquest dubte present. No? Llavors, com deia, què passa? Que tenim molta llibertat, però clar, aquesta llibertat és la gran paradoxa de dir d'avui, no? Puc fer el que vull, però haig de decidir què vull. I abans no havia de decidir, no? I decidir implica escoltar el desig, però també escoltar la por. Sí? De què ens parla aquesta por? Quin és aquest dubte profund inconscient? Com deia, aquesta por, bàsicament, la provoca la incertesa de com anirà tot el sobrepensat i sobretot si podré sostenir el canvi que representa, com dèiem, d'identitat i de tot el meu sistema, diguem-ne, no? Per què? Com bé deies, que posaràs la figura de la parella és molt important, ser pare o mare, pels qui no ho sàpiguen, representa un canvi en la mirada...
0: En nivell de parella primer de tot, no?
1: Bueno, amb tu mateix primer, després amb la parella, no? També és veritat amb l'economia, amb la llibertat i el descans, però tot això, tots aquests factors són els que provoquen aquest canvi d'identitat. Tu no pots ser la mateixa persona, no simplement no pots ser el mateix per cuidar el teu fill i t'has de transformar en pare, sinó que és que no pots ser la mateixa persona ni amb la teva parella, ni segurament amb les teves amistats, ni amb el teu entorn laboral. Tot això canvia, no? Llavors, clar, entra una pregunta que és una diguem-ne que és que entres com una crisi existencial, no? Que dius, qui he estat fins ara? I qui seré? I tinc por de no saber qui seré, no? Quan sigui pare. Perquè he estat fins ara una persona que m'he compromès a mi mateix i potser també amb una parella que hem escollit més o menys la mateixa direcció, però si sóc pare, aquesta persona, o sigui, jo mateix, no podré seguir sent la mateixa. I aquesta por és molt important atendre-la. Per què? Repeteixo, l'important és atendre la por. No és que no tinguem por. És una emoció...
0: Com una altra.
1: Com una altra, i com sempre diem, les emocions hi són per alguna cosa, i la por precisament és una emoció que no sol agrada gaire i incomoda, perquè la por et convida a la introspecció. Et convida a parar, a pensar, a replantejar, a reflexionar, i això no ens agrada. La ment, que sempre parlo de la ment dual primitiva, diu, sí, però dreta o esquerra, no? No et quedis aquí parat, avança, no? Llavors, per què és important atendre la por? Perquè si no atenem a la por, correm el risc de que la mateixa por et dirigeixi. Llavors, repeteixo, el problema no és tenir por, el problema és que la por decideixi per nosaltres. La por pot estar dient, això és important. La por pot estar dient, no ho facis en automàtic. La por ens pot dir també, mira bé des d'on vols decidir, no? Ens envia aquests missatges. No ens limita. Simplement fa que ens escoltem, que ens atenguem, entenent que tant si som pares com si no, doncs no ho farem tampoc perfecte, mai serem perfectes, no? Però el més important, ens estem atenent i gestionant a nivell emocional, ens estem reconeguent, i això ens allibera, ens treu pes, ens treu culpa, ens dona comprensió i ens dona compassió cap a un mateix. És un respecte cap a un mateix. Com deies, i si no tenem a la por, doncs si no tenem a la por poden passar dues coses. Primera, que ens llancem a la maternitat o paternitat sense consciència, simplement perquè toca, perquè l'edat apreta, perquè la família insisteix o perquè la parella ho vol, o dos, que fugim del tema, no? I el deixem sempre, doncs, per més endavant. Evitació, diria aquí, el convertim en una decisió, diguem-ne, congelada, no? Què passa? Que en tots dos casos que està dirigint la por, en aquests dos casos, la por queda en aquest comandament, i en un cas, en aquesta opció, ens empeny, i ens sentim com si t'empenyessin, no? Anava a dir com si t'empenyessin per un barranc, però aquests dies no queda gaire amable dir això, no? I en l'altra opció, la 2, ens paralitza, no? Que per cert, ara que comento això de... m'ha vingut aquesta informació, no? De si la família apreta, no? La família, per anar bé, no hauria d'apretar.
0: No, hi hauria d'intervenir, no?
1: No hi hauria d'intervenir, perquè ve molta gent a consulta, no? Que veus el pes que tenen els pares i mares, no? D'aquestes persones que s'estan plantejant si volen ser pares o mares, no? I veus la pressió que hi ha, i és bestial. I jo li diria a tots aquests pares i mares que estan pressionant tant els seus fills, que s'ho revisin, eh? Que es deixin veure d'on ve aquesta pressió i aquesta necessitat i aquesta dependència que per rebre aquesta... Que clar que és una felicitat i és una cosa molt maca, però no des d'aquest punt de dependència, no? He fet un petit parèntesis, eh? Uh-huh. Llavors, si atenem la por, podem mirar la maternitat i paternitat no només com una decisió biològica o social, sinó com una transformació vital. Vol dir poder dir, tinc por, sense que això signifiqui, no serveixo. Vol dir poder dir, no ho tinc clar, sense convertir aquesta incertesa en una culpa. Llavors, el que podem fer és baixar la pregunta al lloc més profund. No només dir, em va bé tenir un fill ara, sinó també dir-nos, què es mou dins meu quan m'imagino aquesta possibilitat? No? També, no només dir-nos què és el que perdré, sinó, fixa't, què podria néixer en mi? Quina versió de mi ha de néixer aquí, no? O no només dir-nos tinc por, sinó també dir-nos què em vol mostrar aquesta por, no? Llavors, la paternitat i la maternitat no haurien de ser una fugida, ni una imposició, ni una manera d'omplir un buit. Sé que és molt difícil, sempre ens omplirà un buit, eh? Vull dir, no serà perfecta. Ni ha de ser tampoc, hauria de ser una resposta automàtica a una etapa de la vida. Però tampoc haurien de quedar anul·lades aquestes preguntes, no només perquè apareix la por, no? A vegades el que fa por no és tenir un fill, sinó que el que fa por és convertir-se en algun diferent. I això serà així, no? Els que hem estat pares o mares ho sabem. Et porta una transformació que és inevitable. I tinguis més, que s'ha de diferenciar també, diguem-ne por a nivell 9 o por a nivell 6, hem de diferenciar nivells de por. Sigui quina sigui la teva por, amb aquesta por, doncs atendre la paternitat i maternitat. Ja et dic, no ser pare o ser mare, que també, però decidir-ho des de la llibertat. Estem parlant d'una crisi com a transformació. Repeteixo, perquè ser pare o mare posarà en crisi el personatge que hem construït. La persona independent, la persona que ho controla tot, la persona que sempre pot marxar, la persona que es posa la feina al centre, la persona que no necessita ningú, la persona que viu des de la pròpia llibertat sense haver de respondre davant d'un altre a la vida, no? Llavors, un fill no només ocupa el que diríem una habitació o casa, sinó que també ocupa un espai intern, en un mateix, eh? Passo una altra vegada amb la comparació d'extern i intern, no? I per fer-li un lloc en aquest espai intern d'un mateix, alguna cosa nostra interna s'ha de recol·locar.
0: I això remou.
1: I això remou.
0: I molt. I no una temporadeta, eh? Això remou de per vida, perquè cada etapa es va col·locant, doncs, moltes cares de la mateixa moneda.
1: Sí, i normalment hem de dir també que és un tema que difícilment pots gestionar sol i que t'has de deixar acompanyar. Clar. Hi ha molta gent, els oients que ens puguin escoltar, que estan bloquejats amb aquest tema, potser no havien atès aquesta part de por, també podríem dir inclús de culpa o d'incertesa, bueno, no? Hi ha molts factors, però per resumir-ho en por, llavors que es deixin acompanyar, que parlin d'aquesta por, i com deies abans amb la parella, que deia que donaria per una altra secció, que ho comparteixin amb la parella.
0: I que no ens faci por.
1: I que no ens faci por compartir-ho. A mi, personalment, per exemple, a mi vaig sentir aquesta por, no? I em va fer... I per això ho estic compartint també, eh? No. Perquè, òbviament...
0: Sí, perquè moltes persones que es poden sentir identificades o no acaben d'identificar precisament el que els hi està passant, no?
1: Exacte. Sí. En el meu cas vaig sentir aquesta por i tenir aquesta contradicció interna, no? De dir, com pots tenir por si és una cosa que et fa il·lusió, si és una cosa que és molt maca, no? Llavors no ho entenia, no? Vaig fer un treball personal amb aquesta por, i recordo la primera vegada que li vaig compartir a la meva parella, no? Quan estàvem debatint aquest tema, no? S'anava cuinant poc a poc, no? Diana, anàvem debatint. I un dia li vaig dir, és que tinc por, no? Clar, li va caure una mica el món a sobre, no? Aquell moment de dir, però com pots tenir por, no? O què et passa, què et preocupa, la preocupació, no? Dic, no, tinc por. I quan m'ho deia, dic, i crec que tu també. I no passa res, no? Què tal si parlem de les nostres pors? I allò va ser fantàstic. Va ser fantàstic i va ser una

0: la mà d'altres professionals.
1: Exacte, hem de...
0: Això és creixement personal.
1: És l'exemple d'un
0: no,
1: mateix.
0: I no sou robots.
1: No, no som robots ni som perfectes, eh? Aquesta gent que veieu també a Instagram, que sí. Deixeu un missatge pels oients, que us venen la vida perfecta, sí. No existeix. Estem parlant de viure en benestar, no de viure en perfecció, estem parlant de viure en plenitud i no de viure en felicitat constant.
0: Albert Rodríguez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: Deixa'ns un contacte per si algú li ha ressonat i té ganes de treballar una miqueta més la por, qualsevol altra emoció o qualsevol altre tema que estigui sentint en aquests moments.
1: Clar que sí, mira, deixo el WhatsApp, que és el 676 27 09 51.
0: Gràcies, fins a la propera.
1: A vosaltres, fins a la propera.
0: Adéu, bon dia.
2: Tot el que passa a la comarca a les veus del matí.
3: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, les escoles bressol es tornen a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa 0-3 anys, la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, millores en salut laboral i també més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació que tindrà lloc aquesta tarda de nou amb el departament. El govern ja ha dit que proposarà aplicar l'augment de 200 euros mensuals entre 3 anys en comptes de 4. Ho ha dit avui al Parlament la consellera d'Ensenyament, Esther Niubó.
2: I fins i tot per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord

0: avancem, doncs aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Per l'altra banda, qui també s'ha manifestat és el col·lectiu de metges. De fet, Metges de Catalunya situa el seguiment global de l'aturada d'avui en un 30%. Ens amplia la informació la nostra companya Maite Polo. Bon dia.
2: Bon dia. Centenars de facultatius han escoltat i aplaudit el discurs del secretari general del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Llaunart, adreçat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, a qui ha demanat que no es desentengui del conflicte, com ha fet la consellera de Salut, Olga Pané.
3: Però vostè no pot fer-ho. Vostè és el president, la màxima autoritat, i li van en el càrrec. La inacció, a hores d'ara, és una decisió política. I és una decisió que té nom i cognoms.
2: Metges de Catalunya presenta la campanya Ni un minut més en aquest acte també a la plaça de Sant Jaume i proposa als metges i metgesses fer estrictament el temps de feina que tenen assignat.
1: I la Comissió de Salut Pública ha aprovat l'ampliació del cribratge del càncer de mama en dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges d'entre 45 i 49 anys i també d'entre 70 i 74. La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys a mans de la seva exparella. L'arrestat havia estat condemnat el dia abans a 6 mesos de presó per maltractar la víctima i tenia una ordre d'allunyament. Es tracta del tercer feminicidi aquest 2026 a Catalunya i el número 162 des que es va començar a recollir dades oficials el 2012. I desnonada la dona del pis del carrer de Buenos Aires número 60 a Barcelona. Des de primera hora del matí una cinquantena de persones s'havien aplegat a les portes de l'edifici però no han pogut evitar l'entrada de l'Abrimo que ha desbloquejat la porta d'accés. Fa una setmana ja es va intentar desnonar aquest pis i els diversos sindicats ho van poder evitar.
4: Notícies en xarxa.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: Gràcies per estar amb nosaltres i compartir aquest espai de ràdio cada dia de dilluns a divendres des de les 11 fins la 1 després d'aquest punt horari a les 12 i 4 minuts d'aquí una estoneta amb la nostra companya Mercè Mainé parlant d'aquesta tercera edició de la Fira dels Oficis d'Emergència que es celebra al nostre municipi de Vilafant, concretament aquest mateix dissabte a partir doncs, de les 10 del matí i ja doncs, durant tot el matí tots els oficis d'emergència i tots els professionals que vetllen, no?, per la nostra seguretat, per la nostra integritat i per mantenir doncs, el nostre territori de la millor manera possible. També doncs, tindrem d'aquí una estoneta des de Vida Ordenada Oficial a la Marta Oliva amb la seva secció i aquest serà el contingut que compartirem al llarg d'aquests 55 minuts de ràdio que tenim per endavant fins la una. Shakira! Burna Boy. Està contenta la Shakira, eh? Bueno, al final li han perdonat 60 milions, eh?

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
3: Estàs escoltant Les Veus del Matí. Pues.
4: Ens toca parlar de temes del nostre municipi perquè aquest dissabte tenim una cita que m'agrada molt, especialment a l'Espai Àgora, a la tercera fira dels oficis, que a més aquest any és comarcal. Per parlar-ne m'acompanya la regidora de Salut a l'Ajuntament, la Rebeca López. Benvinguda a Ràdio Vilafant.
5: Moltes gràcies, bon dia.
4: Aquest any és comarcal. Això vol dir que l'hem fet a grossa, no?
5: Sí, aquest any és comarcal i estem contents perquè, bueno, Vilafant esdevé un punt, no?, de trobada dels oficis d'emergència ja com a seu, i això doncs ens fa molt contents perquè ja és la tercera edició, hem anat avançant, cada vegada la fira ens estem esforçant perquè sigui més grossa i que els tallers siguin més de qualitat, i jo penso que apropa molt a la ciutadania als oficis, no?, d'emergència, el que fan i com treballen, i està molt bé que la gent conegui els recursos que tenim.
4: Clar, a més el fet de que sigui comarcal, això vol dir que està consolidada d'alguna manera, no?
5: Sí, home, ara ja és la tercera edició, ja la primera va ser molta il·lusió, però anàvem una mica a veure què ens trobaríem, no?, i la resposta de la població també quina seria. La segona vam ampliar força el volum dels participants, i aquesta tercera hem treballat més en millorar els tallers, en millorar doncs aquestes experiències que les famílies poden tenir amb aquests oficis perquè s'ho puguin passar bé.
4: Per qui no hagi vingut a les altres dues, no és que sigui una exposició, sinó que és molt interactiu i molt participatiu, no?
5: Sí, és molt participatiu. Cada ofici que participa doncs fa activitats de jocs i molt divertides per infants, els adults també les disfruten. Hi han exposicions i també tenim exhibicions de simulacres. Vull dir que tot és molt participatiu i dinàmic.
4: El que és molt espectacular dels altres anys, haig de dir-ho, no?, a nivell visual, és el tema de l'excarceració, no? Que a més aquí també veus com la col·laboració entre els diferents cossos, perquè en una emergència no actua només un sol cos, no?
5: Sí, l'excarceració en un accident de múltiple, no?, diversos cotxes, el que feia més que treballaven conjuntament doncs, per exemple, la Guàrdia Municipal amb el Mossos d'Esquadra, el SEM, no?, els bombers, no?, fèiem un simulacre com es treia una persona, si fos la vida real, no?, en un accident múltiple de cotxe, doncs com la traiem. Aquest any l'excarceració no la fem, perquè l'hem fet dos anys seguits, la primera i la segona, i aquest any hi ha activitats noves, i per les persones que ja han vingut alguna vegada, doncs hi ha altres activitats sorprenents per canviar, perquè hem d'anar oferint, bueno, altres activitats i altres simulacres.
4: Qui és solidari i vol donar sang, podrem donar sang com l'any passat, que hi havia el bus?
5: El bus aquest any no podrà venir, n'hi ha poquets a tota Catalunya. I no, aquest any no està actiu i no el podem fer servir, però el banc de sang sí que estarà.
4: I la també, importància, no,
5: sí, per explicar la importància de donar de sang i lo necessari que és molt fàcil, a més, i que no provoca dolor. I també explicaran les pròximes donacions quines seran i on a Vilafant per poder-hi anar.
4: Perquè Vilafant és un municipi amb moltes donacions, no? És un municipi donant, molt actiu en aquest aspecte,
5: sí,
4: no?
5: Sí, en aquest tema estem molt involucrats, pensem que és molt important, no?, que les donacions es donguin de forma regular, perquè el banc de sang està necessitat sempre de tots els tipus de grup de sang.
4: I tenim tots els cossos que participen en l'emergència a l'Àgora, a Policia Nacional, Guàrdia Urbana, explica'ns una miqueta, Mossos, Forestals, explica'ns una miqueta què hi haurà.
5: Tenim els bombers, que faran una activitat molt xula d'intentar que la gent provi amb la manguera d'apagar un foc apuntant una diana, així veurem a veure si costa o no costa de subjectar, de treballar-hi.
4: Que la pressió de l'aigua també ha de ser important.
5: Sí, jo penso que sobretot els petits s'ho passaran molt bé, perquè a més podran disfressar de bomber, pujar al camió, veurem un espectacle de l'escala mecànica com treu gent dels edificis alts, no? Veurem moltes sorpreses, moltes coses.
4: De fet, avui amb tot de broma, no? un company deia, és la fira que treuen en Antoni, perquè de fet vam haver de menester-ho, no? I tenir important, no?, de tenir i d'estar tranquil, no? Suposo que també aquesta fira ens ajuda a això, no?, a veure-ho i quan passi una emergència estar com més tranquils, perquè ja sabem què és el que passarà, no?
5: Sí, home, i saber quins recursos tenim, perquè, bueno, els podrem veure i els podrem tocar. Els Mossos d'Esquadra pensen venir amb els gossos policia, podrem pujar una moto dels Mossos d'Esquadra per veure com, bueno, per veure, no?, com són aquests cotxes. Amb la Guàrdia Municipal hi haurà una gincama pels més petits.
4: Dir, podré aconseguir ser de la Guàrdia jo o no?
5: Si fas les proves ben fetes i les passes, te donaran el carnet de Guàrdia Municipal i llavors, doncs, ja seràs guàrdia.
4: Està bé, està bé. No sé si em convé. Clar, està bé també perquè és una manera també d'apropar a la ciutadania un cos com la Guàrdia Municipal, no?, que sempre ho diguem tan important, que són
5: de
4: policia de proximitat, no?
5: Sí, tant. I la Guàrdia Urbana de Figueres també participarà, que, bueno, a vegades han fet també els controls
4: al colímetre,
5: han fet jocs de radar, aquest any també porten xalecos antibal, vull dir que es podran veure moltes coses. La Policia Nacional participa amb també la Policia Científica, podrem veure les empremtes dactilars, no?, com es descobreixen les empremtes quan hi ha un robatori o quan hi ha un assassinat, qualsevol cosa, no?, doncs com busquem aquestes empremtes, és una cosa que també va agradar molt un any que ho van fer.
4: Sí.
5: També vindrà el SEM amb l'ambulància, que podrem veure l'ambulància per dintre, el material que utilitzen, farem RCP, reanimarem ninots, no?, per veure com ho faríem si ens trobéssim al carrer i
4: que
5: com ho
4: fan ells a diari. També és important tenir aquest coneixement, no?, perquè si hi ha una emergència el primer que pot actuar és la persona que està per allà i llavors venen els cossos d'emergència, no?, per fer-los un cop de mà, que també és importantíssim.
5: Home, i tant, qualsevol persona pot ajudar moltíssim si s'hi troba al carrer, i també ens ensenyarem com funcionen els desfibriladors
4: important.
5: I veurem com es fan les cures bàsiques. Llavors jo penso que serà molt divertit perquè tot és tocar material i provar-ho un mateix. És molt pràctic i és divertit, jo em penso que ho passarem molt bé. Protecció Civil també ve, que faran un joc amb els walkie-talkies, que és una cosa que també, sobretot als més petits, els hi fa gràcia de...
4: Home, i qui no et diu que algun d'aquests nanos que participin en aquesta activitat al cap d'uns anys, quan tingui els 18, crec que és a partir dels 18, vulgui fer-se voluntari, no?, i faci el curs per poder... És una mica sembrar, no?, d'alguna manera participar,
5: sí,
4: en aquesta.
5: Sí, són oficis molt interessants i que, bueno, són molt dinàmics i a vegades ens pensem que, bueno, que fan unes coses, però no sabem la gran quantitat de coses que fan que desconeixem, no? Perquè, clar, quan actuen així al carrer, no ho veiem nosaltres,
4: clar.
5: Poder, no? És, clar. Llavors està molt bé perquè ho apropa molt a la ciutadania i tothom veu, toca i aprèn, no?, les coses que fan. En aquest sentit, també, bueno, tindrem els agents rurals, que els agents rurals faran una de les activitats, que fan diverses activitats molt divertida també, és buscar fang, empremtes reals dels animals, i aquest, bueno, aquest fang els nens també s'ho poden endur, però està molt xulo perquè descobrim, pues, com és l'empremta d'un llop, com és l'empremta, no?, aquests animals que hi ha al bosc, que a vegades, doncs, o estan en perill d'extinció o apareixen de cop i provoquen un mal de cap, no?, pues, als pagesos, o i s'han de buscar, doncs, quin tipus d'empremtes es troben i què busquen, i és també molt interessant.
4: Seran investigadors d'animals.
5: Investigadors d'animals.
4: I també tenim el cap d'aquí Vilafant, que sí, també participa, que també és el fet de cuidar-se, no?, a un mateix.
5: Sí, el cap de Vilafant està molt bé perquè apropa també, pues, els controls de la tensió, els del sucre, parlaran de la salut, no?, com cuidar la teva salut, i tots menjarem poma, que ens regalen una poma també. Després també tindrem la Creu Roja, que la Creu Roja també porta els gossos, però de rescat, que també està molt interessant. Faran una actuació de rescat que, bueno, faran veure que algú s'ha perdut i aquest gos ha de trobar aquesta persona perduda. I llavors ADF, que són el voluntariat també d'agents rurals, que
4: defensa forestal.
5: Defensa forestal, no? I, bueno, que aquest voluntariat, doncs, també ens explicarà, doncs, i jugarem què passa si ens trobem en un foc, no? Què hem de fer, per on sortim, com hem de fer, no? Llavors és interessant perquè, bueno, jugarem a tots els estants, amb cada ofici, a veure què descobrim.
4: Clar, si ara jo sóc mare i tinc dues criatures i dic, va, jo el dissabte sóc conscient que necessita, que vull que aprenguin tot això, i vull que hi participin, què me recomanes? Que vingui tot el dia, vingui una hora en concret, que consulti els horaris a veure què els hi agrada més, com ho hem d'organitzar això?
5: Doncs hem posat a xarxes, i també tindrem allà la fira, hi ha uns horaris, no?, on fem uns espectacles concrets perquè la gent, si vol, per exemple, veure els gossos policia com treballen, doncs aquella hora no s'ho perdrà, no? Llavors pots, per exemple, pues, venir només a l'hora que t'interessi veure el que sigui, no? I després passar pels estants i descobrir una mica cada ofici el que té preparat dintre del seu estant. Però està molt bé perquè, bueno, aquests espectacles, doncs, també, doncs, és un simulacre com si fos real, i llavors veiem com treballen en allà en directe.
4: Interessantíssim poder veure com treballen en directe, que clar, també una de les coses que he pogut llegir en aquest flyer, que estem depenent de que no hi hagi una emergència real, no?
5: Sí, home, clar, perquè tot tenim allà a l'Àgora, tindrem dissabte, doncs, molts recursos que són disponibles a tota la comarca perquè ho veiem en unes hores de formació que fan tots aquests oficis perquè la gent conegui tot el material que es disposa i com treballen, però si hi ha una emergència real, doncs, per suposat, doncs, hauran de sortir i entrar segons la realitat que hi ha al carrer, que això és el primordial.
4: Va, pregunta complicada de respondre i ara de posar-la en un compromís. A nivell d'ofici, clar, jo sé que em dirà sanitari, perquè la regidora s'hi dedica, però a nivell de la fira, de tot el que ve, de totes les demostracions, què és el que més especial il·lusió li fa veure o no? Amb quina et quedaries?
5: Ostres, complicat, eh? Perquè tots els oficis tenen coses especials. Home, a mi el que m'agrada més és les actuacions que treballen diversos cossos a la vegada, perquè és molt més interessant, perquè, clar, quan participen diversos veus que, ostres, mira, aquest està obrint el cotxe, per exemple, però aquest ja està preparant per treure la persona.
4: La coordinació, no?
5: I aquest,
4: no?,
5: ja està preparant per, no? Llavors, el xulo és veure'ls treballar alhora, perquè, clar, és molt espectacular, però, home, a mi tot el que és a nivell sanitari, doncs, no, s'entén que m'interessa,
4: que a nivell personal
5: ja hi treballo, llavors ja m'agrada tot el sanitari, no? Però realment és veritat que la part policial és molt interessant, tota la part científica és superinteressant,
4: el tema de les empremtes,
5: tot això també és molt interessant, i llavors la part de com treballen els animals també és brutal, no? És molt divertida perquè, a més, és que és curiós que com saben tant els animals i ben adiestrats que estan, no? Que bueno, que ajuden moltíssim, moltíssim els gossos policia.
4: Que moltes vegades parlem de la intel·ligència artificial, com ens pot ajudar, és que potser no cal que anem a la intel·ligència artificial, tenim uns éssers vius, uns animals, uns companys, sí, que ens poden ajudar
5: molt. Que és
4: molt,
5: instintiu totalment, i és una passada, no? la gran ajuda que suposa que aquests animals estiguin en els cossos de veritat, de seguretat.
4: Potser en properes fires tindrem intel·ligències artificials, no? que s'incorporin en aquests oficis.
5: Podria ser també, perquè tot va en aquesta via també.
4: Tot va en aquesta línia de noves tecnologies que irem veient, no? Perquè any a any sempre us esforceu a portar coses diferents i noves. No ha de ser fàcil tampoc coordinar totes aquests cossos, que a més que tenen una feina molt important, no?
5: Oh, i tant, sí, no, segur que no ho és, clar, coordinar el carrer és supercomplicat, però la fira, la veritat que com que són oficis molt, molt acostumats a solventar problemes ràpidament, és fàcil coordinar on ens posem cada un, com organitzem, qui treballa primer, com ho fem, vull dir, entre ells mateixos solucionen la major part de coses, perquè és que ja estan acostumats.
4: Què els diries a les persones que ens estiguin escoltant de Vilafant i de la comarca, perquè hem dit que és comarcal, perquè s'acostin a Vilafant? A més, l'espai Àgora, que és fàcil aparcar, que ho trobaran doncs molt, molt fàcil. Què els diries perquè s'acostin a venir?
5: Doncs us diria que és una fira molt, molt feta per disfrutar tant a nivell individual com en família. Penso que els menors també s'ho passen superbé i que apropa molt aquests oficis a la gent, perquè puguis descobrir si vens realment tot el que són capaços de fer, que és molt xulo. I us convido que vingueu, perquè és que descobrireu coses que no us pensàveu que feien, i ho passareu molt bé.
4: I a més això, aquesta proximitat de poder-los preguntar coses, no? Que això no ho podem fer quasi mai, no? Sí. En el dia a dia. I
5: l'any passat va estar molt xulo, perquè també van venir adolescents que estaven en els últims cursos de l'institut,
4: que han de decidir a què dedicar-se,
5: i que estaven,
4: no?,
5: pensant ja en algun ofici concret dels que estaven allà, i es van apropar per parlar amb ells d'experiències, de lo que, com es treballa, què fan, com han començat, no? I bueno, ho vaig trobar també curiós, que bueno, també és per un públic adolescent que els hi pugui interessar aquests oficis en concret, perquè més a prop que ho veuràs aquest dia, no ho veuràs.
4: Doncs ara m'has fet pensar que conec algun jove que es vol dedicar al tema policial, doncs mira, no és mala idea, no? Per veure realment si t'acaba d'agradar o no, no? Que és una oportunitat molt bona per poder-ho veure. Doncs esperem que vagi tot molt bé, que no hi hagi cap emergència real, perquè això voldrà dir que tot està tranquil, que això és important, i que podem veure'ls treballar, no? En aquest cas amb simulacre, però de manera molt, molt real i molt, molt pràctica. Moltes gràcies per venir-nos a parlar d'aquesta proposta, Rebeca López.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
3: Els protagonistes de les veus de...

0: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
0: Cicle de xerrades Drets de les Persones Grans a Vilafant. El dimecres 27 de maig, a les 5 de la tarda, també a la rectoria, Riureteràpia per cuidar-nos, a càrrec de Gemma Mogues. I el dijous 4 de juny, a les 5 de la tarda, a la rectoria, Diversitat de comiats al final de la vida, a càrrec de Són Provisionals. Recorda, cicle de xerrades Drets de les Persones Grans. A Vilafant, no hi faltis.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
0: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
6: Els protagonistes de les veus del matí.
7: Doncs sí, una setmaneta més tenim amb nosaltres a la Marta Oliva des de Vida Ordenada Oficial i pràcticament ja enllestint el final d'aquesta temporada. Encara ens queda aquest programa i un altre, eh? Així que podem estar tranquils, tranquil·les, i si no, sempre podem recuperar els podcasts des de Ràdio La Carta. Marta, bon dia.
8: Bon dia, Mercè.
7: Et costa triar els temes, Marta?
8: No, en tinc molts.
7: Jo és que me'n recordo que quan ens vam conèixer, aquesta és la segona, tercera temporada?
8: Jo diria que la tercera, eh? Com a mínim. Sí,
7: és
8: sí.
7: Que és possible, eh? Sí, sí. Jo et vaig preguntar, Marta, però això de l'ordre donarà per tants programes? I em vas dir, oi tant! I vas pensar, bueno, aquí l'experta és ella. I així ho has demostrat, de fet, eh? Cada sí, sí. mes tenim sí, temes sí. diversos i diferents sí. entorn a l'ordre. Sí. I esperem que, com jo, els nostres oients i seguidors també prenguin nota, els ajudi en el seu dia a dia.
8: Tant de bo, això espero. Jo vinc aquí amb la millor intenció per, sobretot, motivar, donar que pensar, perquè moltes vegades estem ja en una situació còmoda, una zona de confort, en la que ja diguem, bueno, ja estic bé, tal, però potser doncs intento que bueno, aquests petits canvis, aquestes petites millores en el nostre dia a dia a nivell d'ordre, el que em deies és que hi ha molts tipus d'ordre, hi ha l'ordre físic, de les coses materials, l'ordre mental, l'ordre de les rutines del nostre dia a dia, l'ordre de la gestió del temps, és que clar, hi ha tants temes, després l'ordre que tu vulguis portar a nivell alimentici, de rutines, de no entro en el què es menja, sinó en quant de temps et prepara, si et penses el que menjaràs, bueno, aquest tipus d'ordre, no? Llavors, clar, hi ha molts tipus d'ordre i tots, bueno, intento això, doncs que us motivin i que us donin idees per fer aquests petits canvis que us aportin benestar.
7: I per avui, quin és el tema que ens planteges?
8: Avui parlaré d'una paraula que normalment està mal vista o quan la gent l'escolta ja posen mala cara i diuen ui, això no és per mi. O pensen que no, potser no és el concepte que és el que hauríem d'aplicar, no? Que és el minimalisme. I en el meu cas vull enfocar-lo com un minimalisme pràctic el dia a dia. No un minimalisme que imaginem una obra d'art minimalista, no? I és un quadre en blanc amb un puntet negre, no? Doncs això, no, no és aquest tipus de minimalisme. Per això vinc a trencar una llança en favor d'aquest minimalisme i a veure com el podem aplicar en el nostre dia a dia.
7: Quin seria el punt de partida, doncs, d'aquest minimalisme, Marta?
8: Doncs mira, és això. Quan pensem en aquest minimalisme a nivell d'ordre, potser ara esteu imaginant cases buides, persones vestides de blanc, gent llançant la meitat de les seves coses, no? I no va d'això. Jo crec que el minimalisme pràctic no és tenir poc, sinó tenir el que realment et funciona, que és el que, bueno, sempre hem dit aquí, no?, en aquesta secció.
7: Que seria el menos és más?
8: Exacte. Menos
7: és
8: más.
7: Per exemple?
8: Sí. Menos és más, que t'ajuda a viure millor. O sigui, menos, más i mejor, no? Llavors, el minimalisme en aquest sentit de l'ordre és viure amb menys soroll visual. Ja sabem el que és el soroll visual, val? Per exemple, un exemple molt ràpid, una dutxa plena de pots de xampús de diferents colors, diferents mides, xampús a condició d'hostal. Si eliminem tots aquests pots i ens quedem amb dos o tres iguals, els reomplim, mirem d'eliminar potser productes que hem obert que no ens funcionen, tal, doncs estem eliminant aquest soroll visual d'entrar a la dutxa cada dia i veure mil colors, no? Llavors, doncs, això, és viure amb menys soroll visual, menys estrès i menys decisions segurament inútils, no? No es tracta de llançar-ho tot i de viure amb quatre coses, perquè és que seria molt hipòcrita avui en dia pensar això, perquè hi ha molts objectes que ens faciliten la vida en diferents etapes de la vida, i el que hem de saber identificar nosaltres és en quina etapa ja no estem i desfer-nos d'aquells objectes que ja no formen part de la nostra etapa actual. Llavors, sobretot és preguntar-nos, això em facilita la vida o me l'està complicant?
7: Però sempre acabem amb aquell i sí.
8: Clar.
7: I sí, clar. Algun dia, no sé, ara estic pensant en el món de l'esport, no? Doncs he anat a natació durant molt de temps i allà tinc guardades les ulleres, el gorro, el banyador de natació, uh-huh. I dius, què em faig d'això? Ara fa temps que no hi vaig, però i si algun dia hi vull tornar o m'animo?
8: Vale, perfecte, doncs segurament si tu has fet natació no tindràs només un banyador, no tindràs només un gorro i no tindràs només unes ulleres. Llavors jo et diria que si aquest és el cas, potser d'aquí 4 anys el banyador ja no t'anirà bé, les gomes s'escremen i tal, però bueno, pots agafar un petit neceser on guardis un banyador, el més bo, el que tu més et sentis més còmode, guardis unes ulleres i guardis un gorro. I ho guardes en bones condicions i això no ocupa lloc a dins d'un armari. Tens un kit inicial i tens aquell por, si acaso, per si un dia has de tornar a la piscina i tens una base, no has de tornar-ho a comprar tot de nou. Que passen 4 anys, obres aquell neceser i dius, ai, mira, les gomes estan cremades. Vale, doncs ja saps que pots comprar un altre banyador. Però és pensar i fer aquestes decisions, prendre aquestes decisions, no? No cal que et quedis amb tot l'equip, queda't amb el més nou i amb el que tu realment puguis tornar a fer servir. Val? Per això seria...
7: Clar, he posat aquest exemple, però en podríem posar molts altres.
8: Exacte,
7: eh?
8: Es pot aplicar.
7: Aquell vestit que tenim de fons d'armari per si anem a una festa, per si per Cap d'Any el necessito, per si.
8: Exacte. Els bàsics sempre està bé conservar-los, però tot el que surti dels bàsics jo faria una revisió. Llavors, el que et deia, no? De triar entre el que ens facilita la vida o ens la complica, perquè els objectes, cada objecte que tenim ocupa tres espais: l'espai físic, val? Una taula, tens coses a sobre, l'espai mental, que tu saps que aquella taula hi tens coses a sobre, no? Però ho saps en la teva ment, i el temps que tu pots trigar a trobar les coses en aquella taula, guardar en aquella taula, etc. No? I moltes vegades no ens adonem de com el desordre petit del dia a dia ens va carregant sense voler. I el minimalisme pràctic és precisament això, crear un dia a dia, una vida més lleugera i funcional, no més perfecta, no més blanca, no més buida, no, sinó que et funcioni per tu. Llavors, per exemple, el minimalisme comença en les petites rutines, no comença en un armari. Són aquestes petites decisions que repetim cada dia, no? Per exemple, la bossa de mà o la motxilla, el bolso, no?, que tots portem, o una motxilla. Doncs hi ha gent que porta la bossa de mà com si marxés 3 setmanes de viatge.
7: No ric per mi, eh?
8: T'identifiques?
7: No, jo no, però sí que conec una persona que ara m'hi has fet pensar. Vale. I normalment és veritat que les dones acostumem a portar moltes coses dins el bolso o la bossa de mà.
8: Clar, per què? Perquè som cuidadores i som el por si acaso. I sempre en aquell bolso hem de portar, no només per nosaltres, sinó pels altres, no? Però és que, a més, com que no tenim gaire temps, acumulem tiquets vells.
7: Ja m'hi posaré, ja ho faré.
8: Exacte. Pintallavis, 3. Carregadors que no, potser no funcionen del tot. Papers, claus, que costen de trobar, perquè queden sempre al fons. I això sembla una tonteria, però aquest estrès de posar la mà al bolso i no trobar les claus és un estrès continu, que tu ja vas carregada amb la bossa de la compra, has d'obrir el portal, no trobes la clau. A més, has d'agafar la carta perquè has d'agafar la clau de la bústia perquè has d'arribar a dalt, fer el sopar. Saps? O sigui, si tu posessis la mà a la bossa i tinguessis les claus localitzades penjant d'una cadeneta, tal, tot això que t'estalvies, mira, com tu, molt bé,
7: com jo.
8: La Mercè porta una corda de Ràdio Vilafant amb les claus.
7: I a més sempre la porto penjada perquè es vegi,
8: molt
7: perquè
8: bé,
7: si has de començar
8: bé,
7: a buscar dins el bolso, sí, és veritat que a vegades entra fundades d'ulleres, Kleenex i cartera i altres.
8: Està molt bé, no dic que el buidem, però
7: que fem una revisió de tant en
8: tant. Posem-ho fàcil. És que has d'agafar les claus cada dia dos o tres vegades, posar i treure, doncs no les tiris a qualsevol lloc del bolso, perquè és que va en contra teva, no és un benefici per tu. Les hauràs de buscar i rebuscar tres o quatre vegades al dia.
7: Uh-huh.
8: Llavors, jo ara no ho he portat, però porto un neceser amb on hi ha les claus, no? Dos o tres jocs de claus, doncs ho tinc allà. Llavors, doncs, aquest minimalisme amb el que és la bossa de mà seria portar les coses que utilitzes de veritat, tenir els compartiments clars. Jo no m'hi fico amb la quantitat de necessaris que has de tenir en una bossa, i tu sabràs el que necessites, però tingueu compartimentat. Anar revisant aquesta bossa un cop per setmana, setmana i mitja, i evitar convertir-la en un calaix ambulant, no? Després, un altre exemple que us vull deixar són les claus, la cartera, sobretot això més pels homes, no? Però nosaltres ho portem dins de la bossa, no? Però els objectes aquests del dia a dia, la cosa més pràctica que existeix és tenir un lloc fixe per a aquestes coses importants. És a dir, quan tu arribes o quan te'n vas, que sempre ho deixis al mateix lloc. Les claus, la cartera, l'abric. Sembla molt bàsic, però moltes vegades no tenim un lloc on deixar l'abric i acaba l'abric, la bossa, les claus a sobre la taula del menjador, la primera superfície que trobem, no?
7: O el sofà, o una butaca.
8: Exacte.
7: El primer lloc que trobem.
8: Sí. Llavors, doncs, bueno, una petita safata a l'entrada on t'aclac, cada dia les claus en allà, les claus. Que dius, ostres, no les trobo. Doncs això ja s'acabarà perquè tu sempre les deixaràs en allà i les recolliràs i seràs sempre en allà. Vull dir, el teu cap ja deixarà de pensar i de buscar on he deixat les claus. Perquè ja només arribar tindràs una safateta a mà que estaran en allà. Llavors, vigilem amb aquesta quantitat d'energia que gastem buscant aquestes coses, perquè en el dia a dia és bastant. Llavors, sobre el tema de la roba i el minimalisme, aquí és un tema delicat, no? Ara que es porten molt els armaris càpsula, saps el que són aquests armaris? Ui, doncs el proper dia porto aquest tema, l'armari càpsula, que més estarem amb el canvi d'armari.
7: Però sí, resumidament,
8: és que tu tens unes peces, tres, per exemple, un pantaló texà, un pantaló negre i una faldilla, i tens una camisa blanca, un jersei, tal, tens com 4 o 5 peces de dalt, 4 o 5 peces de baix, 3 sabates, i tot combina entre si.
7: Uh-huh.
8: Val? Llavors és càpsula per això, perquè ho tens com bàsics, és bàsicament un armari de bàsics, que amb la qual acaba combinant tot una entre l'un i l'altre. Si vols, el proper dia parlem d'aquest tema.
7: Molt bé.
8: Que ja estarem amb el canvi d'armari. Llavors, doncs, no vol dir tenir aquestes 10 peces de roba de l'armari càpsula, que et deia, que és molt còmode, l'armari càpsula, però bueno. Sinó que vol dir tenir la roba que et poses, que combina entre ella, molt important, perquè jo sóc de les primeres que em deixo portar, que veig una camisa estampada, lluent, llampant, dic, oh, mira, i després dic, oh, i amb què la combino? m'ha passat molt, que dic, amb lo maca que és aquesta peça i no sóc capaç de combinar-la, o els pantalons o les sabates, o no sé, hi ha alguna cosa que no em queda com jo havia imaginat, no? Doncs tenir aquest tipus de roba a nivell minimalista, tenir bastants bàsics i que no et fa perdre temps cada matí, perquè no ens trobem amb el que ens sol passar, que obres l'armari i dius no tinc res que posar-me, no? Llavors no és falta de roba, normalment és aquest excés de desordre visual i de decisions que hem anat acumulant. Llavors, el que et deia abans i tu em deies també, l'ordre físic seria menys però millor, com aplicar aquest minimalisme, no? El problema no és tenir coses, sinó tenir-les sense funció. A casa segur que ara et ve algun objecte al cap que dius...
7: Tu obres els maris. Vale. En allà hi trobes de tot.
8: I cadascú que ens estigui escoltant ja segur. Li venen al cap els seus.
7: Clar.
8: Objectes sense funció que tenim a casa. O sense un
7: però
8: lloc
7: determinat. Però hi ha gent, Marta, estic segura que hi ha gent que té la capacitat de tenir les quatre coses que estem dient, eh?
8: Sí.
7: I no
8: sí.
7: acumular.
8: Sí, sí, sí. sí
7: que
8: sí.
7: jo ho admiro, eh?
8: Sí. Sí.
7: Però bueno, suposo que també va molt en funció de la persona.
8: La persona, les persones amb qui convius, val?
7: També, clar, potser és més fàcil que una persona que visqui sola, per exemple, m'estic
8: sí,
7: imaginant ara,
8: sí,
7: eh?
8: Sí, sí.
7: Però una família potser és més complicadet, eh?
8: Exacte.
7: Per tema fills.
8: O aquí has de començar a posar límits molt aviat. És a dir, per exemple, els fills van creixent i no fem revisió de joguines amb ells. Llavors, què passa? Que ens anem quedant amb les joguines de bebès i els nens canvien molt ràpid de jocs, és a dir, de seguida els hi queden petits molts jocs, no? Els típics de bàsics de taula no, però jocs que dius, bueno, llavors això és posar límit i cada any de dient, vinga, aquesta joguina ja no t'agrada, fora, ja, i s'ha d'anar fent així, perquè és que si no ho llancem pel que ha costat, per qui ens ho ha regalat tal, és un perill, no? Llavors, si els pares tenen aquesta cura d'anar posant aquests límits, pot ser fàcil, no? Però, bueno, sí que és veritat que una persona sola, si s'organitza, és més fàcil que si tens més gent al teu càrrec.
7: Clar.
8: Llavors, doncs, bueno, és això, tenir coses sense funció, sense lloc o sense sentit en la nostra etapa de vida actual, no? Per exemple, en la cuina. Moltes cuines tenen gadgets que no es fan servir. Tàpers sense tapa. O sigui, el món del tàper a mi és que m'encanta. Jo cada cop que parlo dels tàpers és que m'apassiona, perquè és una cosa que dius, com pot ser que ho fem servir cada dia i haguem de rebuscar en el calaix i sempre acabem fent servir el mateix, perquè sabem que és el que té tapa, no? I llavors...
7: Què passa amb els altres, no?
8: Clar, llavors...
7: Per si, el per si que dèiem, no?
8: A mi m'encantaria que ara un dia d'aquests agaféssiu el vostre calaix o armari dels tàpers, el buidéssiu tot, us desféssiu dels que estan trencats, dels que no tenen tapa, i realment juntar el tàper amb la tapa corresponent, clac, ho aneu fent i feu una torre i guardeu-los amb el tàper i la tapa. I no cal tenir-ne 30. No cal, la veritat, no cal, perquè no som una cuina industrial productiva per anar guardant tant de menjar. Cadascú se sabrà les seves rutines, eh? Però jo que faig batch cooking, que ja ho sabeu, i en faig bastant, podem fer servir 10 com a molt, que els omplo i són tàpers mitjans grans, vull dir, 10, 12, ja m'estic passant. No necessito més. Quan faig batch cooking buido aquell armari de tàpers, queden tots ocupats i a mesura que va passant la setmana van anant al rentaplats i els vaig recuperant i no cal tenir-ne molts. Llavors, per exemple, una altra que m'encanta, les bosses plenes de bosses, eh?
7: Aquesta és una altra de bona, eh?
8: O estris duplicats, no? Doncs tot això està dins de les cuines i cada objecte extra et dificulta trobar el que sí necessites, no? Llavors jo us preguntaria quantes coses teniu a la cuina per si de cas, no? Llavors, si aneu eliminant, podrem aplicar aquest minimalisme funcional, que no diu llanceu-ho tot, sinó revisa, simplifica i queda't amb el que t'aporta valor o utilitat real, no? Per exemple, algunes idees per si voleu fer microcanvis que us donaran molta calma. Les tauletes de nit més buides. Això per mi és un bàsic, eh? Tauletes de nit amb lo mínim. L'entrada de casa funcional, super important. Entrada a casa, entrem, sortim, i és el que diguem, si no tenim un lloc, un espai, una petita, un petit prestatge, una lleixa, una mica de penjador, un armariet, acaba tot acumulat en algun lloc que no és el seu. Menys coses sobre les superfícies, superfícies de la cuina, dels mobles en general, del moble del lavabo, que ja ens coneixem, menys decoració, però amb més intenció, val? Fotografies que realment a tu t'aportin, decoració que tu et digui alguna cosa, no comprar per comprar ni omplir per omplir, i menys acumulació visual, val? Perquè bueno, això farà que vegis més casa teva, la respiris més, t'hi sentis més a gust, no? Treure tot allò que ja no t'omple, els pongos, que diuen, no? Llavors, a nivell digital, aquest minimalisme com el podem aplicar? Al mòbil tenim 14.000 fotos, notificacions constants, grups silenciats, aplicacions que no obrim, informació que entra tot el dia, i això cansa. Llavors, com apliquem aquest minimalisme? Eliminem les notificacions inútils, ordenar fotos una vegada al mes, menys aplicacions, menys pantalles abans de dormir. Jo ara he aplicat el que tu em vas dir fa molt de temps, que és no tenir el mòbil a prop quan vas a dormir, i realment va superbé, no? És com és una rutina, clar, un minimalisme, que hi ha molta gent me n'havia parlat, i clar, no, és que tinc el despertador i tal, no? I amb l'excusa del despertador no me'l treia de la vora, però bueno, tinc el despertador digital i perfecte, o sigui, estic encantada.
7: És un d'aquells de tota la vida,
8: de tota la vida també.
7: En viles, sí, que si marxa la llum no tinc excusa.
8: Sí. També pots revisar les subscripcions, buidar els correus acumulats i bueno, fer aquesta revisió per aplicar aquest minimalisme. Menys coses i millor, val? Perquè el que et deia, hi ha persones que es desperten i abans de tocar el terra ja han vist WhatsApps, Instagram, mails, notícies, i llavors el cervell ja es desperta, bum, no? Vinga, va, que han passat moltes coses, no? Amb aquella sensació de que ja vas ofegat de bon matí, no? I llavors el minimalisme és protegir també la teva atenció, a què li vols donar atenció al primer moment, no? Llavors, doncs, bueno, la idea final seria una mica que el minimalisme no és buidar la vida, és fer espai per allò que sí importa, més temps, més calma, i sobretot aquesta sensació d'anar sempre saturats.
7: I si no, posem-ho a prova, a veure què és. Exacte. El que passa. Exacte. Mira, aquest cap de setmana a mi m'ha donat per fer-ho al despatx.
8: Ah, molt bé.
7: I la sensació aquella de, ostres, no, hi ha 50.000 papers, bolis, rotuladors, fosforitos aquests. La veritat és molt que bé. És una passada.
8: Ja ho veig, està super...
7: No, aquí no, a casa.
8: Ah, a casa, a casa, vale. A casa, aquí també tens molt ordenat, la veritat.
7: A la mesura del possible. Sí. Però una cosa és feina i després, quan acabo, ho recullo.
8: Clar.
7: Però sí que ho he posat en pràctica aquest cap de setmana. Però clar, cada vegada que t'escolto, Marta, convida a fer una revisió.
8: Vinga, va.
7: Tenim feina. Fins al proper dia, que parlarem dels...
8: Armaris càpsula.
7: Armaris càpsula. Marta Olivan, des de Vida Ordenada Oficial, moltíssimes gràcies i fins a la propera.
8: Gràcies a tu, bon dia, adéu.
9: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
2: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
1: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
2: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
0: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL Estalvi de 2.

0: t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
2: La ràdio que ens uneix.
4: No sé a dónde voy, no es real.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Doncs a punt de tancar ja aquesta nova edició on les veus del matí, 3 minutets aproximadament, i arribarem a la 1 del migdia. Demà una miqueta més, Ivan.
2: Demà a partir de les 11, que vagi molt bé, bon profit.
1: Igualment, gràcies. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Avui jornada de reivindicacions. Per una banda, l'equip de les escoles Bressol es torna a mobilitzar per reclamar la gratuïtat de l'etapa de 0 a 3 anys, també la dignificació salarial, l'equiparació de les condicions laborals amb altres etapes educatives, també demanen millores de salut laboral i més reconeixement professional. De fet, una jornada marcada també per la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació, que tindrà lloc de nou aquesta tarda al departament, i a la que sindicats de secundària ja ha dit que no hi assistirà. Per l'altra banda, també els treballadors de Nestlé Espanya per un ERO que afectarà concretament a 178 persones a Catalunya, la majoria dels treballadors de les oficines d'Esplugues. Anem ara, de fet, fins a aquest darrer punt, on hi tenim a la nostra companya, la Clàudia Brunsó. Clàudia, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Molt bon dia. En marxa la concentració sota el lema "No és un ERO, és un benefici", i és que el motiu d'aquest comiat que afecta 158 persones aquí a les oficines d'Esplugues, alguns dels treballadors de l'empresa suïssa protesten davant d'una situació on des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO, i és que l'empresa no presenta pèrdues econòmiques, i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques.

0: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. En aquests moments s'està celebrant una mesa de negociació i veurem si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Gràcies, Clàudia. Estarem pendents. Bon dia. I qui també es manifesta avui és el col·lectiu de metges per reclamar millores laborals i reduir la sobrecàrrega assistencial. És concretament l'onzena jornada des que van començar les mobilitzacions a l'octubre. Metges de Catalunya situa el seguiment d'aquest matí, el seguiment global, en un 30%. I també la mediació entre Renfe i els sindicats de Comissions Obreres i UGT per la vaga parcial a la xarxa de Rodalies del 27 de maig i el 5 de juny ha acabat sense acord. Tot i això, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. I minut de silenci aquest matí a Figueres per la mort d'una dona de 33 anys. Ens amplia aquesta informació Juan Mabudín d'Empordà Televisió.
2: Aquest migdia a la plaça de l'Ajuntament de Figueres ha viscut un acte molt trist. La concentració per la mort ahir d'una dona de 33 anys a mans de la seva parella de 48 anys. L'alcalde amb les seves declaracions ha manifestat que una persona que demana ajuda no pot ser que no la rebi, que aquesta ajuda arribi tard. També ha lamentat els fets de que durant el passat cap de setmana aquesta persona va estar detinguda dues vegades i que no entén què ha passat, que ha fallat perquè la persona estigués al carrer. A més, també ha assegurat que es presentaran com a acusació popular.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: La teva companyia diària.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Perhaps kiss us, kiss us, kiss us.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Oh yeah, baby.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
4: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions, avui és dimecres 20 de maig.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí de notícies.
1: Dia trist avui a Figueres. Jordi Masquef admet que alguna cosa ha fallat després del crim masclista.
2: Cabanes accelerarà la instal·lació d'una càmera lectora de matrícules per l'augment de robatoris.
1: Enxampen al Pertús un motorista amb més de 71 quilos de cocaïna amagats a la moto.
2: L'Empordà el Setmanari supera el mig milió de lectors mensuals i es consolida com el segon diari més llegit de Girona.
1: Figueres commemora els 50 anys de la UNED Girona amb un acte especial al Cercle Esport.
2: L'oficina jove de l'Alt Empordà guanya el primer premi català del concurs de hip-hop per la pau.
1: Tancarem gràcies i el suport de Llinyes a Empordà amb el temps des de la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha condemnat el crim masclista que ahir dimarts va costar la vida d'una dona de 33 anys a la plaça Josep Tarradellas i ha admès que alguna cosa ha fallat, ja que l'agressor tenia una ordre d'allunyament vigent. Els fets van passar cap a 3:15 de la tarda, quan els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van arribar al lloc dels fets i van trobar la víctima estesa a terra amb ferides d'arma blanca. Els serveis mèdics no van poder fer res per salvar-li la vida. La policia ha detingut al mateix lloc dels fets el presumpte agressor, un home de 48 anys i exparella de la víctima. Segons les primeres informacions, l'home ja havia estat arrestat recentment per haver trencat l'ordre d'allunyament. Masquef ha expressat el condol a la família i ha reclamat acabar amb la xacra de la violència masclista. També ha criticat durament la difusió de vídeos i imatges del crim a les xarxes socials i ha demanat una mica d'humanitat. La investigació continua oberta i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas.
1: L'Ajuntament de Cabanes instal·larà una càmera lectora de matrícules al municipi després de l'augment de robatoris registrats els darrers mesos. La mesura forma part del projecte comarcal de videovigilància Lectio impulsat pels Mossos d'Esquadra, però el consistori n'ha decidit avançar la posada en marxa davant la preocupació creixent entre els veïns. Des del gener s'han presentat 8 denúncies per robatoris i en dos casos els lladres haurien entrat als habitatges amb els propietaris a dins. Els Mossos mantenen una investigació oberta i han desplegat un operatiu específic amb patrulles uniformades i també de paisà. L'alcaldessa Núria Camp de la Creu confia que la càmera actuï com a element dissuasiu i descarta crear un servei de vigilants municipals per motius econòmics.
2: Els duaners francesos del Pertús han interceptat 71,5 quilograms de cocaïna amagats en una moto amb matrícula espanyola durant un control a la frontera de l'A9 en sentit França. El motorista va explicar als agents que viatjava de Saragossa fins a Niça, però les sospites van augmentar quan va presentar un document d'identitat serbi. Durant l'escorcoll, els agents van trobar nombrosos paquets de droga amagats entre el cofre, les alforges laterals i una bossa de viatge. Segons les autoritats franceses, es tracta d'una de les confiscacions de cocaïna més importants fetes mai en una motocicleta pels serveis duaners francesos. El detingut ha estat condemnat pel Tribunal de Perpinyà a 5 anys de presó, amb una prohibició d'entrada a França durant 10 anys i a una multa de 3,57 milions d'euros.
1: El Setmanari L'Empordà s'ha consolidat durant els últims 3 mesos com el segon mitjà digital més llegit de les comarques gironines, només per darrere de Diari de Girona. Segons les dades del mesurador oficial GFK, aquest abril el diari empordanès ha registrat un nou rècord amb 536.227 usuaris únics, superant el Punt Avui. El creixement confirma la línia ascendent del mitjà, que durant els darrers anys ha reforçat la seva aposta digital amb nous formats multimèdia, vídeos i continguts adaptats a les noves audiències. L'Empordà, fundat com a mitjà comarcal, centrat en l'Alt Empordà, també ha ampliat la seva cobertura informativa a àmbits gironins, catalans i internacionals. El diari va ser pioner a internet a les comarques gironines amb el llançament d'Empordà en línia l'any 1995 i actualment forma part del grup Premsa Ibèrica.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: UNED Girona celebrarà aquest dimecres, avui 20 de maig, un acte commemoratiu a Figueres pels seus 50 anys de trajectòria. L'acte es farà a les 6 de la tarda al Cercle Esport Figuerenc i reunirà alumnat, professorat, exalumnes i representants institucionals. Durant la celebració es projectarà un audiovisual sobre la història de la Universitat a Figueres des de la seva arribada l'any 92 amb testimonis de professors, coordinadors i estudiants. Actualment, la UNED ofereix a la ciutat estudis d'accés a la universitat, graus, cursos d'idioma, d'idiomes i un programa UNED Senior. Aquest curs, més de 70 estudiants segueixen estudis reglats a Figueres i el programa per a majors de 55 anys supera les 400 matrícules. La jornada acabarà amb una actuació musical dels alumnes del cant coral de la UNED Senior acompanyats al piano per Pere Puig.
1: Oficina Jove de l'Alt Empordà ha estat guardonada amb el primer Premi de Catalunya en la categoria d'entitats juvenils del concurs de hip-hop per la Pau, organitzat per Institut Català Internacional per la Pau. El reconeixement s'ha aconseguit amb la cançó i videoclip Un Nou Futur, creada dins el projecte En Ritme en Flow, una iniciativa que utilitza la música urbana per fomentar valors com la convivència, el respecte, la igualtat i la cohesió social entre els joves. En el projecte hi han participat una dotzena de joves de diferents orígens culturals i lingüístics de l'Alt Empordà, treballant conjuntament missatges vinculats a la pau, les migracions i la lluita contra el racisme. La iniciativa ha estat coordinada per tècnics i dinamitzadors juvenils de l'Oficina Jove i del Buc d'Assaig, amb l'objectiu de crear espais creatius i educatius per als joves de la comarca. L'acte de lliurament dels premis es va celebrar a Barcelona amb la participació d'una representació dels joves participants i dels professionals del projecte.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Tanquem aquest butlletí de notícies amb la previsió del temps amb en Lluís Mipérez des de la xarxa de comunicació local i amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
4: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
5: Bon dia, desperta aquest dimecres amb força tranquil·litat a les comarques de Girona després d'una altra tongada de tempestes que ahir, déu-n'hi-do, sobretot aquest vespre i nit passats, com han arribat a descarregar entre alguns municipis del Ripollès, de la Garrotxa i també de la Selva, com no, amb aquesta pluja que va arribar fins a la ciutat de Girona, però que tot això, ja diem, ens ha anat abandonant. Sí que ens ha quedat un matí amb una mica d'humitat i per tant tenim algunes boirines, bancs de boira a les planes del Gironès, de la Selva, de l'Empordà, també a la Baixa Garrotxa, núvols que s'han de desfer de seguida. Ara bé, aquesta tarda en tornaran a créixer d'altres, que també deixaran algun xàfec, però ja d'una forma molt més local i isolada que no pas ahir al vespre. Aquests ruixadets els tindrem sobretot a l'Alt Ripollès i també ja avançada la tarda la resta d'aquesta comarca, així com a la Garrotxa. Algunes nuvolades arribaran a la resta de la demarcació durant la tarda, però sobretot ens espera una jornada més càlida que ahir, tira cap amunt la temperatura màxima. N'estem pendents a la xarxa.
4: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
4: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
0: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Ràdio Vilafant, 107.

Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'1,65 € el quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords pels quals Esquerra Republicana ha pogut pactar els pressupostos amb el govern. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la zona franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
1: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: 11a jornada de vaga dels metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: Avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.

0: Ull, l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
1: En cultura, una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
0: El culte a la bellesa, que obre portes demà mateix i que es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes d'històries i instal·lacions contemporànies.
1: Els esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
2: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
1: I cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet de l'acord de pressupostos amb els republicans, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans adverteixen, però, que no es relaxi i que pressionin el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per tal de complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat, per cert, l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i amb el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
8: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
9: Acords per dalt. Acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
5: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
1: Això a Catalunya, mentrestant a Madrid el president del govern, Pedro Sánchez, expressa tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero. A més, ha advertit el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que a la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control feta al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell vindrà a canviar tot això. Jordi Casino, bon dia.
10: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
11: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
12: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
10: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
13: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
14: Sí,
13: y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
14: Sí,
13: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
10: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
4: Notícies en xarxa.
1: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya des del mes d'octubre. El sindicat ha escenificat l'acte de protesta, en aquest cas davant del Palau de la Generalitat a Barcelona, per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte, perquè la consellera de Salut, diuen, els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
16: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
15: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
1: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i de treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada, també per reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de la plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès, bon dia.
17: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
17: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: Doncs tot plegat en un context en què en qüestió d'hores Educació i els sindicats en vaga es tornaran a reunir. Serà aquesta tarda i amb la proposta a sobre de la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT i també millorar alguns complements.
0: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó.
14: i fins i tot per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
0: Ara bé, tres dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
1: USTEC, de fet, assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que la qualifica d'insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
0: Qui no s'asseurà a negociar són els representants del sindicat professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
19: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
0: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories entre 10 i 20 euros en la nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
1: I encara en relació a conflictes oberts a nivell laboral, avui ha acabat sense acord la primera mediació entre Renfe i els sindicats per la vaga convocada a la xarxa de Rodalies.
0: Segons fonts sindicals, les organitzacions continuen negociant amb l'empresa amb la voluntat d'arribar a un pacte. Entre les seves reivindicacions hi ha increments salarials, ampliar plantilla i més seguretat, tant per ells com per als usuaris. Els dies de vaga a la xarxa de trens coincidiran amb l'aturada de docents convocada a tot Catalunya.
1: Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres per fer un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir dimarts al municipi.
0: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i també ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
1: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla. Es tracta d'una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa.
0: És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés.
1: I l'Ajuntament de Barcelona, encara la capital catalana, ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquests negocis.
0: La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
0: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment d'aquesta normativa.
1: I encara us afegim que la Comissió de Salut Pública ha aprovat aquest matí l'ampliació del cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. D'aquesta forma s'afegeixen les franges entre els 45 i els 49 anys per una banda i entre els 70 i els 74 de l'altra.
0: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS, amb dades fetes entre el 2012 i el 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany de cara a aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
21: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció dunar i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
22: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes puguin fer contenció. Estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
21: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
1: Doncs en deixem l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials, tant de Barcelona com de l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material, com per exemple taules, cadires o bé panells, i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
2: L'associació hospitalenca Cultura 13 és una de les entitats que enguany s'ha beneficiat del projecte Donation Room. La Pau Gil és coordinadora de l'entitat.
3: Hem demanat una taula d'aquestes de reunions grans i després també un pack de bolis, perquè aquí estem tot el dia escrivint, no? Sí. Els grups de llengües i de joves.
2: La iniciativa està impulsada per GSM, l'empresa que organitza el Congrés de Tecnologia, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Hospitalet i el de Barcelona. En Jonathan Sánchez, cap de Servei de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Hospitalet, explica que el seu paper és fer d'intermediari.
6: S'ha publicat al web de participació tot el material disponible, que el que hem fet és que l'hem agrupat en lots i hem facilitat que totes les entitats que han d'estar registrades i que han de tenir seu social aquí a la ciutat de l'Hospitalet puguin fer la sol·licitud del material.
2: La Fundació Formació i Treball, encarregada de la logística del repartiment, ha entregat un total de 52 lots a 20 entitats hospitalenques. No obstant això, els resultats d'aquesta edició mostren un canvi en la manera de treballar dels expositors, que cada vegada opten més per reutilitzar materials, jugar elements per als estants o fer muntatges més digitals.
1: I passem també pel Baix Camp, perquè Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
23: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
24: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis, perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi, doncs, amb tranquil·litat.
23: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
1: I és moment per a la cultura. Una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels canons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
25: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
26: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi, sinó que és un dret, i que per tant qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i per tant que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
25: Així, a l'exposició la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
1: Aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum 2026 i la principal és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, cosa que suposa el 56% del cost total de la festa. L'Ajuntament també reforçarà enguany la seguretat a la plaça durant els salts de plens. Ràdio Porreig, Josep Janescà.
5: La principal novetat passa pel creixement del finançament, i és que el 50% podríem dir que està garantit gràcies a les aportacions de les administracions, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que han incrementat les seves aportacions, però també a nivell privat, 700.000 euros que suposa el cost de la Patum. Alcalde de Berga, Ivan Sánchez.
7: Doncs contents, evidentment, de que hi hagi aquests resultats, i no ens quedem aquí. Vull dir, nosaltres l'objectiu és seguir treballant per fer la Patum cada vegada més sostenible, doncs, també econòmicament.
5: I Berga també posa en marxa un servei de guarda motxilles i cotxet per evitar problemes a la plaça.
1: I és moment per als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions.
8: Bon dia, Marta. Demà viatgen a Noruega. Dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Escoltem Catacoll.
9: Per família, ja t'ho dic. Sí, és més complicat, però bueno, és el que hi ha. Jo també penso que cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
8: Les blaugranes que s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. I avui en waterpolo, partides, divisió d'honor femenina, Mataró, Sabadell, Ràdio Sabadell, Adriana Arroyo.
11: Bon dia a les de David Palma, que venen de la recent eliminació a la Champions al Pireu. S'enfronten a un equip que sí que va obtenir el bitllet per la Final Four de Malta. Tot i això, la waterpolista Issa Piralkova creu que han recuperat sensacions en les últimes setmanes i poden plantar cara, malgrat tenir el factor piscina en contra.
12: El partit contra l'Olympiacos va ser un partit molt dur. Al final ens deixa fora d'una classificació per una Final Four. Però la veritat que arribem al partit del play-off de Mataró amb molt bones sensacions, perquè crec que tot i la derrota del dissabte, crec que vam fer un partit col·lectiu bastant bo. No era gens fàcil anar a Grècia amb la piscina que tenen, la grada que tenen, i l'arbitratge crec que tampoc ens va afavorir molt, però crec que ens ha de servir perquè sigui un plus pel partit d'aquesta setmana, els partits que tenim contra el Mataró. I bueno, l'equip està bastant bé, estem amb bones sensacions i tenim confiança.
11: El primer partit comença avui a les 7 a la Joan Serra, el segon serà divendres a les 8 a Can Llong i en cas de ser necessari aquest tercer, la sèrie es decidiria diumenge novament a Terres Maresmenques.
8: Gràcies, Adriana Arroyo, des de Ràdio Sabadell. El Club Patí Manlleu haurà d'esperar uns dies més per assegurar-se l'ascens i el campionat del grup nord de l'hoquei Lliga Plata. La Federació Espanyola de Patinatge ha concedit l'ajornament de la disputa de l'eliminatòria d'ascens que s'havia de celebrar aquest proper cap de setmana. El motiu és la impugnació que va fer el Club Hoquei Lloret per alineació indeguda de Sergi Graner i la petició de canviar el dia de partit pocs dies de marge pels clubs afectats per preparar el darrer tram de competició. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
13: El motiu va ser la impugnació que es va imposar després del partit entre el Lloret i el Mataró, on els de la Selva van reclamar l'alineació indeguda de Sergi Graner per haver jugat amb fitxa federativa autonòmica més de 10 partits i no haver fet el canvi de llicència quan va arribar als 10 partits. L'entrenador del Club Patí Manlleu, Jordi Boada, confia que prevalgui el mèrit esportiu.
27: Confiem en que prevalgui el mèrit esportiu, el que ha passat a la pista. I home, i evidentment que si hagués set un cas d'alineació indeguda real d'un jugador que està sancionat, d'un jugador d'una categoria superior, d'excedir-se de jugadors estrangers, evidentment que seria una alineació indeguda, però en aquest cas entenem que no.
13: Si el recurs prosperés, el Lloret s'emportaria els 3 punts, el Manlleu deixaria ser el campió, quedant relegat en el segon lloc de la classificació i hauria de jugar l'eliminatòria d'ascens contra el Vilafranca.
8: En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga CB i asseguraria més la sisena posició. Els Tinerfeins Dues victòries dels verd i negres, són un rival directe i ja podran comptar amb Marcelinho Huertas ja recuperat. I en handbol avui el play-off d'ascens de permanència a la divisió d'honor plata masculina a partir de les 8 del vespre. El filial del Balonmano Granollers, que finalitzava primer al grup D de la primera estatal, rebrà la visita de l'Oviedo, que vol evitar el descens.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
14: Carrer.
15: Hola, sóc la Núria Rodríguez, directora i presentadora del Badalona Matí, que és el magazín matinal de Ràdio Ciutat de Badalona. Jo presento i dirigeixo aquest magazín de 4 hores de dilluns a divendres, partint de 8 a 9 amb un espai purament informatiu, de 9 a 10 incorporem una tertúlia d'actualitat i de 10 a 12 és doncs, la franja que dediquem a tractar amb entrevistes temes que són d'actualitat, tant de l'àmbit local com més general, però també doncs, a donar espai a seccions, no?, a veus de a la ciutat, amb les quals mirem no només d'informar, no només de generar aquest esperit crític, no?, en els nostres oients, sinó també d'entretenir, que també és molt, molt important. El contingut que trobareu al Badalona Matí és molt divers, molt variat, eh? Jo en destacaria, tot i que sempre m'he caracteritzat molt per ser una persona d'informatius, el que m'ha portat precisament al magazín matinal és descobrir tota aquesta altra part d'entreteniment, no?, que el que et permet és conèixer doncs, històries molt diferents cada dia, jo dic que és com la consulta del metge, i que a més doncs, ens permet, a través de les nostres seccions, com per exemple la secció d'oficis, no?, la de la meva colla, que parla de cultura tradicional i popular a través de les colles de la ciutat de Badalona, o per exemple el Mirador, que són entrevistes en profunditat, no?, doncs ens permet conèixer la realitat o les tantes realitats que s'amaguen darrere d'una ciutat com és la nostra, com és Badalona, i la seva gent, no?, que la gent hi aporta moltíssim al municipi. Pel que fa al retorn dels nostres oients a Ràdio Ciutat de Badalona, ens arriba a dia d'avui, no?, amb el canvi i també amb aquesta era digital, sobretot a través de les xarxes socials, eh? És molt important el feedback que rebem a través dels nostres perfils a diferents xarxes socials. Tenim la sort de viure en una ciutat de més de 230.000 habitants, no? Badalona és a dia d'avui la tercera ciutat de Catalunya i això, tot i que nosaltres fem periodisme de proximitat, ens permet tenir una mirada molt àmplia, no? També, i poder fer tastets, abordar el que és actualitat en àmbit general des d'una perspectiva local. I a banda, també, el fet de ser un mitjà de proximitat ens permet tenir la confiança i la font doncs, a tocar, no?, i tractar des d'una altra perspectiva, des del coneixement del tu a tu, temes que importen també a la nostra ciutadania.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'Estat i la Generalitat han de ratificar aquesta tarda els acords a què el govern ha arribat amb Esquerra Republicana per poder pactar uns pressupostos. S'hi ha de donar el vistiplau al tren orbital, al nou consorci de la Zona Franca o a la Societat Mercantil d'Inversions, uns pactes que han dut el president Salvador Illa a proposar als republicans una col·laboració a 4 anys vista.
2: Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar.
0: És dimecres 20 de maig de 2026 i tenim més titulars. Pedro Sánchez dona tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i descarta avançar les eleccions. Sònia Kerr.
3: El president ha respost d'aquesta manera a les acusacions del líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que li ha reclamat la dimissió en la sessió de control al Congrés.
4: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo.
5: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: 11a jornada de vaga de metges des del mes d'octubre.
3: El Sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la Conselleria de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Lleonart, alerta que el problema és de país.
6: Això ja a la consellera l'ha ultrapassat. No està ni se l'espera, però és que tampoc la volem. Voler, això és un problema de país i, per tant, qui ha de donar la cara i qui ha de seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat.
3: També avui han sortit al carrer els professionals de les escoles Bressol, només hores abans de la segona reunió entre Educació i els sindicats en vaga.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada.
3: Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre el 2012 i el 2022. La pitjor part de la regressió se l'enduen les platges del tram nord, especialment Montgat, amb un retrocés del 66%.
0: En cultura, una nova exposició al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels carrers estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma.
3: El culte a la bellesa, que obre portes demà i es podrà veure fins al 8 de novembre, presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies.
0: Als esports, les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions. Joan Barberà.
7: Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió.
0: I cap d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia, estem tenint una situació ja més càlida que no pas la d'ahir. I atenció, perquè al llarg d'aquesta tarda ja tocarem els 30 graus de màxima a l'ombra en alguns indrets de la Ribera d'Ebre i sobretot del Pla de Lleida. I és que també a gran part del país ja aquesta tarda voltarem els 25-26 graus de màxima, des de la costa fins a les valls del Pirineu. Amb alguns núvols dispersos, són poc destacables, però sí que al llarg d'aquesta tarda i sobretot aquest vespre tornaran a caure alguns ruixats locals a les comarques interiors de Girona, especialment a la Garrotxa i al Ripollès, d'una forma puntual. No seran les tempestes d'ahir al vespre. Alguna també de ruixada arribarà fins al nord d'Osona o cap a les muntanyes del Cabrerès, de la banda de la Selva, també les Guilleries. A la resta del país, com deien, pocs núvols i esperant a que aquesta nit i el dijous al matí hi hagi alguna boira arran de mar, sobretot a la Costa Daurada. Ara bé, demà força sol i una temperatura que encara pujarà més. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convida Esquerra Republicana a col·laborar els pròxims 4 anys. En la sessió de control fet al Parlament, Illa s'ha mostrat satisfet per l'acord de pressupostos amb Esquerra, que considera un punt de sortida i no pas d'arribada. Els republicans, a la seva banda, l'adverteixen que no relaxi, que pressioni el PSOE, començant per la reunió bilateral d'aquesta tarda a Madrid, per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. Junts ha qualificat l'acord de propaganda. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. L'endemà de signar l'acord de pressupostos amb el govern, Esquerra Republicana ha advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El president parlamentari Josep Maria Jové li ha exigit que solucioni els conflictes laborals, per exemple, amb els mestres, ara que disposarà de diners, i que pressioni el PSOE per l'IRPF.
10: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
9: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
11: I té el meu compromís de que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el compromís de que complirem naturalment allò que hem acordat. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que ho vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
9: Junts per Catalunya i la CUP han qualificat l'acord de cortina de fum i d'haver-se fet per dalt, allunyat dels interessos dels ciutadans. Mònica Sales és la portaveu de Junts i Xavier Pellicer de la CUP.
12: De la sobirania fiscal a la línia orbital. Aquesta sí que no l'havíem vista venir. Una proposta del tripartit de fa 20 anys, un insult als usuaris de Rodalies.
13: Acords per dalt, acords tancats en despatxos i acords que no responen als interessos del país.
9: Illa ha contestat a la CUP recordant-los que ells van pactar amb la dreta, referint-se a Junts.
0: Això a Barcelona, mentrestant a Madrid, el president del govern, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no pas amb dreceres. Ho ha dit en la sessió de control fet al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió arran de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha assegurat que Espanya està governada per corruptes. Jordi Casino, bon dia.
14: Bon dia, Marta. En un nou i tens cara a cara a la cambra baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero, Ábalos o Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
4: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
5: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia, toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
15: Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que existe una cacería judicial?
16: Sí,
15: y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Notícies en xarxa.
0: Onzena jornada de vaga convocada avui per metges de Catalunya. Des del mes d'octubre, el sindicat ha escenificat l'acte de protesta davant del Palau de la Generalitat a Barcelona per exigir al president Salvador Illa que assumeixi personalment el conflicte. Perquè, diuen, la consellera de Salut els ignora i la sanitat està en risc. El sindicat adverteix que les mobilitzacions continuaran perquè el problema és de país. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
6: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
17: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses, una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El seguiment de la vaga oscil·la, com en les anteriors jornades, entre dues xifres molt divergents, el 40% segons el Sindicat Metges de Catalunya i el 4% segons el Departament de Salut.
0: També han sortit al carrer a Barcelona centenars d'educadores i treballadores d'escoles bressol per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos, així com l'equiparació salarial amb la resta de docents. La marxa ha sortit de plaça Universitat al migdia i s'ha dirigit, igual que els metges, cap a la plaça Sant Jaume. Judit Vallès.
16: Bon dia. Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una nova jornada de manifestació, en aquest cas de centenars de professionals d'escoles bressol que denuncien ser les grans oblidades a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
18: El que demanem al Departament d'Educació és que s'encarregui de la gestió de les escoles bressol de Catalunya. Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
16: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
0: Tot plegat només hores abans d'una nova reunió entre Educació i els sindicats en vaga. Serà aquesta tarda i amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet arribar les últimes hores als sindicats. Implica concentrar en 3 anys i no pas en 4 l'increment de sou pactat amb Comissions Obreres i la UGT, així com millorar alguns complements.
3: La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. La consellera d'Educació, Esther Niubó, es mostra optimista.
19: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem doncs, aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millora retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
3: Ara bé, 3 dels sindicats convocants de la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades.
0: De fet, USTEC assegura que aquesta proposta no és digna i, de fet, la qualifiquen d'incompleta. També la critica la CGT, que la considera insuficient. Amb tot, els dos sindicats assistiran a la reunió d'aquesta tarda.
3: Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Ho ha explicat a la xarxa el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gil.
20: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no, considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
3: Ramiro ha avançat que Educació planteja un petit increment per a les tutories d'entre el 10, entre 10 i 20 euros. Una nova proposta, una xifra que el professorat considera totalment insuficient.
0: I no deixem els conflictes laborals. Nova jornada de protestes també avui a Nestlé. Els treballadors de la planta d'Esplugues de Llobregat s'han tornat a concentrar per demanar la retirada de l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 300 persones, 158 de les quals d'aquest municipi del Baix Llobregat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunzó.
21: Sota el lema "No és un ERO, és un benefici", s'ha celebrat la concentració davant les oficines de Nestlé Esplugues davant d'un comiat que afecta a 158 persones. Des de Comissions Obreres argumenten que no hi ha motius suficientment vàlids per aquest ERO i des del sindicat interpreten que Nestlé vol reduir personal d'oficines i augmentar la càrrega de treball sense afectar la capacitat productiva de les fàbriques, i és per això que demanen que es retiri l'expedient. Mireia Roig, de Comissions Obreres i membre del comitè d'empresa de Nestlé.
22: Estem convençuts que no hi ha cap mena de motiu ni de justificació per fer aquest ERE, menys encara amb una empresa que ha guanyat tants diners com és Nestlé. Està sometent a la gent a un temps molt dolorós.
21: Els motius, segons Nestlé, es deuen a factors com l'auge de la marca blanca i també la digitalització. Avui s'ha celebrat una mesa de negociació i a l'espera encara de saber si és possible arribar a un acord i, per tant, evitar aquests comiats.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Anem ara fins a l'Empordà, quan són gairebé 3:15. Unes 500 persones s'han concentrat aquest matí davant de l'Ajuntament de Figueres. Ha estat per fer-hi un minut de silenci i condemnar el crim que es va produir ahir.
3: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
2: Malauradament el sistema ha fallat i ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
3: A la concentració hi han assistit representants municipals i del govern. Entre els assistents s'han mostrat pancartes reclamant justícia per la víctima, a qui s'ha recordat amb una llarga ovació.
0: A Barcelona aquest matí han desnonat l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia aquest llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. Sílvia Fernández.
7: Prop d'una cinquantena de persones s'han atrinxerat a l'entrada del número 60 del carrer de Buenos Aires per evitar el desnonament de l'Olalla, una dona soltera amb tres fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia a la finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit franquejar la porta per treure-la de casa. És el segon cop en pocs dies que el jutge ordenava aquest llançament, sol·licitat per la propietat holandesa New Amsterdam Developers. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
8: Estem parlant d'una empresa que el que fa és molt salvatge, no? Que no té cap mena de mirament a l'hora de fer fora qualsevol persona. La gent no mira cap a una altra banda, es posa davant d'una porta i intenta parar-los als peus.
7: L'Olalla ha patit un atac d'ansietat i l'han traslladat a un centre sanitari. Té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer per problemes econòmics. Al perfil d'Idealista hi havia fins fa tan sols uns dies tres ofertes d'habitacions d'aquest mateix bloc per més de 900 euros al mes.
0: I encara a Barcelona, notícia destacada. L'Ajuntament suspèn temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores a causa de la proliferació d'aquest tipus de negoci.
3: La mesura s'ha publicat al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, té efecte immediat i una vigència d'un any mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de monocultiu. Barcelona té actualment 1.300 establiments d'aquest tipus. Laia Bonet és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona.
23: Cal una mesura més radical i que cal ja una regulació de ciutat. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens hi juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
3: En paral·lel, l'executiu local continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa.
0: I també... Abans del cop, també notícia destacada de l'àmbit de la salut, perquè avui la Comissió de Salut Pública ha aprovat ampliar el cribratge del càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. Això implica que s'afegeixen franges d'edat entre els 45 i els 49 anys i entre els 70 i els 74.
3: La implantació serà progressiva i les comunitats tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la xarxa d'agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i del Consell de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys.
0: Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho alerta l'últim estudi de l'ENS amb dades recollides entre els anys 2012 i 2022. Avui s'ha presentat la temporada de bany per aquest estiu. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo.
24: L'àrea metropolitana de Barcelona ja prepara la temporada de bany després d'un hivern marcat pels temporals marítims i les fortes precipitacions. L'AMB ha anunciat la posada a punt de 30 quilòmetres de platges metropolitanes amb millores en accessibilitat, seguretat i conservació ambiental. Entre les novetats destaquen nous mòduls de salvament, passeres adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, més tanques de protecció d'una i renovació del mobiliari de la platja. Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB.
25: Estem parlant d'aportacions, estem parlant de buscar sistemes d'actuacions de dunes que puguin fer contenció, estem parlant d'artificial, no? De fer unes actuacions artificials que permetin reduir aquesta regressió del litoral.
24: Segons l'últim informe comparatiu de l'AMB, les platges metropolitanes han perdut 180.000 metres cúbics de sorra i fins a un 34% de superfície. Malgrat aquest retrocés, les platges mantenen un gran èxit de públic i continuen acollint prop d'11 milions de visitants cada temporada estival.
0: i Valls es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol. Serà amb la iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon industrial amb capacitat per més de 4.000 persones i repartirà més de 16.000 ulleres homologades. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
4: La ciutat, una de les 20 destinacions recomanades per la Generalitat, organitzarà una gran festa ciutadana amb observació astronòmica guiada, concerts, activitats familiars i divulgació científica. El principal espai estarà situat al carrer Blanquers, amb capacitat per a 4.000 persones i entrada gratuïta amb reserva prèvia. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, explica el dispositiu.
9: És un espai ampli, un espai segur, accessible i amb molta bona visibilitat al cel. Tindrem inicialment una capacitat per 4.000 persones, però si s'hagués d'ampliar, doncs també tenim la possibilitat d'ampliar aquest espai. A més, es desplegarà un ampli dispositiu d'organització, de mobilitat, de seguretat i de serveis perquè tothom pugui gaudir d'aquest eclipsi doncs, amb tranquil·litat.
4: El moment culminant arribarà a 8:45 del vespre, quan el sol quedarà completament ocult per la lluna. El consistori repartirà més de 16.000 ulleres homologades per garantir una observació segura. A banda de l'eclipsi, aquell dia els presents a l'espai del carrer Blanquers podran presenciar cap a mitjanit la pluja d'estels coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç.
0: Mentre això arriba, és moment per a la cultura. Una nova exposició del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona critica la construcció dels cànons estètics al llarg de la història i reivindica els cossos exclosos de la norma. El culte a la bellesa, que obre portes demà, es podrà veure fins al 8 de novembre i presenta obres d'art, objectes, històries i instal·lacions contemporànies. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. El culte a la bellesa presenta 400 peces que ens transporten des dels ideals de bellesa de Grècia o l'Egipte antics a la taula del cirurgià plàstic. Durant el recorregut veurem com s'han construït els cànons estètics i quin paper hi han jugat la religió, la medicina o l'art, alhora que la indústria de la cosmètica transformava els cossos en camp de batalla comercial. La mostra ens porta, com explica la cocomissària Blanca Arias, a fer-nos una pregunta. Què és la bellesa?
11: Per mi el que és central en l'exposició és pensar que la bellesa no és un privilegi sinó que és un dret i que per tant qualsevol persona hauria de tenir accés a la bellesa, no només com a experiència estètica, no? D'estar davant d'alguna cosa que reconeixem com a bella i per tant que ens genera un desig o que ens fa gaudir, sinó també com el nostre propi dret a modelar la idea de bellesa.
10: Així, a l'exposició la bellesa apareix com una idea que en l'actualitat s'ha de mirar des de perspectives feministes, antiracistes o queer, i qüestiona per què una imatge que considerem bella dins d'un museu al carrer ens pot fins i tot generar rebuig.
0: I el 27è Mercat Audiovisual de Catalunya escalfa motors després d'un any de sessions de treball. Es dedicarà a conèixer cap on va la comunicació audiovisual amb la irrupció de la intel·ligència artificial. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
12: El certamen posa el focus en les audiències perquè el panorama és completament diferent al d'uns anys enrere. Existeix molt contingut audiovisual generat per humans o per màquines i que impacta de manera diferent en els humans i en les màquines. El director del MAC, Lau Delgado, n'ha parlat.
13: Aquest any intentarem fer un retrat de com s'està distribuint aquest tipus de contingut, d'on ve, com impacta tant en els mitjans tradicionals com poden ser els mitjans locals o com pot ser el 3CAT, fins a com impacta en el món digital i què passa quan s'han d'interrelacionar aquests mons humans amb mons virtuals.
12: Aquest any les novetats del mercat audiovisual de Catalunya són l'ampliació i la diversificació dels continguts i de les activitats, tant en la part professional, amb la incorporació de la ficció per mitjà de productors audiovisuals de Catalunya, com en el MAC Festival, on hi haurà programes en directe de Ràdio Granollers i un espectacle en viu del poeta i rapsó de Josep Pedrals interactuant amb el públic amb la participació d'una IA.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Les jugadores del Barça ultimen la preparació per a una nova final de la Lliga de Campions.
26: Bon dia, Marta. Demà viatgen cap a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental. Les blaugranes s'enfrontaran al millor equip femení de la història, l'Olímpic de Lió. Escoltem la jugadora blaugrana, Ona Batlle.
27: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Bueno, ja et dic, tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de dues, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més. Tenim moltes ganes, la veritat, amb molta energia, l'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Ja et dic, bueno, al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics.
26: En waterpolo, la divisió d'honor femenina, avui a partir de les 7 s'inicia la semifinal que disputen el Club Natació Sabadell i el Centre Natació Mataró, tercer i segon classificat respectivament a la Lliga Regular. La sèrie, el millor 3 partits, comença al Maresme amb un conjunt local reforçat per l'accés a la final a 4 de la Lliga de Campions. Destaquem també que el Torredembarra i el Sant Cugat Cell lluitaran a partir de demà per una plaça a la Primera Nacional Femenina de Voleibol, on a la Torre Josep Sánchez.
5: El pavelló Sant Jordi de Torredembarra acull des d'aquest dijous i fins diumenge la fase d'ascens a categoria nacional de voleibol. 10 equips lluitaran per un mínim de 2 places. Entre aquests hi ha el Sant Cugat C i l'equip local, el Cébol. Els dos van aconseguir la classificació a la fase autonòmica, que també es va jugar a la localitat tarragonina. Per a les torrenques, aquesta és la primera fase d'ascens a categoria nacional que disputen, amb un projecte que ha anat creixent any rere any després de 3 temporades a Primera Catalana. L'entrenador Òscar Eliseda assegura que pujar de categoria seria una fita per un equip format sobretot per jugadores de la base.
6: Una fita espectacular, no? Algo històric, sobretot per com es fa, no? Per fer-ho amb noies tan joves. El 90% de l'equip està format a la base al 100% i amb una mitjana d'edat menor als 19 anys, no? Això és algo que ho fa encara més difícil d'aconseguir, que li dona més de mèrit.
5: El Cébol debuta demà al matí contra el Valdefierro aragonès, mentre que a la tarda jugarà contra el Múrcia. Divendres ho farà contra els Salesians d'Elx i dissabte al matí contra el Pòrtol. Els dos primers de cada grup passaran a semifinals.
26: Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. En bàsquet, el Joventut Badalona recupera avui el partit de la jornada 30 a la pista del Tenerife a partir de les 9. Un triomf de la penya certificaria el bitllet pels quarts de final de la Lliga ACB i asseguraria més la sisena posició. Els tinerfenys, a 2 victòries dels verd i negres, són un rival directe i podran comptar amb Marcelinho Huertas, ja recuperat.
0: Gràcies, Joan Barbara, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
14: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Toni Calbó, ben tornat, bon dia.
1: Hola, bon dia, molt bon dia.
0: Ha anat bé aquesta pausa de 2 setmanes?
1: Sempre va bé.
0: No ens has trobat a faltar?
1: Bueno, la veritat és que no gaire.
0: Alfons Romero, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Narcís Quintana, bon dia. Espera, que desenrosca-lo una mica per aquí. No, aquí, aquest d'aquí, Narcís.
3: Ah, vale.
0: No, tu no.
3: Aquest.
0: Aquest, i te'l baixes una miqueta.
3: Vale.
0: Els temes dels micros, els que ens veieu a través de les xarxes socials, veureu això, que estem aquí posant bé els micròfons. És que he entrat just a l'estudi, Està superdur, després t'ho faig. Recordeu que ens podeu veure a través de les xarxes socials, a través de l'Instagram, del Twitch i del YouTube. O sigui que, Déu-n'hi-do, podeu veure la cara de satisfacció d'haver fet vacances d'en Toni Calbó.
1: No, la cara.

0: de satisfacció és el dia que me'n vaig anar, no el dia que torno.
1: Ja, això és veritat. Però bueno, ara pots fer-nos enveja.
0: Bueno, sí,
1: i això també és un plus.
0: Sí, també, sempre.
1: Jo ara, si us sembla, deixem los cabros per després, perquè és que a més a més ara l'Ivan m'estava explicant coses d'imatges. Jo no he vist les imatges. Ahir jo no estava a l'Alt Empordà, vaig estar fins les 4 de la tarda a Barcelona, vaig arribar a les 4 de la tarda aquí i me vaig assabentar per missatges a grups de premsa i així. No he vist les imatges, no els he volgut veure, a més ahir no tenia un bon dia per veure-les, i ara l'Ivan m'ho estava explicant i realment per això us dic de deixar-ho per després, si us sembla. Després hi entrarem, potser els oients, potser hi ha algú que no se n'hagi assabentat, que no ho crec. Després en parlem. Tenim pressupostos a la Generalitat, això és una bona notícia, no?
2: Tenim diners.
3: Home, aquesta seria una bona notícia.
2: Sí.
1: Jo crec,
2: com que ara tots són milions per això i milions per això i hi ha una repartidora.
1: Home, els diners els devem tenir.
2: Oh,
1: el
2: no
1: que
2: sé.
1: Passa
2: no,
1: és que
2: no, penso que no hi són, no?
1: Això
2: no
1: és com el joc aquell dels gots i la boleta, d'on està la pilotita.
3: Que són uns trileros, per dir d'alguna manera.
2: Sí.
1: No, jo no he dit això. Jo no he dit això.
0: Cada vegada que hi ha algun problema de que les coses s'encallen, hi ha una pluja de milions, suposats, que ho desencallen tot. Després, al cap de poc temps, ja es comença a veure que allò que deien que era blanc ja no ho és tant, ja és una mica gris i acaba sent negre del tot. Però
2: ara resulta que el tren aquest orbital,
1: sí, el tren orbital,
2: doncs ja
1: patrocinat per la marca de xiclets Orbit, o com va?
2: Ah, sí? No
1: ho sé, m'ho acabo d'inventar, però els de promoció econòmica de la Generalitat podrien plantejar-ho.
2: M'enfiaria
3: més d'aquests
2: que no pas de la Generalitat.
1: Mira, jo acabo, si m'està escoltant algú de la Generalitat, jo acabo de llançar una bona idea, no? Que busquin un patro.
3: El problema no és tenir pressupostos. El problema és, bueno, primer tenir els calés de veritat i després saber-ho administrar, que és el gran problema que tenim nosaltres a Catalunya. Aquí no s'administra absolutament res. I el que s'administra no va destinat a les necessitats veritables de la població, perquè fer un tren orbital està fantàsticament, però tenim unes rodalies, que primer es tindrien.
1: A part de que em fa pensar en el xiclet, què vol dir orbital?
3: Per mi, que orbita Barcelona.
1: Vale, o sigui, que serà al voltant.
3: Al voltant de Barcelona. No li veig jo gaire orbital.
1: A mi m'agradaria un tren orbital de Girona.
3: Perquè...
2: Del Maresme a Sitges.
3: Sí,
2: o per
3: no?
1: Sí. A mi m'agradaria... O sigui, que jo crec que tenen un problema de geografia, perquè, clar, Catalunya no és només... Barcelona, no?
3: Tenim un problema de diners, perquè Suïssa és molt muntanyós i allà van els trens com una seda i no fallen.
1: Com un rellotge suís.
3: Clar,
1: jo hi vaig agafar el tren, vaig anar perfecte. També és veritat que per temes logístics vaig haver d'agafar un tren molt d'hora perquè no n'hi havien, estaven plens els altres, que eren més... Clar, jo havia d'arribar una hora i els que m'ha permetit arribar més justa, entre cometes, doncs no...
2: Que vaig agafar l'alta velocitat?
1: Vaig agafar alta velocitat, no, jo ja no m'ho vaig plantejar convencional. Jo visc a Vilafant i a Vilafant tinc una estació per mi, jo no tinc per què anar a Figueres.
2: No, t'has de mirar els dos.
1: A mi m'és més còmode venir directament a Vilafant.
2: T'has de mirar els dos.
1: No miro mai el convencional.
2: Perquè l'alta velocitat té fama, però no arriba a totes hores,
1: Bueno, que és una mica el que em va passar, però m'era més còmode.
2: I en
1: més
2: canvi, a mitja distància de l'estació convencional vella pots arribar a Passeig de Gràcia, i si tens la feina
1: però
2: allà...
1: Però per tema aparcament i tot, per mi és més còmode a Vilafant.
2: Bueno.
1: I a més estic a prop de casa. Arribava també molt just a les 4, a dos quarts de 5 havia d'estar recollint els nens.
2: Que només tenim una estació.
1: Exacte, sou els figuerencs que només teniu una estació convencional, i els vilafantencs en tenim una d'alta velocitat.
2: Que bé.
1: No, però vaig agafar-lo i molt puntual. Sí que és veritat això, no? que el proper dia que haig d'anar, doncs ja tinc un horari i he pogut agafar el tren que em pertocava. Que és aquest el hàndicap, no? Que si tu necessites una hora determinada, o si t'és igual, fer l'esforç d'aixecar-te allà.
0: Ara posen aquell cartellet que diu que degut a totes les circumstàncies no poden garantir que arribaràs a l'hora, i per tant això ja els eximeix d'haver-te de tornar al quarto si arriben tard. Això és fantàstic, això.
1: Clar, jo el que vaig al·lucinar una mica és el tema de la web, perquè em va costar moltíssim, es penjava molt la web. Clar, que a més els d'alta velocitat has d'omplir totes les teves dades i tot, i quan ho tens tot fet es queda tirada. Però... No et sentim, Toni. Missió impossible, m'ha posat la cançó de Missió. Sento la música, però tu no et sento, pels auriculars.
2: En el carrer.
4: No em sents ara?
1: Ara sí, però abans no et sentia.
4: Dic que per aparcar, per anar a agafar l'AVE, és una missió impossible.
1: Missió impossible. Per això mateix, a mi m'és més còmode venir a Vilafant, perquè...
0: Faran una nova web, i perquè... És a dir,
1: quan, una nova web de Renfe?
0: No, però si Rodalies no funciona, què fan? Faran un tren orbital. Doncs si la pàgina web no funciona, en faran una altra de més complicada, de més... La qüestió és anar-hi afegint en el dèficit.
3: La qüestió és anar concedint coses que no es compliran, però els pressupostos sortiran endavant, perquè això em sembla que és per l'any 40, no?
2: A 40, exacte, l'orbital.
3: I l'any 40...
2: Previst per l'any 40, que vol dir que la pràctica serà el 80, no? I aleshores, per tant, nosaltres ja...
3: Nosaltres amb aquest moment no el veurem.
1: La pregunta és, és important, no?, que s'aprovin els pressupostos, en principi, permetrà fer coses.
2: Bueno...
1: No? Sí, deixant a part del tren orbital.
4: A veure, jo crec que els pressupostos és molt important que s'aprovin, està clar. Però, escolta'm, ara hem tingut problemes amb un túnel que hi ha a Rubí, que és l'únic túnel que hi ha que passen les mercaderies per anar al port de Barcelona. No és més important, ja que volem treure els trailers de la carretera, els camions de la carretera, que les mercaderies puguin circular bé per la línia fèrria? Foteu un altre túnel, si fa falta, al costat d'aquest o el que sigui. Que jo no dic que el tren orbital no estigui bé, però hi ha moltes coses a arreglar,
3: És que l'AVE, el túnel de l'AVE del Portús, es havia calculat per un pas de mercaderies molt elevat, i no arriba ni no sé ni si el 3 o 4% del que havien calculat.
1: Però per què no arriben? Perquè la infraestructura que hi ha abans no és l'adequada?
3: Bueno, la infraestructura hi deu comptar, perquè tampoc arriba el tren al port i... Tindrien que haver-hi alguna manera
2: Però fan projectes que són mentida, no? En aquest cas, la memòria del tren d'alta velocitat, la primera, perquè ara hi ha una altra companyia que el porta, no? Parlava d'infinitat de trens d'alta velocitat.
3: Sí.
2: Què va passar? Que no hi eren, i aleshores el Florentino podia cobrar fer malament una memòria dient aquí passaran tant de trens que no passen, no?
3: Sí, igual que va passar amb el petroli allà davant de Tarragona
2: també, exacte, amb el
3: que van tenir que pagar 1.300 o 4.400 milions d'indemnització.
2: I això ja es veia amb la... jo que sóc afectat pel Florentino, perquè va passar per allà a l'Olivet i em va destrossar mil i una cosa. El pendent del tren aquest que va de Figueres fins al Portús és més alt que dels convencionals, i per exemple s'havien de construir molt més sleepers, que en diuen, és a dir, que els trens fan parada perquè no siguin massa llargs, no? Aleshores, d'aquesta manera hauran de fer més tren, com que és una línia de peatge, els trens hauran de pagar també aquest peatge, que també és una altra anomalia també de Déu-n'hi-do, no? I bueno, doncs ens han enganyat, no? No? Es va fer aquest bypass que va Vilamalla, Santa Llogaia, que entra, no? Perquè d'aquesta manera podien fer passar trens i evitar de pagar una clàusula que deia que si els trens no començaven a circular, doncs l'Estat hauria de pagar naturalment al Florentino, no? És aquest capitalisme espanyol que és barrant, no? Això que l'Ernest Lluc em va dir, el capitalisme d'Estat, és a dir, gent que fa negocis
3: amb els
2: diners del contribuent, no? Bueno, doncs...
3: Això deu ser general a tots els costats.
0: Bueno, de tota manera, us fixeu que estem parlant de trens, estem parlant de trens quan el primer problema és que hi havia unes condicions, unes línies vermelles que no es podien traspassar per aprovar el pressupost i resulta que ara ningú se n'en recorda. Tots parlem de trens ara.
1: Però, sí, parlàvem del però el tema de l'IRPF no? També és una de les coses, no? que s'ha sí, negociat.
0: Era una línia vermella de que si no hi havia la recaptació de l'IRPF no hi havia pressupost.
3: Aquí la línia vermella són els calés. I són tota la gent que té Convergència i té Esquerra, sobretot, a Madrid, els alts càrrecs, que aquests...
2: Que són els de Convergència, ara.
3: Sí, també, sí, el mateix, Convergència i això és el que s'han d'aprovar els pressupostos perquè tenim molta gent treballant en aquí. I el de més, pues, és
0: això
3: un enganyifa.
0: Això jo ja ho entenc.
3: Jo ho veig
0: el
3: així.
0: El que no entenc és amb el braó amb què defensen una posició que saben que si no és demà serà demà passat, que ells mateixos la negaran.
3: I després, si això va passar amb el govern de l'Aragonès, mm-hmm. perquè els comuns...
1: De Pere Aragonès,
3: Bueno, d'en Pere Aragonès, que els comuns el van fotre fora per al Hard Rock, i ara aquí el Hard Rock no és cap problema.
1: Perquè de fet els socialistes també defensaven el projecte, o estaven d'acord amb el sí. projecte, no? Entenc. El que passa és que, esclar...
3: Una altra cosa?
1: Sí,
3: sí l'aeroport.
0: L'aeroport, l'ampliació també era un no absolut.
1: Però a vegades s'ha de cedir, perquè que si tots estem enrocats en la nostra posició... Bueno, és que potser és com ho expliquen, no?
3: Però això...
1: I el fet de posar línies vermelles és que quan tu estàs en democràcia potser no hauries de posar línies vermelles a l'hora de negociar o dir... No ho sé, eh?
3: No,
1: jo no
3: m'he
1: dedicat a la política mai, no? Però potser saps que hauràs de cedir algun dia, no? Perquè les coses han de tirar endavant i potser tu no vols el Hard Rock, però hi ha una part beneficiosa del Hard Rock sí, i a més et permetrà coses més beneficioses sol. Perquè es desencallarà no sé què més.
0: El que no has de fer és posar-ho tu allò com una línia vermella de dir que per aquí no hi passaré si saps que hi acabaràs passant.
1: Ja.
0: No? I després una altra cosa del que has dit tu, Toni. Has dit el que és important és aprovar els pressupostos. Jo dic el que és important és liquidar-los, els pressupostos.
1: Cert. Perquè parlem molt de l'aprovació dels pressupostos sempre i de la liquidació...
2: Que no s'assembla mai la liquidació amb allò que vas pressupostar, no? I a més, si tens nas, ja veus que coses que estan pressupostades no es faran, no?
1: Clar, a mi m'agradaria, per exemple, aterrant una miqueta el que és el tema del pressupost, projectes més locals, per exemple, si amb aprovació del pressupost s'agilitzarà, per exemple, la construcció de l'Institut de Vilafant, per
2: no,
1: exemple.
2: No, radicalment no.
1: Per què?
2: No, perquè no hi estan a la partida d'aquest nou pressupost. L'increment de partides per poder fer noves escoles, no hi és.
1: Però en principi tenim un projecte, hi ha un projecte, no?
2: Sí, ja està projectat, és clar.
1: Llavors, no. Què esperen a pressupostar-ho?
2: No, perquè és mentida això, no? No. Hi ha els mateixos diners, com diria Narcís, són els que són, no? I no hi ha diners, i per tant no hi ha diners. I per tant ens volen fer creure una fàbula que ja està, amb aquests pressupostos ara serem fantàstic, ho tindrem tot, no?
3: Hi ha una deuta de 90.000 milions.
2: Bueno.
3: Però qui s'ha administrat aquí? Clar, perquè si nosaltres anem fent volant coloms i farem això, farem l'altre, com si el calé vingués del cel...
1: Jo vull pensar, digue'm il·lusa o idealista o el que vulguis, que han estudiat els diners que hi ha i si són, no sé, han mirat de quants diners disposen, no? Bueno, com a nivell de família, no? A mi m'entra un sou de tant, a la meva parella un sou de quant, sabem que potser cobrarem una cosa que ens deuen, mira, si em fa falta això, doncs sé que els meus pares me poden deixar tants, i doncs mira, conto més o menys amb això, i sé que me puc... Jo crec, penso que han fet això, no? I si n'hi ha 100, pues repartim aquest 100 a lo més prioritari.
3: Fins a nivell de les ajuntaments, de les administracions locals,
1: es fa així.
3: Em sembla que deu anar així. Més amunt ja no ho sé.
2: Sí, igual, és molt semblant amb això, no? No? I què passa? Que hi ha més recaptació, sobretot de l'IVA, hi ha hagut més recaptació.
1: Però a més també hi ha més impostos cada cop, bueno, no? El tema de les begudes ensucrades, per exemple.
2: És la primera vegada que l'Estat té alguna cosa més de diners i que, per tant, podrà traspassar uns diners a Catalunya i amb aquests diners ja l'estan pressupostant, ja se l'estan venent fins al 2060.
5: Però no,
2: no
5: l'han cobrat.
2: Encara no l'han
1: cobrat. Bueno, clar, és que un pressupost és virtual. No?
2: I tant,
6: sí, tant. Sí, sí, sí. El nom indica que és una pressuposició.
1: Clar, pressuposes que tindràs X diners, no? I llavors dius on tot els gastaràs, però clar, quan gastes els apagues, vull dir que els has
2: i
1: de tenir
2: i després han de fer un consorci per seguir les inversions a veure si va en sèrio o no, no? Diguem-ne que això ja és surrealista, no? Diguem, no, farem un consorci i vigilarem a veure si l'Estat se'ls gasta a Catalunya o no,
5: que això, és que
2: patètic, ja.
5: És patètic, clar, això s'ha de fer, perquè si l'Estat diu que s'ha de gastar tant, dona tant, s'han de gastar. I la Generalitat, si diu que s'han de gastar tant fent això, s'ho ha de gastar. I no fer trasbassaments de partides d'un costat a l'altre, perquè... I després, la transparència no és pas que sigui com el sol de lluminosa, perquè com van sortir, han sortit diverses webs d'aquestes ja més o menys sèries que no depenen del govern, que pots buscar qui se subvenciona, amb què s'han gastat això i l'altre, ho han tallat en sec. Van parar les dades de la Generalitat i van eliminar 1 milió de dades de la Generalitat. No sé si ho sabeu.
2: Sí, sí.
5: No, perquè això no són invents... No són invents meus, però és que no s'ha de llegir només els diaris subvencionants, s'ha de llegir... Jo no sé, jo llegeixo moltes coses.
1: S'ha de mirar tot i s'ha de contrastar.
2: Jo el que veig més... i ara tindrien ocasió aprovar-ho a Andalusia, no? Els acords d'estat, jo penso amb una discussió que ara hi ha aquí a Catalunya en el tema de l'habitatge, que sembla que només sigui aquest percentatge, el 2, el 3% que de l'increment del lloguer dels pisos, com si fos un gran debat, que és una misèria de debat això. I en canvi el model d'habitatge encara no el tenim definit. Encara no el tenim definit. En canvi, Europa, més o menys ja té una història llarga, sobretot d'habitatges de lloguer, no? Doncs, què passa en general a Europa, no? Alemanya, l'SPD pot pactar amb el CDU i poden arribar... Ara això podríem provar-ho a Andalusia. Jo agafaria 3 diputats del grup socialista i els posaria al servei d'acords globals per no haver de dependre de Vox, no, que seria...
5: Ara m'agrades.
2: No, que seria una sana...
5: Tota la raó.
2: A França, en l'any 36, en Léon Blum, primer ministre del Front Popular en aquell moment, va marcar els primers HLM. Després va venir De Gaulle, i en De Gaulle hi va posar ministres comunistes al seu govern.
5: Sí, sí,
2: Que aquí, veure el PP posant ministres comunistes, no. Però els grups gaullistes varen continuar apostant pels HLM. I per tant hi ha un acord nacional, perquè aquestes lleis que s'han fet, i per tant França ha tingut des del 36... fins avui un acord global. Aquí no, aquí estem discutint el 2%. Demà passat a l'illa anirà a fangar no sé què i pujarà no sé qui, i s'haurà acabat tot aquest relat que estem
5: i
2: dient ara, s'haurà acabat, no?
5: Amb això de l'habitatge és una qüestió de l'Estat, a l'Europa, a Europa, clar. No dic altres llocs, no dic als Estats Units.
2: No invoquem, però, invoquem la Constitució, tenim dret a l'habitatge.
5: Això vol dir que no es posi la càrrega, i mira que jo sóc d'esquerres, que no es posi la càrrega sobre l'empresari que fa habitatges, perquè si t'exigeixen un 30% de les cases que fas tu amb els teus riscos, és l'Estat que cobra de tots costats, o que guardi que una part dels calés que recapta per tots els impostos, que els dediqui això. Però això és una cosa que, no, que es tenia que haver fet des, com dius tu, des del començament del punt de sortida de l'any 80.
2: I hauríem de tenir, i els que ja som vells amb això, hauríem de tenir una llei de règim local, d'ajuntaments, nova, on permetés més finançament als ajuntaments, no? Jo sí. Soc d'una generació, del 79, que després de tornar de Madrid amb el que va ser president del Dalí, que va portar Renfe, i després de tornar de Madrid ens vàrem reunir, el ponent era Marià Lorca, que era el regidor d'Hisenda, a veure què podia fer l'Ajuntament de Figueres, i ho podia fer, d'endeutar-se per participar en les obres, al voltant d'un 20% de les obres del soterrament del Pas Nivell. I aquest estudi es va fer internament, tenim tant de diners, podem anar a demanar un crèdit als bancs per poder fer aquesta part. Avui, amb 50.000 habitants, és que no es pot fer això. Què ha passat? Què ha passat, doncs, els ajuntaments, que ja no són ni una unitat per disposar d'un crèdit per avançar? Llavors teníem aquell pressupost ordinari i extraordinari, i l'extraordinari el d'inversions. Per tant, tu veies l'administració local, poca, però que feia inversió. Avui no ho fem. Avui no ho fem, això. Per tant, els ajuntaments és una bicoca pels Figueres, pels 300 que treballen a l'Ajuntament cada dia, que, mira, tenen la sort de tenir una feina. Però com a ciutadà, jo no n'espero res d'aquest ajuntament. Res. Per tant, hauríem de tenir una llei de règim local nova, que definís les competències. En el 79 no hi havia Conselleria d'Assistència Social, i allà vàrem haver de fer la primera persona que fes assistència social.
4: Sí, però com que hi ha un mal finançament, clar, els ajuntaments han acabat què fent?
1: És tota una cadena.
4: Pujant l'IBI, i ara tu, si fessis una divisió de lo que pagues d'IBI a l'Ajuntament pels 12 mesos de l'any, tu resulta que estàs pagant un lloguer a l'Ajuntament,
2: sí,
4: per viure a casa teva.
2: Sí, com un lloguer, exacte.
4: El que abans era un pagament simbòlic per ajudar les arques municipals, el carrer net, les coses que es gasten de l'Ajuntament, l'enllumenat públic, tot això, ara és, tu pagues un lloguer a l'Ajuntament per viure a casa teva. Però perquè l'IBI i altres impostos s'han pujat pels núvols.
6: Sí. El llenguatge ens traïciona, perquè abans es parlava de que es pagaven a contribució, de contribuir, ara paguen un impost.
5: Que si no contribueixen...
1: Sí.
5: Els teus calés no contribueixen a res.
1: Jo recordo el meu avi que parlava de contribució, no? I ara ja no en sento parlar mai. Però potser el que passa és que falta una mica de sentit d'estat, no?
5: Ja, home, clar, total. No el tenim. Home,
1: i a més d'estat, ara... de ciutat o de bé comú, no? Que crec que falta... Pues, clar, depèn de com ho miris, el bé comú potser tu per tu és una cosa i per mi és una altra, no?
2: L'altre dia vaig penjar el comentari de l'Antonio de la Torre, que ara és president, mentalment dimitit ja, de la Creu de la Mà, però havia estat al Turó Baix i havia estat president de la Casa d'Andalusia. En el seu barri, que ell tant li porta sopa, baixa de casa, perquè la té davant de casa i aquest problema, hi ha una senyora que dorm allà a la plaça. L'altre dia la va anar a buscar, no es trobava bé, i es veu que veïns van trucar a l'ambulància i la van venir a buscar. Aquesta dona, per les autoritats municipals de Figueres, és una persona que té problemes mentals. D'aquesta manera s'ho treuen el problema de sobre. Té problemes mentals i no és veritat. És una persona que pots parlar. Quin problema té? Que treballa mitja jornada i en mitja jornada no té diners per llogar un pis o llogar una habitació. I se'n va a dormir perquè no té habitatge. I té part de feina.
1: Però encara que tingui problemes mentals, se la pot ajudar igualment, no? Perquè hi ha una cosa que diu la xarxa de salut pública.
5: Els problemes econòmics es transformen en problemes de seguretat.
2: Potser sí.
5: Si són... Ai, de seguretat. Problemes mentals, si continuen durant molt de temps.
1: Exacte.
5: Amb això de la financiació, perdoneu, jo me'n recordo que el PSC fa anys havia fet, tu te'n deus en recordar, potser, havia fet en el programa dividir el finançament entre un 3% per l'Estat, un 3% per les autonomies, 33, sí, i un 33% sobre el finançament total de l'Estat pels ajuntaments, cosa que no, i no teníem, ho tindria que pensar d'alguna manera.
2: I no
5: manera.
2: Teníem l'impost de l'IVA, eh? Sí, en aquell moment l'IVA entra per Europa, és un impost que ve, que genera una recaptació brutal, no?
5: Perquè, i els ajuntaments...
2: O sigui, que hi ha més recaptació.
5: Els ajuntaments s'ocupen de moltes feines que no són...
2: Clar.
5: Pròpies de l'Ajuntament.
1: El que sí que està clar és que hi ha unes necessitats, no? Que hem dibuixat. Heu parlat de salut mental, heu parlat d'habitatge,
6: de trens,
1: hem parlat de feina, no? Hi ha unes necessitats i algú les ha d'atendre. I què passa? Que els ajuntaments són les primeres administracions. I és aquí, primer vas a picar la porta. Bueno, jo per la meva feina m'ho trobo, si que molta gent em diu, saps de...
2: Si tens un ajuntament aquí, a Vilafant i a Figueres, hi ha un altre problema, que ara ho veiem amb aquest tren orbital de nou, ho veiem amb la discussió de l'habitatge, que hi ha dos Catalunyes. Hi ha la Catalunya de la conurbació de Barcelona, que té una dinàmica i una manera de fer, tenen comuns, que aquí dalt no en tenim, no sé si per bé o per malament, no? I aquí no tenim aquests models, no? El debat de l'habitatge aquí és inexistent, no existeix. En canvi, a Barcelona ho intenten, que no ho aconsegueixen.
1: Però jo crec que sí, que a nivell de carrer sí que hi ha aquest debat aquí.
2: Oh, ja, és clar, és clar.
1: Perquè, ostres, jo sé de molta gent que jo sóc una superafortunada de tenir habitatge, però gent que em trobo que no puc, estic, m'estan a punt de fer fora de casa perquè no puc pagar, perquè no puc pagar, perquè no trobo cap altre lloguer, em volen fer fora perquè els propietaris volen l'habitatge, però és que jo m'hi quedo perquè és que no tinc alternativa.
5: Però això és ara, perquè fins... farà 30 anys aquest problema aquí, en una zona més tradicional i rural i econòmicament de bon nivell, aquest problema no es donava. I amb els canvis demogràfics que hi ha hagut últimament, pues això es nota, i cada vegada es notarà més, perquè què em sembla, que com són 20.000 habitatges que feien falta a Girona, o 70.000, no sé, una barbaritat. Tu deus haver llegit algun post,
6: han trobat el sistema de solucionar-ho. Faran 50.000 pisos a l'any 40.
1: Si tu ets una persona que necessites l'habitatge ara...
6: És com allò de la llei de la dependència.
2: Però hi ha una cosa, fixeu-vos, hi ha una cosa que quan tu preguntes i ets més vols filar més prim, amb quin estudi s'ha fet per determinar aquest dèficit que tenim d'habitatge? No hi ha estudi. I tot va pel taroc gros, no? Això que diu Antoni, farem 50.000 al 40 o al 80, i ja està. Ja s'ha acabat.
5: Deixa'm un momentet només.
1: Un momentet i anem a publicitat.
5: Amb això que diu Antoni de la dependència. Vaig també llegir fa poc que es destinarien 25 milions per les ajudes urgents a la dependència. I a què serviran aquests? Jo vaig pensar, mira, els hi donaran a les persones més dependents o amb dependències més greus, els hi donaran un avançament sobre el que tindrien que cobrar alguna cosa. Pues no, això serveix per contractar 200 treballadors per dedicar-se. I és això el que tenim nosaltres. Això és una agència de col·locació. És la SALD, ho direm en termes italians. És la conquista de l'Estat. Que era de Mussolini. Això és la conquista de la Generalitat i de les administracions, i tots a viure.
1: Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Vinga, va, fins ara mateix.
7: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
8: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
9: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
10: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial.
11: Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
12: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
14: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
15: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
16: Ui, ens l'hem passat, no?
17: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
18: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
19: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
20: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
19: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
20: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
21: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Vinga, va, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Dèiem al principi, si t'acabes d'incorporar, potser no ho has escoltat, doncs precisament dèiem que deixàvem el tema dels fets succeïts ahir a la plaça de Radelles de Figueres per més endavant, perquè hem estat aquesta primera part parlant dels tema, del tema dels pressupostos de la Generalitat. Pel que tinc entès, va ser un crim masclista.
5: No solament masclista
1: i molt bèstia,
2: molt bèstia, entès, sí.
1: Perquè ara el company l'Ivan m'explicava que coneix un dels, bueno, uns col·laboradors o uns companys que té, que coneix ell, que li van dir que ho van veure.
5: Sí. Clar, perquè hi havia molta gent.
1: Perquè això va ser enmig del carrer, va succeir al migdia, no?
2: A la plaça Tarradellas.
1: Enmig de la plaça.
0: I hi va haver-hi gent.
1: A més, hi ha un centre educatiu per allà.
0: Hi ha gent que el varen...
5: Dos.
0: Que el varen com rodejar per que no marxés. Pal,
5: sí. Jo tinc tots els vídeos aquí, eh?
1: Sí. Els has vist?
5: Clar, a mi me'ls envien tots.
1: Sí. I a mi m'han dit que hi ha gent que no té gaire ètica... entre cometes, periodística, en el sentit de que hi ha gent que ha publicat coses a xarxes socials bastant escabroses i bèsties, i aquest és una mica el mal. Jo com a professional, jo és que, bueno, primer que no sé si ho hagués gravat.
2: Per què no?
5: Per què no?
2: Per què no?
5: És que estem en un món de fades
1: no,
5: i...
1: No. Jo crec que hi ha d'haver un respecte per la persona que li està passant.
2: Hi ha un moment de la gravació que per mi és la més dura, que és quan aquest...
1: Cal que primer, hi ha la part ètica, que això algun cop n'hem parlat, no? Que en un moment de guerra ja sé que no es pot comparar, no? Però si jo veig que estan fent mal una persona, el primer que faré no serà agafar el telèfon mòbil i gravar-ho. No, intentaré ajudar-la, no? O, quina societat, o amb quina societat
2: no,
1: vivim?
2: No, perquè aquestes gravacions ajudaran a la policia a fer un atestat molt millor, perquè la policia, no oblidem, no hi és allà, no hi és. Molt de llumeta,
5: és que arriba tothom
2: molt de llumeta
5: abans que la policia.
2: A Lila i cotxes de la policia a la Rambla amb la llumeta encesa, però no hi era la policia. I aleshores jo crec que la gravació que es veu aquest personatge, que no sé si és sud-americà o no, no ho sé,
1: perquè jo no he vist les imatges, per tant
2: ja han començat a venir el català. La Morta és sud-americana, això sí, no?
5: La Morta era de la Jonquera, jo la conec i és amiga de la meva família i...
2: sí?
5: Bueno, la meva família no, era amiga de la meva filla perquè anaven al col·legi junts.
2: Però és sud-americana, meva... no?
5: Sí, sí.
1: Quina edat té?
5: 33 anys.
1: 33 anys.
2: I el noi aquest...
5: Jo no me'n recordo d'ell perquè...
2: té noms hispans.
5: Va venir cap aquí.
2: El noi aquest no sé si també és d'allà o és d'aquí, no? La qual cosa...
1: sí, és indiferent,
2: no,
1: doncs, sigui...
2: No. Que... l'Aliança Catalana a l'Empordà ja ha fet el primer post. I com que veig que no es posa amb els immigrants, penso que aquest noi deu ser d'aquí, un Castro, no sé què, eh?
1: Però és que a mi m'és igual que aquest noi sigui groc, lila o taronja. Ha fet una cosa que no és humana, perdoneu.
2: Però està molt bé que puguis veure la brutalitat del masclisme. El moment que es treu la samarreta i té tot aquest...
5: i es va rentar la mà, no?
2: Es va rentar la mà, té tot el braç vermell de sang.
5: El braç i tot el lateral esquerre.
2: I es comença a netejar, i és quan surten la gent, intenten acorralar-lo, que això devia ajudar, perquè varen tardar en venir, eh? Jo estava en el despatx i vaig veure passar dos cotxes de Mossos, un cotxe de la policia municipal, la moto de la policia municipal, un cotxe camuflat i una ambulància, i dius...
5: Jo ho tinc filmat tot, i dius, es veu
2: aquí ha passat algú molt gros, no? Què diu Aliança Catalana? Que això és el que jo no faria amb calent, no? No ho diu explícitament, però s'endivina quan en Jordi Masquef diu alguna cosa ha fallat. Realment estan parlant d'això sense parlar-ne tampoc, no? Perquè no són clars com parlen. Què vol dir? Que hi ha una reincidència. Probablement aquest noi ja devia tenir...
1: tenia un ordre d'allunyament.
5: És que l'havien detingut dos dies,
2: el havien detingut.
5: I el mateix dia.
2: Sí, l'havien detingut. Per tant, diu, alguna cosa ha fallat aquí, naturalment. Però ara obrir, en aquest cas, el debat de si hi ha gent en reincidència i no sé què, em sembla... molt negatiu.
3: Però de totes maneres, si tu aquesta persona el detens i tu aquesta persona el poses a la presó 20 anys, no? Qui t'assegura que quan no surt als 20 anys torna a fer això?
2: No, qui t'assegura? Segur, la gent que posem a la presó no es recicla, eh? I per tant la presó, en termes de tornar a la societat gent que ha fet coses mal fetes, és un fracàs, no funciona.
5: Pues alguns s'ho creuen.
2: No. Un pare d'un que treballava a casa, d'un que va anar a la presó, quan va sortir de la presó i va tornar a recaure i va robar més del que havia robat i que havia acabat anant
1: a
2: la presó.
1: El pitjor és com aquesta persona de la presó de Lleida, que a més recordo quan el van deixar sortir, que tots els... bueno, vaig sentir una conversa, no?, un periodista que deia que no estava reinserit, no?
2: Que no estava
1: recuperat i que el deixaven sortir i no ho entenien, i evidentment l'han tornat a detenir al cap de 2-3 setmanes.
0: Em sembla que era aquest mateix que el varen entrevistar i ell va dir això, que havia estat no sé quants anys a la presó, que no tenia família, que no tenia recursos i que l'havien tirat al carrer de la presó, diguem-ne.
2: Que volia tornar a entrar.
0: Que volia era tornar a entrar.
2: Tornar a entrar, el record d'aquest ser.
1: Bueno, que no ha de ser fàcil, tampoc, per una persona... No, és que vull dir... en totes aquestes circumstàncies.
0: Ho dic en aquest sentit.
1: Però cosa... és que això ens hauríem de plantejar com tenim la societat.
0: Que és igual com els menes, que quan compleixen un determinat requisits, al carrer. Bueno, però potser que ens ocupem de veure aquesta persona al carrer, què farà o què pot fer...
2: Que un intern demani tornar a entrar a la presó...
1: És que hi ha moltes coses que fallen.
2: Vol dir que no una, moltes, exacte. Vull dir que l'habitatge, la llei de dependència, tot això no funciona.
1: La xarxa de salut mental...
2: També.
5: Si nosaltres posem adjectius a les coses, està bé dir crim masclista, això que ha passat, però també està bé dir que és un crimen jurídic, un crimen polític, i és un crimen de moltes de moltes menes, perquè els responsables de tot això qui són? I tenim unes lleis que per això aquell Pedro Pacheco, com sembla, l'alcalde de Jerez, el van fotre a la presó, sí, que va dir fa 40 anys que la justícia és un cachondeo, sí, i el van fotre a la presó, l'alcalde. Tenia tota la raó.
2: La pregunta és, i ara que els docents estan de vaga, per exemple...
1: No, no, estan en peu de guerra, podries dir.
2: Sí, què estem fent per anar contra el masclisme, que és una malaltia de la condició humana? Què s'ha fent?
1: No ho sé, jo com a mare amb fills, és una cosa que em preocupa, no? Però és que em preocupa el masclisme, evidentment, però em preocupa la violència
2: masclisme,
1: en general, no?
2: Violència.
1: Perquè quan tens una evidentment que el masclisme no el podem erradicar d'un dia per l'altre, perquè no és possible, perquè a més també hi ha maneres de fer que tampoc potser no són les adequades, que això també podríem parlar-ne.
5: Una acció porta una reacció.
1: Exacte, però el que no podem fer és, tu ens ho has dit, les reaccions en calent.
2: No,
1: no, contra el masclisme, feminisme tipus
2: radical,
1: masclisme,
2: no,
1: radical,
2: no,
1: tipus,
2: tampoc,
1: tipus
2: no,
1: masclista.
2: No, tampoc.
1: No, jo abogaria per un humanisme, no, per una consciència social, per ser més humans tots plegats.
5: És que,
1: independentment de si ets home, si ets dona...
5: Això del feminisme i el masclisme, tots som iguals, no hi ha cap superioritat, perquè des del moment...
1: Tots som iguals, però alhora tots som diferents.
5: Tots som diferents, evidentment. Però vull dir, jo parlo dels drets. No podem ser igual orgànicament.
1: Orgànicament, sí, exacte.
5: Però som iguals amb els drets. I molt de cuidado, perquè aquests drets no són universals, que això és una mentira absoluta. D'universal no hi ha res. Són de què depenen els drets?
1: Bueno, els drets ens els hem hagut de guanyar, també, els drets.
5: Els has guanyat tu, però una noia d'Afganistan no s'ha guanyat res.
1: No.
5: Els drets depenen de les constitucions del teu país.
1: Però jo com a...
5: I tu només ets lliure perquè tens unes...
1: Bueno, soc lliure.
5: Lliure, no. ets tractada com una dona mínimament bé, perquè tens unes lleis del teu país que ho permeten,
1: sí.
5: Però no te'n vagis a un país musulmà ni un país d'una altra cultura que no sé quina dir, o el Burundi, que no sé com s'ho munten en allà, perquè en allà els drets que pots tenir tu no serveixen per res, ja poden ser universals.
1: Pues que potser no tenen ni al cap les persones de peu què és la paraula dret, o el que significa un dret.
2: Masclisme, 1943, Lleida. Una interna de la presó de dones de Lleida, a la Concepció. És detinguda,
1: 1943, has dit.
2: És detinguda a Barcelona, primer a la presó de dones de Barcelona i després la passen a la presó de dones de Lleida. Allà, l'auditor de guerra, continua havent-hi, que per dir-ho així en llenguatge d'avui seria el fiscal acusador dels tribunals militars, obre un expedient en aquesta dona, la Concepció. I aquí és on vull anar, no? El masclisme, no? L'auditor i els quatre militars que fan el Consell de Guerra comencen a detallar les condicions d'aquesta dona. Primer, és una depravada sexual, perquè segurament devia tenir company i no devia casar. Una depravada sexual, no? Condueix cotxe. No pot ser una dona que condueixi cotxe. Portava pistola. En el juliol del 36 el que no portava pistola era burro, no? Perquè n'hi havia per comprar i vendre, no? I al final en l'auditor li fan arribar una foto d'aquesta dona amb set dones amb la granota, amb aquell gorro de la CNT, era de la CNT en aquest sentit, i aquesta dona anava amb un Mauser. Les milícies antifeixistes anaven...
1: Però suposo que si haguessin detingut un home també de la CNT, també hagués passat el mateix.
2: No, ben bé, no ben bé. És dir, que... si eres dona tenies un plus, bueno...
5: Però que això fa
1: tenies fins... més números per guanyar la loteria de l'afusillament.
2: Aquesta foto va servir a la tarda, la presenta a l'auditor, mire, ara, a més ens han fet arribar aquesta foto. Però bon, sí. Sentència. Pena de mort, l'endemà a les 6, fusellada al cementiri de... Mm. És a dir, el masclisme en la societat però, ja existeix de fa temps.
1: Però vivim en un sistema patriarcal des de fa molts segles.
5: Si aquí a Espanya fins fa poc les dones no podien treure's una compte bancària, tenien
2: no
5: que anar amb el marit,
2: no podien treure el passaport.
5: A Aràbia Saudí, les dones ara els deixen conduir, es veu, però em sembla que hi ha d'haver-hi algú de la família al costat. Però on estem?
2: La pregunta és, aquesta dona va matar algú? No, no va matar ningú. Ho varen fer tan malament que no, els franquistes varen entrar corrent i no varen tirar un tret, també.
1: Però
2: no?
1: Les lleis i els drets que t'atorga la teva Constitució a vegades no són justos.
5: Però existeixen.
0: Però jo crec que el que s'ha de fer un plantejament nou és sobre el tema de la violència.
1: En general, eh?
0: En general, perquè ara estem parlant, lamentablement, d'això que va passar aquí a Figueres. Però fa dos dies varen assassinar a Barcelona a una persona que no saben encara, segurament deu estar relacionat amb la droga.
5: Sí, la droga.
0: I quan donaven la notícia, donaven que l'any passat, l'any 2025, hi havia hagut 93 tirotejos a Barcelona.
5: Sí, sí, sí.
0: Aviat està dit. Amb no sé quants morts, ara no recordo el número de morts. Però vull dir, això, en un país que ens pretenem ser civilitzats, això no ho podem simplement dir, ostres, sí, quins números.
2: I aquesta nit la flotilla de barcos també han pujat uns soldats d'Israel que també han disparat, eh? I a Gaza també han disparat, és a dir, la violència està institucionalitzada a tots nivells, eh?
5: La violència és inherent.
3: Anem més enllà.
5: Aquest, em sembla que és aquest que dius tu, li van fotre quatre tiros al cap.
2: Sí. Al cap, sí.
5: I es veu, està ple de gent aquell carrer. I es veu...
3: Anem més enllà, perquè sempre ens hi fixem nosaltres en que els països del nord, Noruega, Suècia...
1: També n'hi ha de violència, ja.
5: Molt malament, eh?
3: A Suècia... Hi ha tanta violència armada al carrer que estan canviant la llei del menor, que el menor serà a partir de 9 anys, la llei del menor 9 anys, perquè les bandes criminals contracten, entre cometes, es nodreixen
1: recluten de
3: nanos de 11, 12, 14 anys per cometre assassinats armats i violents. Imagineu-vos.
1: A
3: Suècia, eh?
1: El que passa és que en quina societat vivim que un menor... un nano de 12 anys, l'edat del meu fill, d'aquí 4 dies, no? Sigui capaç d'apretar el gatell i matar una persona i el que comporta psicològicament, no sé, és que jo no sé com em sentiria si jo matés una persona.
5: És que aquesta societat no és la societat que estàvem nosaltres. No és la nostra societat.
1: Ni tampoc la societat en la que jo m'he criat, tampoc.
5: Aquí està, tampoc. És una altra societat. Un altre personal. Aquí hi ha un altre personal, una altra idea.
0: Però no podem normalitzar, o no hem de normalitzar.
5: Això són les lleis.
1: Exacte.
0: Perquè en el fons el que estem fent és... Ui, és un tema complicat, és un tema que no sabem com agafar.
1: I no en parlem.
0: No en parlem. Aparquem-lo, mirem de maquillar-lo i mira, ja està. I si l'any passat hi van haver-hi 10 morts i aquest any hi ha hagut 9, estiguem molt contents perquè n'hi ha hagut un de menys, ja està.
2: Baixem. Ja.
1: Ja, però aquests 9 tenen famílies i amics.
0: Sí, sí.
1: I hi ha circumstàncies. Què hem de fer? Tan sols un ja és una mala notícia, no?
2: Jo crec que, a més, aquesta violència verbal, i també la veiem en el Congrés dels Diputats, quan un diputat de Vox s'aixeca, el teu veí, també al Parlament de Catalunya, amb aquella noia d'Esquerra Republicana, que va dir, de moment no l'expulsarem, no? La violència hi és en el Congrés dels Diputats.
1: És que la violència està a l'arreu.
2: A la Casa de la Sobirania Nacional,
1: Fem una cosa, pausa per avui, perquè tanquem aquí el debat, que és molt interessant. Tornarem ben puntuals demà dijous, amb els companys el dijous, a seguir debatent una mica aquesta actualitat. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dimecres. Tornarem el dijous amb més temes, amb el suport de Gestoria Fernández. Passeu molt bon dia. Adéu-siau.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que rico sería un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú que era yo, más si no te toco.
4: La teva companyia

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Departament d'Educació i els sindicats es tornen a reunir aquesta tarda amb una nova proposta sobre la taula per intentar reconduir el conflicte i acabar amb les vagues continuades dels docents. El govern planteja als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu pactat en el marc de l'acord en Comissions Obreres i UGT i també millorar alguns complements. A més, també està disposat a incloure 2.405 efectius de cara al curs vinent. Els sindicats convocats que tindran representació a la mesa i han avisat que aquest nou plantejament els sembla insuficient. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control al Congrés, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Els escoltem tots dos.
2: Sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
3: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Toda la colaboración con la justicia. Toda. Todo el respeto a la presunción de inocencia. Y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
1: I a Barcelona aquest matí han desnonat l'Olaia, una dona soltera amb 3 fills menors d'edat que fa 9 anys que vivia en una finca. Una ràpida intervenció per part de la Brimo ha aconseguit flanquejar la porta que estava bloquejada i accedir al pis per treure-la de casa. És el segon cop que es feia el llançament després que la setmana passada la pressió popular l'aturés. L'Olaia, que ha patit un atac d'ansietat que ha obligat a traslladar-la a un centre sanitari, té la vulnerabilitat acreditada i fa mesos que no paga el lloguer pels problemes econòmics que arrossega. La propietat de l'habitatge, per cert, com de la resta de l'immoble, és New Amsterdam Developers. I també aquest matí s'han presentat les novetats de la Patum i la principal novetat és l'augment del finançament extern. Arribarà als 340.000 euros, el que suposa el 55% del cost de la festa. La Generalitat hi destinarà 200.000 euros i la Diputació 65.000. També s'habilitarà espai per guardar bosses de mà, motxilles i cotxets. I les jugadores del Barça ultimen la preparació per una nova final de la Lliga de Campions. Demà viatgen a Noruega, on dissabte lluitaran per conquerir el quart títol continental.
0: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva ràdio.
4: La teva ràdio. La teva ràdio, des del 107.3 de la FM. Què tal, com estem? Bona tarda a tothom. Passen aquests 3 minutets que dediquem a la informació d'actualitat.

0: local i aquí estem en directe en aquest 20 de maig del 2026. Escoltem, doncs, les notícies que complementen també amb el nostre informatiu local i comarcal tota l'actualitat de la jornada. I nosaltres aquesta tarda estarem amb vosaltres com? Doncs compartint actualitat, compartint bona música des del 107.3 i des de radiovilafant.net. Ja saps que aquí ens podeu escoltar, podeu recuperar els programes a través de la ràdio a la carta i també, doncs, a través dels smartphones. Si tens, doncs, alguna d'aquestes aplicacions que té llistat de ràdios, en moltes d'aquestes estem Ràdio Vilafant. Si tu tens una aplicació i no surt Ràdio Vilafant, avisa'ns, aviam si podem també, doncs, afegir-nos perquè no perdis detall de tot el que te volem explicar, de tot el que volem compartir des d'aquest punt del dia. Ja ho saps.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM en directe.
2: En directe.
1: Ivan Yerpes.
0: I vinga, que comencem amb ritme. Volem començar amb Bob C.

Guetta i Can't Wait. Ens agrada perquè ens dona vitalitat, ens dona energia. I aquestes són algunes d'aquestes noves, d'aquest 2026. Bueno, fa un parell de mesos, Encara amb ganes de sonar, com per exemple, aquest New Religions, de Bebe Rexha i de Fightless.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
3: I abans d'aquesta festa, també, doncs, com a complement, hi haurà una bicicletada que, de moment, doncs, té força acceptació. S'ha apuntat molta gent. Si t'interessa, informa't a través de l'Ajuntament de Vilafant, al 54 60 20. Doncs a fer una mica d'esport, també, i de patrimoni. Aitana, superestrella.

Un tema de molt d'èxit, un tema que no et canses d'escoltar. La superestrella d'Aitana. Gran èxit, doncs, com diguem, una de les cançons molt cantades a les seves gires, als seus concerts i aquí, doncs, escoltada també moltes vegades a la ràdio. J Balvin, Bizarrap, tenim algunes d'aquestes sessions espectaculars amb nosaltres. Amb ella, doncs, arriba un quart de cinc. Vinga, va, posem punt a aquesta hora perquè sàpigues una miqueta on te'l trobes, del dia.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: Ho diguem sempre i ho recalquem, que entre tots hem de mantenir els carrers nets, les nostres zones, els nostres espais. Així, doncs, en comú, doncs, aconseguim un municipi molt més net. Lady Gaga, aquí la tenim. The Death Dance.

The Dance, i ara ens arriba la Nebulosa. La vam conèixer amb la Zorra, amb aquesta cançó que representava Eurovisió, i ara la tenim aquí amb aquest Vogue.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Maçanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
5: I arriba Ryan Castro, Capo i Gangsta. Ens arriba aquesta melodia, aquest ritme, la vida.

de moltes d'aquestes cançons que... Bueno, unes i moltes, eh? De les cançons que escoltem a la ràdio, així més senceres, alguns dels talls et sonen perquè moltes d'aquestes cançons de fragments es fan servir per xarxes socials. Ryan Castro, Capo Gangsta, La Villa. I ara, Bruno Mars, I Just Miss...

0: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
2: I vinga, que continuem doncs amb la nostra radiofórmula. Passa ara per la veu femenina de la Taylor Swift amb una nova proposta que es diu Opalite.

Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera Fira Comarcal dels Oficis d'Emergència. T'hi esperem!

Doncs sí, Doctor Prats va tornar als escenaris. Ho va fer-ho, com es titula aquesta cançó, amb energia, amb vitalitat, amb totes les seves cançons clàssiques i també doncs, de les darreres que ens han anat presentant. Així sona doncs, aquesta energia, aquesta cançó, doncs, que està també inclosa dins del Tour de França 2026. 2 minuts, arribem a 3:15. De Pol també convidat per compartir la seva última bala.

Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals als voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!

David Guetta, Teddy Swims i Toes and I, plegats amb aquesta producció d'en David Guetta, el Gone, Gone, Gone, que ens dona aquesta vitalitat i ens fa acostar cada cop al punt de les 5 de la tarda. I Olivia Dean també, està amb nosaltres. Man, I need...

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.

I després de Lola Índigo, ens anem a un altre d'aquells participants d'OT. És en Max Navarro, cap a les notícies de les 5 amb les seves estrelles. Una gran cançó, per cert.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Educació i els sindicats en vaga es tornen a reunir a hores d'ara amb la proposta sobre la taula que el departament ha fet les últimes hores. Implica concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou pactat en comissions obreres i la UGT i millorar alguns complements. La proposta també inclou incorporar 2.400 efectius més al curs vinent. Escoltem la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: I fins i tot, per poder doncs, també abordar en aquesta voluntat d'explorar aquests marges de l'acord, avancem, doncs aquest increment retributiu que s'havia acordat a 4 anys, podem avançar-ho a 3 anys per precisament per poder, quan abans millor, aquests docents vegin aquesta voluntat de millorar retributiva. Aquest és el camí i pensem que ens en sortirem.
1: Ara bé, 3 dels sindicats convocants a la vaga ja han advertit que amb aquesta proposta no n'hi ha prou per desconvocar les aturades. Ustec assegura que la proposta no és digna i que és incompleta. També la critica la CGT, que qualifica d'insuficient. Amb tot, els 2 sindicats assistiran a la reunió aquesta tarda. Qui no s'haurà de negociar són els representants del sindicat de professors de secundària, que considera la proposta una presa de pèl insultant. Escoltem el seu secretari d'Acció Sindical, Ramiro Gin, en declaracions a la xarxa.
3: Hem considerat que donar-li un valor d'oxigen al departament en aquests moments que estem amb les vagues convocades, amb una proposta tan minsa i tan inacceptable, no considerem que no hi hem d'anar. Ja vam avisar que faríem això, que ens aixecaríem de la taula si no hi havia una proposta amb cara i ulls, i a més demanem la dimissió, perquè és que la incapacitat d'aquesta conselleria a l'hora de tractar aquest conflicte laboral és manifesta.
1: I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha condemnat el tracte del ministre d'ultradreta israelià Itamar Ben-Gair a sobre els activistes de la flotilla detinguts. En un missatge a les xarxes socials, Netanyahu ha defensat que Israel té tot el dret a impedir que les flotilles provocadores de simpatitzants terroristes de Hamas, diu, entren en aigües territorials israelianes i arribin a Gaza, però ha admès que la forma en què el ministre ha tractat els activistes no s'ajusta als valors i a les normes d'Israel. El missatge arriba després de la difusió d'un vídeo en què es veu els activistes exposats i agenollats i també insultats. I enguany s'han recuperat 9 tones de materials del Mobile World Congress per a entitats socials de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. La iniciativa dona una segona vida a més de 4.000 unitats de material entre taules, cadires, panells i evita l'emissió de prop de 9.000 quilos de CO2. I parlem de Valls, perquè es convertirà el 12 d'agost en un dels grans epicentres de Catalunya per seguir l'eclipsi total de sol amb l'iniciativa Valls Mira el Cel. L'Ajuntament habilitarà un espai al polígon amb capacitat per a 4.000 persones.
4: Atenció, canvis en l'excursió a Castellalló de Clau de Sol. L'excursió prevista del 20 al 24 d'abril queda anul·lada i es proposa que sigui de l'11 al 15 de maig, amb les mateixes condicions, però amb un preu més econòmic, 660 euros per persona. El motiu d'aquests beneficis és que ens hem unit 2 pobles, Vilafant i Olot, per fer aquesta sortida i omplir l'autocar. Recordeu que visitarem poblacions com Calatayud, Aranda de Duero, Burgos, Ávila, Segovia. Preguem que us apunteu amb la màxima brevetat possible i fer el pagament. Recordeu, excursió Castellalló amb Clau de Sol. A més, l'associació Clau de Sol pot ajudar a financiar aquesta sortida sense interessos. Informeu-vos al nucli antic a Can Cintet, 972-54-61-75. Al camp dels enginyers, Lluís Riera, 606-59-91-19.

0: de les Forques, Antoni Caselles. El telèfon 609 4507 41. Excursió a Castella i Lleó de l'11 al 15 de maig amb clau de sol.
1: Si et passa com a mi, si la música forma part de la teva vida, ja saps que aquí Ràdio Vilafant és casa teva.

0: actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgema 2 de Figueres.
4: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
5: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional. El d'un nadó que no ha pogut quedar-se. O el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
6: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
5: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
6: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
7: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
8: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
7: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
8: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
7: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
9: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
10: I sí, continuem compartint més música des de Ràdio Vilafant i Faim. Encantats de que estiguis a l'altre costat del transistor o a l'altre costat de l'ordinador també, que ens pot escoltar, ja ho saps, a través de les xarxes socials.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí la tenim, tenim a Rihanna amb el seu Friend of Mine.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: I és que Ràdio Vilafant no només escoltes música, la vius, la sents i la portes amb tu a cada moment del dia.

0: 107.3 FM.
1: Una nova versió del bisalenc Miquel Abres d'una de les seves cançons, Fills del Mar, que arriba amb la veu de l'Aina Reig.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Tots els estils de música que et pots trobar actualment a les llistes principals, doncs del país, nosaltres també la tenim aquí i te la punxem.

0: pico en la calle.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: Bon ritme des de Ràdio Vilafant FM amb aquesta proposta de Bachat i Davido amb aquesta Wala Wala.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
6: Ja saps que Ràdio Vilafant et canvia l'estat d'ànim perquè nosaltres et dona igual com estiguem. Nosaltres intentem sempre portar-te la millor selecció musical perquè estiguis passant el dia de la millor manera possible, que et passi ràpid

0: FM.
1: No necessita presentació aquesta proposta musical, aquest Botero, Maluma, Arcángel, NTG.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: La ràdio, i concretament la nostra Ràdio Vilafant, convertim aquí cada moment en una experiència amb la teva millor banda sonora, l'actualitat musical i els grans èxits.

0: Maluma, aquí a la ràdio, amb Maisa, que la col·laboració d'aquesta doncs, proposta musical que es diu Un Polvito.
1: Éramos perfectos.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Comissió Mixta Estat Generalitat celebrada a Madrid ha ratificat els acords assolits entre el PSC i Esquerra per aprovar els pressupostos de la Generalitat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha destacat l'inici d'una nova etapa en les relacions entre els dos governs. L'escoltem.
4: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el govern de Catalunya i el govern d'Espanya. Repeteixo, ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra. Posem les bases per assegurar l'execució de l'Estat en les seves inversions a Catalunya a través de la creació d'aquest consorci d'inversions i d'aquesta societat mixta d'inversions que ens permeti atendre les inversions de l'Estat a Catalunya.
3: A més, aquesta tarda el ministre d'Interior i la consellera d'Interior han acordat ampliar la plantilla dels Mossos d'Esquadra en 5.000 nous agents al 2030. Més temes del Parlament de Catalunya. Ha aprovat la proposició de llei del tercer sector, una demanda històrica de les entitats socials catalanes. La norma vol donar reconeixement legal al sector reforçant el paper a les polítiques públiques. A Catalunya el tercer sector agrupa 3.000 entitats que donen feina a 120.000 persones. Escoltem Carles Campuzano, diputat d'Esquerra Republicana, que ha estat el ponent relator de la llei.
5: I sent molt conscients que el tercer sector és fonamental en l'acompanyament en l'àmbit de la discapacitat, de la salut mental, de les addiccions, en la lluita contra la pobresa, en la protecció a l'infància, en l'educació en el lleure, en l'acompanyament a la gent gran, en la inclusió laboral, en l'atenció a les persones sense llar, en l'habitatge social. És aquesta la realitat.
3: Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona ha suspès temporalment la concessió de noves llicències d'establiments 24 hores per la proliferació d'aquests negocis. La mesura s'ha publicat al butlletí oficial de la província i té efecte immediat i una vigència d'un any, mentre es treballa en un nou planejament per protegir el comerç de proximitat. I la Unió Europea ha avalat l'acord comercial amb els Estats Units i així retirar els aranzels a la majoria de béns industrials estadounidencs. El pacte firmat entre el president Donald Trump i la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, l'estiu passat, dona accés preferencial al mercat a un ventall ampli de productes dels Estats Units, inclosa la llagosta. I els productors de musclos del Delta de l'Ebre han iniciat aquesta setmana la fase de més activitat de la collita i esperen allargar-la fins al juliol. Esperen arribar, per cert, als 3 milions i mig de quilos, una mica per sota de l'anterior.
2: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
0: I mentre ens escoltes tu, pots continuar fent la teva, eh? Pots estar treballant, pots estar a casa relaxant-te, però sense deixar d'escoltar-nos.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: I és Garrot i Vilafant, la música no descansa i tampoc nosaltres, eh? Més música, continuem.

0: 107.3 FM.
1: I ara tenim un artista que es diu Lola Young i ens presenta aquesta proposta musical a tots els oients de la ràdio. Es diu Messi.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimecres 20 de maig tens el format XXL estalvi de 2 quilos de poma giga o pera conference a un preu imbatible d'un euro amb 65 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Ei, tinc una combinació perfecta per una gran festa. Què et sembla si ajuntem el dance actual, techno, remember, màquina actual, hardcore, highstyle i les sessions del nostre equip de DJs? Això és el Rhythm i el Enter. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky. I ara què em dius?
4: Esperem que estiguis passant una bona estona amb nosaltres. Des de Ràdio Vilafant, nosaltres t'acompanyem amb la música i també amb les darreres informacions, actualitat, doncs, a la nostra comarca de l'Alt Empordà.

0: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar.
1: Ràdio Vilafant, ja saps que és més que música, també tenim informació, és aquell fil invisible que et connecta amb cada moment del teu dia i aquí coneixeràs tot el que passa a la comarca.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Recorda que tots els continguts que compartim des de la ràdio els pots recuperar a través de la nostra plana web radiovilafant.net i a xarxes socials. De moment et deixem amb bona música.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Miami 1990 amb Café Quijano, els germans Quijano, aquí amb

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: I més música, més emoció, més sensacions. Tot això sota una sola freqüència, el 107.3.

0: passo amb tu.
1: Aquest estiu, el passo amb tu. Aquest és el títol d'aquesta proposta que escoltem des de la FM de CHC.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
7: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
6: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
7: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
6: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
7: Ajuntament de Vilafant.
1: I aquí continua el ritme, segueix la millor música, segueix aquí amb nosaltres a Ràdio Vilafant.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: En el 107.3 de la FM trobaràs la música que et fa vibrar. Aquí a Ràdio Vilafant a l'Empordà. La música no...

0: 107.3 FM.
1: Una d'aquelles cançons que s'ha fet viral a les xarxes socials i que va ser un dels representants d'Eurovision, en aquest cas d'Estònia. Parlem de Tommy Cash i el seu Espresso Macchiato.

0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Nova reunió a aquesta hora entre Educació i els sindicats convocants de la vaga per valorar l'última proposta del departament. Jordi Fortià.
2: USTEC i CGT la consideren insuficient. També els professors de secundària que no han assistit a la reunió. A aquesta hora es manifesten a les portes del departament.
1: Ratificats els acords entre PSC i Esquerra en la reunió bilateral d'aquesta tarda entre Estat i el Govern de la Generalitat.
2: Una reunió a la que també s'ha donat llum verda al finançament perquè els Mossos arribin a 25.000 agents al 2030. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, destaca la bona sintonia entre els dos governs.
3: Certifiquem, ho he dit abans, una nova etapa de relacions entre el Govern de Catalunya i el Govern d'Espanya. Ampliem les nostres competències en l'àmbit del litoral. Tirem endavant un compromís de col·laboració conjunta en la construcció d'aquesta línia orbital ferroviària. Posem les bases per l'ampliació de la plantilla del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Els metges han tornat a la vaga per reclamar millores laborals. Segons el departament, el seguiment és d'un 5,3%, una xifra que Metges de Catalunya eleva fins al 30%.
2: El sindicat Metges de Catalunya exigeix al president Illa que assumeixi personalment el conflicte perquè diuen que la consellera de Salut els ignora. El secretari general del sindicat, Xavier Llaunar, alerta que el problema és de país.
4: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
1: Nova protesta aquesta tarda a Figueres per condemnar el darrer crim masclista a la ciutat. Aquest matí ja unes 500 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament per fer un minut de silenci.
2: L'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que el consistori es presentarà com a acusació popular contra el presumpte responsable i ha lamentat que el sistema de protecció de la víctima hagi fallat en aquest cas.
5: L'assassinat d'ahir ens ha de portar a fer una reflexió dura i sincera, i és que malauradament el sistema ha fallat. Ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos.
1: En cultura, l'edició 2026 de la Patum de Berga comptarà amb més finançament extern i arribarà als 340.000 euros de cost.
6: Doncs comencem aquesta sessió ordinària del ple del nostre Ajuntament de Vilafant.
7: Bé, molt bona tarda. Bona tarda. Benvinguts doncs, en aquest ple ordinari d'avui, dia 20 de maig, a les 7 i 3 minuts. El primer punt de l'ordre del dia seria la presa de possessió de la senyora Antònia Tubau Paloma com a regidora de la corporació. Tal com es va informar el passat del 25 de març, la senyora Maria Viral Hurtós, com a regidora del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a Cort Municipal, va presentar la seva renúncia voluntària i també la va fer efectiva el senyor Albert Serrats Genola. En data 9 d'abril, la Junta Electoral Central va trametre a l'Ajuntament la credencial corresponent a la designació de la senyora Antònia Tubau Palau com a regidora de l'Ajuntament per estar inclosa en la llista de candidats presentada per Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions locals del 28 de maig del 2023. Demanaria a la senyora Antònia Tubau que s'apropi a la taula, sisplau. Val, per tal de donar compliment del que disposa el Reial Decret 707/79, 5 d'abril, en relació amb l'article 108.8 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General. Ara, sí, la secretària està mirant doncs, les dades del document de nacional d'identitat que siguin correctes, i ara jo em posaré de peu també per dir-li doncs les paraules corresponents al jurament promesa del seu càrrec. Antònia Tubau Paloma, jureu, prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat?
8: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
7: Molt bé, moltes gràcies, benvinguda. Li donaré doncs

Doncs l'agulla, aquesta agulla forma part de com a regidora, de benvinguda, primer de tot, i que tingueu molts encerts també. Ara sí que ja us podeu assentar al vostre lloc.

Val, doncs, si us sembla bé, continuaríem. Si em permeteu, abans de continuar amb l'ordre del dia, volia expressar en aquest ple el nostre rebuig ferm a qualsevol forma de violència arran de l'assassinat masclista que va tenir lloc ahir a Figueres. Des de l'Ajuntament de Vilafant reafirmem el nostre compromís en la lluita per una societat més justa, més segura i lliure de violències masclistes. Volem també expressar el nostre més sentit condol i tot el nostre suport a la família i a l'entorn de la víctima en nom de tot el consistori. Passaríem doncs al punt número 2 de l'ordre del dia. Aprovació de l'acte de la sessió ordinària del dia 25 de març del 2026. Donaríem per aprovat. Ens quedaria per aprovada l'acte. El punt número 3, informació dels decrets d'alcaldia, que anirien des del 197 al 216. El punt número 4 seria donar comptes del decret d'alcaldia de la delegació de la celebració de matrimoni civil. Bé, doncs, com bé sabeu, donem compte en el ple de quan es deleguen les funcions d'alcaldia, i en aquest cas seria la delegació de competències de la celebració d'un matrimoni. Aquest matrimoni li delegut doncs a la senyora Rebeca López Losada, regidora d'aquest ajuntament. També una vegada està notificada a la regidora, també es notifiquen els contraents i es publica l'acord de delegació a les competències de l'alcaldia del BOP. També es donen doncs comptes en el ple, que és el que estem fent actualment. Seria aquest punt. També donaríem compte en el punt número 5 de decret de l'alcaldia de delegació per l'absència de l'alcaldessa del dia 1 al 5 de l'1, perdó, de l'1 de maig al 4 de maig, també a la primera tinent alcalde, la senyora Rebeca López Losada. Una vegada donat compte, passaríem als informes d'alcaldia. En primer lloc, doncs, seria informar. Que sembla que tenim problemes d'àudio, no ho sé si ens sentiu des d'aquí, sí, que em sentiu bé. Vale, doncs seria informar que hem sabut que rebrem doncs unes subvencions. Una subvenció serà de 199.900 euros, que és de la Generalitat de Catalunya, del Pla Actualitza Escoles, i també una altra, que és de la Diputació de Girona, per a subvencions per inversions financerament sostenibles per un import de 86.380,21 euros. Aquestes dues doncs són recentment que hem sabut els imports i creiem que són unes bones notícies que per tant estem contents de manifestar-les en aquest ple i a tots vosaltres. També informar que el passat 5 de maig vàrem mantenir una reunió que va consistir en una primera trobada tècnica entre DIF, els ajuntaments de Figueres i jo mateixa de l'Ajuntament de Vilafant i la Generalitat per avançar en el disseny de les noves infraestructures ferroviàries a l'entorn dels dos municipis. En aquesta sessió es va posar sobre la taula els objectius principals del projecte, especialment la unificació dels serveis ferroviaris en una nova estació intermodal a l'oest de Figueres, així com la necessitat d'integrar aquesta infraestructura dins de la trama urbana. També es va presentar la proposta...

0: avançar el disseny de les noves infraestructures ferroviàries a l'entorn dels dos municipis. En aquesta sessió es van posar sobre la taula els objectius principals del projecte, especialment la unificació dels serveis ferroviaris en una estació intermodal de l'oest de Figueres, així com la necessitat d'integrar aquesta infraestructura dins de la trama urbana. També es va presentar la proposta inicial d'ADIF i es va acordar continuar treballant de manera coordinada entre administracions, així com activar la comissió de seguiment prevista en el protocol signat aquest mes d'agost. També vam aprofitar, doncs, per reclamar el manteniment d'aquesta estació en aquesta reunió. Bé, doncs, va ser una reunió que, com us he dit, va ser una trobada, primer de tot, per posar-nos una mica sobre la taula quins serien els agents que treballarien tot aquest projecte. Hi haurà, doncs, un seguiment coordinat i treballat per totes les administracions, i per l'altra banda hi haurà una part tècnica que serà la, doncs, que hi haurà una sèrie de reunions que serà la que aniran treballant aquests projectes i anar mirant, doncs, adequadament que tot funcioni independentment, doncs, de la part política, diguem-ho així. Per tant, creia també, doncs, que era important, segurament s'ha llegit a la premsa i tot, i crec que era important, doncs, explicar-ho. Ara ja ens anem, doncs, a més local, a informar que les inscripcions del casal municipal de Lleure i Esportiu i el casal Estiu Jove es van obrir les inscripcions ahir, és a dir, del dia 19 fins al 31 de maig. També ja es va fer la primera reunió, doncs, del casal municipal de Lleure i Esportiu per donar la informació, i el proper dia 27 de maig hi haurà la reunió de l'Estiu Jove, que esteu tots convidats. El 12 de juny es realitzarà el final de curs de l'Escola Taller de Música de Vilafant. El 27 de juny també es realitzarà Històries Fosques de Vilafant. Aquest any es farà a l'Espai Àgora. L'oberta de la piscina municipal serà del 19 de juny al 30 d'agost, i l'horari també serà de 10 a 8 del vespre. També referent a la piscina, hem proposat, doncs, tant a les escoles com a l'institut, que si volien participar d'una preobertura i que tot l'alumnat pugui gaudir, doncs, de la piscina municipal abans, doncs, de començar aquesta temporada d'estiu, i per altra banda, doncs, amb el tancament del curs escolar. I, bueno, les escoles estan supercontentes i ja estan programats perquè cadascuna d'elles, doncs, tingui un dia només per elles i gaudir, doncs, d'aquests matins. Després també confirmar i explicar que el cap de setmana, doncs, de la Festa del Carme serà el 17, 18 i 19 de juliol. També potser heu vist publicat un ban, vale, on es demanava, on hi ha tot el tema dels solars, la neteja dels solars. Aquest any ho hem fet així perquè creiem que, tot i que se demana expressament i s'envien cartes i notificacions, però creiem que és molt important que tothom tingui els seus solars, els seus patis en condicions, tant, doncs, per la proliferació d'insectes o bé per la crema, no? Ara que començaran a pujar les temperatures, o ara per Sant Joan, doncs, hem fet un banc que l'hem fet difusió i publicat. També estem preparant i es publicarà pròximament, doncs, un altre banc per la nit de Sant Joan, on sortiran les zones habilitades, tres zones habilitades, per seguretat, doncs, que seran els llocs on es podran tirar els petards. També, tot i que ho hem passat per xarxes, també informar, doncs, que els contenidors de roba humana han deixat de fer el servei. Aquest servei, doncs, per motius de personal de l'empresa, per motius, doncs, de que ja tenen molta roba i no poden arribar a fer-ho correctament, han decidit, doncs, per un temps no fer aquest servei de roba humana, però tot i així ens han de vindre a retirar els contenidors. Suposem que serà, doncs, si no és aquesta setmana, la setmana que ve. I per l'altra banda estem treballant, doncs, de mirar alguna altra empresa que pugui donar-nos aquest servei. també dintre de les jornades dels drets a les persones grans, recordar que eren dos xerrades més o dos tallers. Un ja el vam fer, els dos pròxims que es fan a la rectoria, que són el 27 de maig, que és la xerrada de risoteràpia, i el 4 de juny, diversitat dels comiats al final de la vida. Us convido a tots a anar-hi, són unes xerrades molt, realment doncs, molt encertades, tant és per la gent gran com pues, la gent no tan gran, i sí que són molt interessants, i això us animo a tots a poder disfrutar d'aquests tallers i d'aquestes xerrades pròximament. Ara continuaríem doncs amb l'ordre del dia, que seria el punt 7, i seria donar compte de l'informe del període mig de pagament i de morositat del primer trimestre del 2026, i li dono la paraula al senyor Víctor Grau, el regidor d'Economia i Hisenda. Endavant.
1: Ara, perfecte. Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots, també als que n'escolten a Ràdio Vilafant, i benvinguda a la nova companya Antònia Tubau, que ens acompanya en aquest plenari. Li desitjo molts encerts i que ens ho posi fàcil amb la seva tasca d'oposició, que és ben important. Doncs començaríem amb aquest primer punt de l'ordre del dia en matèria econòmica. Seria donar compte de l'informe del període mig de pagament i de l'informe de morositat. Com ja han vist a la comissió informativa i com tenen l'expedient, en aquest cas el període mig de pagament trimestral ha sigut a 13,04 dies, molt per sota doncs, de la ràtio que marca la llei, que és de 30 dies, per tant estem amb unes xifres molt positives. I per fer una referència, doncs, el quart trimestre del 2025 estàvem a 9,49 dies, hem passat a 13,04, per tant ens mantenim amb un període de pagament trimestral molt positiu aquí a l'Ajuntament de Vilafant. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. El punt número 8 seria també donar compte de la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de Vilafant de l'exercici 2025, i també li dono la paraula al senyor Víctor Grau.
1: Molt bé, gràcies, senyora alcaldessa. Bé, aquest punt és una mica més llarg, és la liquidació del pressupost general del 2025, i intentaré explicar-ho tot el més possible per a tothom que ens escolta. Igualment, doncs, han pogut escoltar aquesta explicació a les informatives i ho tenen a l'expedient, totes aquestes dades. Primer de tot, deixo comentar un detall, que l'acord parla de que és hi ha una rata, diguéssim, de que la liquidació pues, que correspon al exercici 26, però és pel 25, això ja s'ha corregit, i l'acte ja constarà corregit en l'acord únic que trobaran amb aquest donar compte. Bé, el primer de tot és això, explicar quin ha sigut la liquidació del pressupost general de l'Ajuntament de Vilafant en l'exercici 2025, que com marca la llei s'ha de donar compte en aquesta primera sessió que celebra el ple, després de que l'alcaldia dicti i decreti aquesta liquidació. Això el que fa és conèixer una mica, ens permet conèixer com s'executa realment el pressupost municipal durant l'exercici. Aquí trobarem diferents conceptes que aniré explicant, però sobretot veurem una mostra de quina execució de despeses hi ha hagut i quina execució d'ingressos. Pel que fa a l'apartat de la liquidació de despeses, amb els crèdits inicials van ser de 6.709.392 euros, i hi ha hagut una quantitat de modificacions de crèdit durant el 2025 de 1.394.789,97 euros. Això situa uns crèdits definitius del pressupost del 2025, de la liquidació del pressupost del 2025, de 8.104.181,97 euros. Aquí hi ha diferents conceptes que fan ampliar aquest resultat pressupostari, que ja explicaré més endavant, però que també tenen relació aquí, que són tots aquests romanents que s'incorporen en el pressupost per diferents motius. Un pot ser dels contractes que venen de l'any anterior, i d'altres doncs, incorporacions al romanent que es van fent al llarg de l'any mitjançant aquestes modificacions de crèdit. Aquest import doncs, està explicat i repartit en despeses, obligacions i pagaments realitzats, està desglosat a l'acord. I després passaríem a la liquidació d'ingressos. En aquest sentit, pel que fa als ingressos, les previsions inicials eren de 6.709.392, igual que els crèdits inicials, i amb les modificacions incorporades, la liquidació d'ingressos, la previsió definitiva, ha quedat en 8.104.181,97. Durant l'exercici es van reconèixer drets per import de 6.815.767 euros, i es van anul·lar drets per import de 40.175,71 euros. Amb això també val a dir que és, els drets recaptats finalment van arribar a 6.098.243 euros. I això seria el resum de, a nivell d'ingressos que es van generar durant aquest exercici. Si passem a l'apartat dels drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament, a 31 de desembre del 2025 la liquidació ens recull que els drets pendents de cobrament són de 677.349.000 euros corresponents a l'exercici corrent, i que els procedents, o sigui aquests drets pendents que venen d'altres exercicis que es van acumulant, són d'un total de 1.978.849 euros. En total, això fa que els drets pendents de cobrament ascendeixin en total amb els d'aquest any acumulats i amb els dels anys anteriors a 2.656.198.000 euros. Aquestes obligacions pendents de pagament, que serien aquelles que queden pendents en l'exercici corrent, són de 288.264 euros, i d'exercicis tancats són de 2.980 euros. En total, les obligacions pendents de pagament que han quedat en aquest exercici del 2025 serien de 291.244 euros. Ja tants números acabo fent una mica lío, intento explicar-ho a poc a poc perquè es pugui entendre. El que és el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria, que com he dit abans, doncs té una explicació, no, de motiu de ser, és que el resultat pressupostari de l'exercici i el romanent de tresoreria han sigut, en primer lloc, el resultat pressupostari ajustat de 982.122 euros, i el romanent de tresoreria per despeses generals, que seria aquell número que queda, diguéssim, el resultat, el que ens ha quedat, són 1.905.936 euros. D'aquests diners, d'aquest import que queda de romanent de tresoreria, hi ha per valor de 1.265.970 que ja s'han incorporat al pressupost del 2026. Què vol dir? Que són imports del pressupost del 25 que es van contractar durant l'any 25 i que ja s'han transferit a l'any 2026 per pagar, doncs, tots aquests contractes que es van anar a fer i que no es van acabar de pagar, bé perquè no va arribar la factura o bé perquè no es va acabar el servei. En aquest sentit, quedaria, diguéssim, fent aquesta resta, el resultat de 639.965 euros del que seria el romanent, traient aquestes incorporacions que ja s'han fet amb la segona modificació de crèdit que es va fer per decret en aquest Ajuntament. Si anem a mirar els indicadors de solvència i de la liquiditat de l'Ajuntament, en aquest cas l'estalvi net es situa en 1.186.909 euros i el ràtio legal d'aquest estalvi net és de 17,61 euros. Per tant, aquí tenim un estalvi net positiu. I pel que fa al deute viu, en aquests moments és de 1.780.519 euros i per tant ens situem amb un ràtio legal de deute viu de 26,42%. Per tant, estem amb unes xifres molt positives, molt sanejades, ja que la llei marca que podríem estar endeutats fins a un 70%, inclús amb autorització fins a un 110%, però molt lluny d'aquesta xifra ens situem ara a un 26,42% d'endeutament. Per tant, també doncs, ens permetrà fer doncs, totes les inversions que tenim previstes per aquest any i que s'han contemplat amb el pla d'inversions del 2026. Per tant, doncs, és una mostra de que tot l'exercici d'equilibri i de voler equilibrar doncs, aquestes comptes s'ha fet durant els anys i ha resultat doncs, amb aquesta liquidació. Per tot això, el que proposaríem al ple és donar compte amb un únic acord, com els deia, per al pressupost de l'exercici 2025, no 26, que això és la rata, i amb això doncs, conclouríem el que seria la liquidació del pressupost municipal del 2026. En aquest sentit, això es dona compte i, com saben, més endavant tindrem la Comissió Especial de Comptes, que es podrà doncs, també analitzar totes aquestes xifres i tot el tancament del 2025, que preveiem que serà a principis del juny i seran convocats i convocades, i també doncs, es passarà a aprovació d'aquest plenari. En aquest cas, donem comptes d'aquest decret de liquidació. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Passem doncs al punt 9, que seria la modificació de les quotes de l'ordenança del Servei Municipal de la Llar d'Infants. I li dono la paraula doncs al regidor Víctor Grau també.
1: Moltes gràcies. En aquest sentit, doncs, fem una modificació de les quotes de l'ordenança reguladora de Servei Municipal de Llar d'Infants. Com es va comentar a les informatives, això és bàsicament perquè hi ha la necessitat, dues necessitats concretes. La primera seria donar preu i donar servei als 4 dies de juny que queden fora del curs escolar aprovat per la Generalitat, però sí que entraríem al curs escolar que es dona servei a la nostra llar d'infants, que serien els dies 25, 26, 29 i 30 de juny. En aquest sentit, nosaltres deixem de rebre la gratuïtat de l'I2 que ens dona la Generalitat per l'alumnat d'I2, i per tant això hauria de cobrir les famílies a través d'aquestes quotes que ara aprovem per aquests 4 dies específics. I després un segon concepte és per un interès que s'ha manifestat a partir de diverses famílies de la llar d'infants que presenten l'interès de fer o de tenir servei de casal de la llar d'infants en el mes de juliol per quinzenes. Per tant, aprovem aquests dos apartats que quedarien de la següent manera. En aquest sentit, el mes complet per al que fa el casal d'estiu del mes de juliol serien 165 euros al mes, la quinzena en horari complet seria de 82,50 euros per quinzena, el mes complet en horari de matins seria de 120 euros al mes i la quinzena en horari de matins seria de 60 euros per quinzena. Després, per al que fa el que he explicat al principi, que és 4 dies, l'horari complet seria de 7,50 euros al dia, amb una assistència mínima de 4 dies, que seria doncs l'horari de 8:45 a 12 i de 3 a 17 hores, i després una tarifa per horari de matins que seria de 8:45 fins a 12:15, que seria de 5,50 euros al dia, també amb una assistència mínima de 4 dies. Per tant, bàsicament, doncs, aquest acord el que proposaria seria adaptar aquests dos conceptes a la ordenança reguladora del Servei Municipal de Llar d'Infants. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha d'intervencions. No? Doncs sometríem a votació. Vots a favor? Doncs quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Ara passaríem, doncs, en el punt número 9. Perdó, 10, la modificació de l'ordenança número 8 relativa a les taxes del servei d'escombraries, i li dono la paraula al senyor Grau.
1: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. En aquest sentit, el que fem és modificar l'ordenança fiscal número 8 sobre la taxa de recollida de residus, i explicaré una mica el sentit d'aquesta modificació puntual que fem. Això va vinculat a la taxa del servei de recollida de residus, perquè ens vam trobar que diferents comerços del municipi vam detectar que no hi constava amb la nostra ordenança la categoria específica per magatzems, locals comercials i despatxos de fins a 150 metres quadrats. Això va comportar que alguns comerços petits del nostre municipi tinguessin un increment molt alt en la seva quota perquè se'ls va aplicar la quota de comerços més grans que hi havia directament per sobre d'ells. Donada aquesta omissió i tenint en compte doncs, que l'Ajuntament diguéssim va ser la que va causar doncs, aquesta qüestió, hem cregut que era, doncs, era necessari fer d'ofici aquesta modificació, de tal manera que creem dintre dels preus que ja hi havia aquest preu de magatzems, locals comercials i despatxos de fins a 150 metres quadrats. Per marcar el preu, el que faríem seria agafar el que els correspondria de l'any passat que tenien i li pugem a l'IPC interanual del 2,7, com es va fer amb totes les altres taxes en el moment que es va aprovar aquesta ordenança fiscal al ple de l'any passat. En aquest sentit, el que demanaríem al ple seria aprovar inicialment aquesta modificació de l'ordenança fiscal, sotmetre a l'exposició pública i després, doncs, si no hi hagués cap reclamació, quedaria aprovada definitivament. També ens agradaria explicar que arrel d'aquesta modificació de l'ordenança el que es farà és passar per Junta de Govern, que és l'òrgan competent en matèria econòmica, el retornament de tot aquell import que s'ha cobrat de més amb aquesta tarifa a tots els comerços afectats del municipi. Per tant, diguéssim que els comerços no hauran de fer cap tràmit, ho farà tot l'Ajuntament d'ofici, perquè entenem doncs, que és una qüestió que hem de resoldre directament, i per tant fem aquesta modificació ara per crear el preu, i a partir d'aquí, des de la Junta de Govern, emetrem la devolució d'aquella diferència que hi hagi entre la quota que creem nova i el que ens van pagar efectivament. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, li dono la paraula doncs, al senyor Sergi Plomeres.
2: Sí, ara. Gràcies, dic, no, molt breument només agrair una mica la celeritat amb què s'ha pogut solucionar aquest problema, no? Sí que és veritat que uns quants comerciants doncs, ens havien fet arribar en el grup municipal d'Esquerra doncs, la seva preocupació per aquest augment i ho vam comentar doncs, el regidor d'Hisenda i per tant celebrem doncs, que es pugui donar solució a això i que a més s'actuï doncs, d'ofici i que per tant doncs, cap comerç hagi de demanar-ho expressament que se li retorni doncs, el que ha pagat de més, sinó que ja que es farà el mes, diguem-ne, el trimestre següent tal com ha explicat el regidor. Gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs sotmetríem a votacions. Vots a favor? Serien 13 vots a favor i també quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. El punt 11 seria la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics de l'addició del casal d'estiu jove. I en aquest cas també li dono la paraula al senyor Víctor Grau com a regidor de Joventut.
1: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Sí, ara em poso el barret de joventut a la vegada que economia. En aquest sentit, aprovem doncs, els preus públics que farien referència al que és l'estiu jove. Com vam explicar, aquest estiu jove seria el que correspon al casal jove que fèiem anteriorment amb el casal de lleure i esportiu i que aquest any es va decidir que es prestaria directament des de l'Ajuntament i des de l'Espai Jove, perquè creiem que el servei de l'Espai Jove durant tot l'any funciona molt bé, és un servei molt positiu on molts joves del municipi s'hi troben i tenen un espai on poder fer doncs, la seva activitat, i creiem que també desvincular això i fer un casal a part del que ja funcionava no tenia massa sentit. Per tant, hem fet diguéssim, aquest intent aventurat de crear aquest estiu jove, que serà un servei que donarà directament l'àrea de joventut, es donarà directament des de l'Ajuntament, i serà bàsicament doncs, activitats, bueno, estava una mica el programa, que ja també s'ha publicat a xarxes i a la web, seria una mica doncs, crear aquest ambient, aquesta programació d'activitats, de tallers, de participació d'aquests joves, combinats amb sortides setmanals que puguin tenir doncs, arreu del municipi i del territori. Bàsicament, amb tot això necessitàvem aprovar uns preus públics diferenciats dels que tenim actualment amb el casal de lleure i esportiu, perquè són circumstàncies diferents. Aquells dos casals van amb una licitació que ja es va fer i que ja es va adjudicar amb l'empresa que prestarà el servei, i en aquest cas, com és un servei que assumirà directament l'Ajuntament, el que fem aquí és tenir en compte la persona que prestarà els serveis en part, que és el dinamitzador juvenil i social, que consideràvem que ja donava aquests serveis durant els anys anteriors i que per tant la part del que costaria aquesta persona l'assumiria l'Ajuntament, i el que fem és, amb aquest estudi econòmic que també troben a l'expedient, seria fer el cobrament a les famílies del que seria ben bé el segon monitor que necessitem per cobrir la ràtio i també d'aquelles sortides i activitats que hi hagi dintre de l'estiu. Per tant, intentem fer un preu que sigui molt accessible per poder fer que el servei sigui d'accés per la major gent possible. En aquest sentit, ara hem limitat a 20 persones les places, diguéssim, però hi hauria l'opció doncs, en un futur de poder ampliar-les donat una mica el feedback que provoqui aquest servei. En aquest sentit, es proposen dos preus. Seria el primer preu de 100 euros per quinzena amb dues sortides incloses, amb horari de 9 a 1 i un dia a la setmana, que seria tot el dia, sortides incloses, i un altre preu de 160 per mes amb quatre sortides incloses, que també seria d'horari de 9 a 1 i de dia sencer. Amb tot això doncs, també troben a l'expedient l'informe econòmic que explica doncs, quines són les despeses que hi ha associades a aquest servei i com es paguen juntament amb aquests nous preus públics. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna intervenció. No? Sometríem a votació, serien vots a favor, 13 vots a favor i quedaria aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. Ara sí, doncs, el punt número 12 seria la delegació de la competència sancionadora de naturalesa no tributària a Xaloc, i li dono la paraula al regidor d'Economia, Víctor Grau.
1: Ja és l'última, eh? Gràcies, alcaldessa. En aquest cas aprovem doncs, la delegació de la competència sancionadora de naturalesa no tributària i de gestió i recaptació del Xaloc. Com saben, el Xaloc doncs, és aquesta entitat que depèn de la Diputació de Girona, que a la que se li delega la gestió d'aquestes sancions i de la recaptació per part dels ajuntaments de la província. En aquest sentit, la delegació seria relativa a la competència sancionadora en matèria de trànsit viari i urbà, així com la gestió dels expedients sancionadors i la recaptació de sancions que van associats a aquesta competència sancionadora. En aquest cas hi ha diferents aspectes. El primer seria aprovar l'acord de delegació d'això que us deia, d'aquesta delegació de trànsit viari i urbà. Aquí entraria el que són les competències de sancionar, de gestionar els expedients sancionadors i de recaptar les sancions, que ja quedaria tot junt, quedaria únic i refós amb aquest acord. En segon lloc, seria acceptar que la Diputació de Girona exerceixi aquestes funcions que li deleguem com a Ajuntament a través d'aquesta entitat, que és el Xaloc, que seria, diguéssim, l'entitat que prestaria aquest servei, aquesta delegació, i bàsicament fem el tràmit, no?, de dir que la Diputació queda autoritzada per delegar en aquest sentit al Xaloc la gestió d'aquestes taxes que nosaltres li deleguem. En tercer lloc, seria revocar la delegació en matèria de civisme i convivència, que això fa referència a un altre àmbit sancionador, que és tota la part, diguéssim, que ve derivat de l'ordenança de civisme i convivència que tenim a l'Ajuntament, que fins ara estava delegat al Xaloc, però ens hem trobat que en molts casos s'ha acabat gestionant directament des dels serveis propis d'aquest Ajuntament. I per tant creiem que és més adient revocar aquesta delegació que s'havia fet, que per tant retornem les competències a l'Ajuntament i assumiríem de nou totes aquestes facultats de gestionar i recaptar els ingressos de dret públic derivats dels expedients que vinguin d'aquesta matèria. En quart lloc, quedaria doncs notificar i publicar aquest acord a través de la Diputació de Girona i del Butlletí Oficial de la província. També és important destacar que aquestes delegacions es poden abocar en qualsevol moment a l'Ajuntament, per tant, si hi ha un expedient que fos d'interès gestionar directament des de l'Ajuntament, en un cas concret es pot abocar de nou a l'Ajuntament, a la gestió de l'Ajuntament, i en qualsevol cas aquesta delegació pot ser revocada per aquest mateix ple en qualsevol moment. Per tant, doncs seria el que passaríem a aprovar. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies. Alguna intervenció? Si li dono la paraula a la senyora Anna Pastoret.
3: Bona tarda i moltes gràcies, senyora alcaldessa. Des del nostre grup municipal compartim absolutament que els organismes supramunicipals estan fets per ajudar a simplificar i agilitzar la gestió dels ajuntaments petits. Per tant, sempre que serveixin per això, doncs endavant, ens donen el nostre suport. Ara bé, en aquest punt hi ha un element que ens genera dubte, i és el fet de deixar fora d'aquesta delegació l'ordenança de civisme. A la comissió prèvia se'ns va argumentar que Xaloc complicava molt el procés de tràmit d'aquestes denúncies i que hi havia molt poques en aquest àmbit. I això ens sorprèn que n'hi haguessin poques, perquè els problemes de civisme i convivència estan a l'ordre del dia a Vilafant i a tots els pobles de Catalunya. L'ordenança de civisme vigent es va aprovar a finals del 2025. Som conscients que potser en mig any de vida no s'ha acabat de desenvolupar del tot i de desplegar el 100%. Però el que sí sabem és el que els deia, que els problemes de femtes, de miccions d'animals, de deixalles a la via pública o actes vandàlics segueixen existint. Per això ens preguntem si estem utilitzant realment aquesta eina de la qual ens van dotar, i perquè si aprovem les normes de cara a la galeria, doncs no serveixen de res, hem de vetllar perquè l'engranatge intern funcioni o intentar aprofitar-nos de les eines com aquesta de Xaloc per aconseguir-ho. Gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula, sí, al regidor de Seguretat, Francesc Gaspar,
4: sí,
0: endavant.
4: No, sí, gràcies, alcaldessa. Bona tarda a tothom. Hi ha qui ens escolta també des de Ràdio Vilafant. Benvinguda, Antònia. Només per respondre breument, evidentment que no ho han fet de cara a la galeria, si no haguéssim passat, com us vaig comentar, de 60 punts que té l'ordre de civisme a 105, crec, no? Per tant, si es va fer per poder-la executar. Probablement poder venim d'un històric que no hi ha hagut moltes sancions en quant a aquesta ordenança, i potser això ha fet optar als tècnics a no incloure-la, no? D'entrada, jo sí que poder demanaria aquest any d'impàs, aquest any de poder veure com anem executant aquesta ordenança i poder-la incloure de cara al proper any. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna altra intervenció. No, doncs ho mataríem a votació. Vots a favor? Serien 13 vots a favor i quedaria aprovat per unanimitat. El 13è punt de l'ordre del dia seria la denominació de diversos carrers i espais públics del municipi, i li dono la paraula a la regidora de Cultura, Dolors Caballero, perdó.
5: Hola, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Primer de tot, donar la benvinguda també a l'Antònia Tubau, per acompanyar-vos com a regidora. I ara sí, comencem. Portarem a aprovació una proposta treballada des de la Comissió de Nomenclàtor amb l'objectiu de continuar ordenant i identificant espais públics del municipi que actualment no disposen de nom oficial. Les denominacions proposades responen a criteris de vinculació amb el territori, memòria històrica i coherència amb l'entorn urbà. I també inclouen la identificació de l'antiga rectoria com a espai patrimonial i sociocultural del municipi. I ara passaré a llegir la proposta d'acord, la que serà votació. La proposta d'acord diu, com a antecedents, l'acte de la Comissió de Nomenclàtor de la data 10 de març del 2026 recull la proposta d'otorgar nom a 4 espais públics del municipi que actualment no en tenen, així com la proposta de col·locar de col·locació de plaques identificatives a l'edifici de l'antiga rectoria. Les propostes de denominació han estat degudament motivades per la comissió, atenent a criteris de vinculació amb el territori, memòria d'oficis històrics, coherència urbanística amb els carrers subjacents i característiques físiques dels espais. La competència per la denominació i rotulació de les vies públiques correspon a l'Ajuntament, d'acord amb el que estableix la legislació de règim local, amb l'objectiu de mantenir actualitzada la nomenclatura municipal per una correcta identificació dels espais i edificis. Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones de data 8 de maig del 2026. Hi ha els corresponents fonaments de dret i passaríem a la proposta al ple del següent acord. Primer, aprovar la denominació dels següents espais públics del municipi d'acord amb la proposta formulada per la Comissió de Nomenclàtor reunida el passat 10 de març del 2026. Els aniré anomenant, tot i que tenen números d'un plano, que corresponen a un plano que no el tenim aquí visualitzat, però que està dins l'expedient identificats perfectament quins són els espais. Teníem primer la plaça de l'Empordà, que en l'espai identificat del plan seria el número 1, en reconeixement del vincle del municipi amb el territori. Número 2, la plaça dels Traginers, aquest espai que s'ha identificat amb el número 2 del plan, a memòria dels antics oficis i de les rutes comercials històriques. La placeta dels Cims, espai identificat amb el número 3 del plan, per mantenir la coherència temàtica amb els carrers adjacents. La plaça Triangular. Plaça Triangular per un espai identificat amb el número 4 al plano, atenent els serveis característiques físiques i per facilitar la identificació. Segon, aprovar la denominació del nom de la rectoria a l'edifici, l'antic edifici de l'antiga rectoria, i aprovar la col·locació de les següents plaques en el citat edifici. Una placa a l'exterior de l'edifici amb la inscripció la rectoria i una placa a l'interior al costat de l'entrada del despatx del rector amb la inscripció espai sociocultural Miquel Pujol, acompanyada d'una breu descripció biogràfica. Tercer, comunicar el present acord a l'Institut Nacional d'Estadística, Direcció General del Cadastre, a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs i a la resta d'organismes i entitats que correspongui. Quart, comunicar el present acord a les els departaments municipals d'urbanisme i padró d'habitants pel seu coneixement i efectes. I cinquè, publicar el present acord a l'ETAULE de la corporació en compliment del principi de transparència per garantir el seu general coneixement de conformitat amb la legislació de règim local. Res més, fins aquí. Només aclarir una cosa, a la plaça Triangular ja hi havia una placa que deia plaça Triangular, però en el nomenclàtor no es figurava. Llavors és una manera de regularitzar doncs, aquesta situació que ja consti en la nomenclatura del municipi. D'acord?
6: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Li dono la paraula doncs, al senyor Sergi Palomeres. Endavant.
2: Sí, bé, moltes gràcies. Nosaltres només dic que finalment estem satisfets doncs, de que un espai del municipi doncs, porti el nom de Miquel Pujol. És una petició que va aprovar el ple, crec que era el 2016, per tant fa 10 anys. Finalment doncs, es veurà complert aquesta diguem-ne proposta d'Esquerra Republicana, una mica per homenatjar doncs, un vilafantenc d'adopció. Ell era nascut a Castelló d'Empúries, que doncs, va exercir la seva funció, diguem-ne, en aquest cas també de rector a Vilafant, però sobretot doncs, entenent doncs, el seu bagatge a nivell doncs, d'estudis històrics, la seva nombrosa bibliografia en tema doncs, d'historiografia medieval de la comarca i de Catalunya. Per tant, doncs, una persona que ha estat reconeguda doncs, per altres ajuntaments. Em sembla que sense anar més lluny a Castelló d'Empúries, unes jornades doncs, diguem-ne, de debat medieval porten el seu nom. Per tant, doncs, està bé doncs, que Vilafant doncs, també el pugui reconèixer. Comentar també que com a proposta el tema de la plaça dels Traginers, doncs, que és un espai doncs, que, bueno, doncs, que té aquest nom interessant més no, pel lloc de pas que és, que fem la proposta doncs, que estaria potser doncs, bé de posar-hi un monòlit d'estil com el que tenim doncs, a la plaça de les Lletres o la plaça Lluís Companys, no, que, bueno, que pogués doncs, reconèixer aquest ofici i aquesta zona de pas del que diem del carrer, el carrer Santa Llogaia. Gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Sí. Li dono la paraula, doncs, a la regidora.
5: Moltes gràcies per les paraules i tenim en compte això de posar aquest monument just que identifiqui doncs, el lloc concret. Gràcies.
0: Molt bé. Hi ha alguna altra intervenció, no? Doncs sometríem a votació. Vots a favor? Serien 13 vots a favor. Moltes gràcies. El punt 14 seria l'adopció del tractament de vila pel municipi de Vilafant i modificació de l'escut municipal. I aquesta proposta serà per la regidora Meritxell Novillo, regidora de Transparència i de Bon Govern. Endavant.
7: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Procedim a llegir la proposta d'acord. Antecedents. D'acord amb les darreres dades oficials publicades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, el municipi de Vilafant ha superat la xifra de 5.000 habitants, és en la població de 5.664 persones empadronades. D'acord amb el que disposa l'article 34.1 del text refós de la llei municipal i règim local de Catalunya aprovat pel decret legislatiu 2/2003 del 28 d'abril, els municipis que tenen més de 5.000 habitants poden anteposar el seu nom al títol de vila. Aquest mateix precepte estableix que l'adopció d'aquest tractament ha de ser acordada per l'Ajuntament, el qual n'ha de donar compte al departament competent en matèria d'administració local. L'adopció del tractament de vila es considera oportú i convenient adequar l'escut municipal a aquesta nova condició. Concretament, es proposa la modificació de la corona de l'escut municipal per adaptar-la a la que correspon a les viles, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de símbols dels ens locals de Catalunya, especialment l'article 30.4 del decret 139/2007 del 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre dels ens locals de Catalunya. Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones amb data 8 de maig del 2026 i amb els seus corresponents fonaments de dret, es proposa al ple de la corporació el següent acord: adoptar per al municipi de Vilafant el tractament de vila en virtut d'haver superat els 5.000 habitants d'acord amb l'article 34.1 del text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. A partir de l'adopció d'aquest acord, la denominació honorífica del municipi serà Vila de Vilafant. Segon, aprovar la modificació de l'escut heràldic del municipi de Vilafant, que consistirà en la substitució de l'actual corona de poble per una corona mural de vila que li correspon, i notificar el present acord al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva deguda constància i, si escau, de la inscripció a la modificació de l'escut en el registre d'ens local de Catalunya. També surt l'annex de l'escut actual que es pot trobar en el seu expedient. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs sotmetríem a votació. Vots a favor? Serien 13 vots a favor i quedaria aprovada per unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia seria el punt número 15, adopció de la bandera municipal, i li dono doncs la paraula a la regidora Meritxell Novillo. Endavant.
7: Moltes gràcies. Procedim a llegir la proposta d'acord. el ple de l'Ajuntament de Vilafant, reunit en sessió ordinària en data 25 de març del 2026, va acordar, entre altres, l'aprovació i la convocatòria del procés participatiu per l'adopció d'una bandera municipal, d'acord amb les següents determinacions. Propostes de la bandera, es podrà votar una de les tres propostes de bandera que s'adjunten com a annex al present acord. Calendari de votació del 13 al 27 d'abril. Lloc de la votació mitjançant l'APP Vilafant i dues urnes situades a l'Ajuntament i al pavelló municipal. Qui pot votar? Les persones empadronades a Vilafant majors de 16 anys. Comissió de seguiment i avaluació, la comissió informativa d'atenció a les persones. Una vegada finalitzat el procés participatiu, la proposta de la bandera amb més vots està la següent. En la proposta d'acord surt la bandera al dibuix i la proposta guanyadora seria la barrada. L'àrea d'atenció a les persones de l'Ajuntament de Vilafant ha elaborat una memòria històrica justificativa que conté el dibuix del projecte i que consta en l'expedient. Dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones de data 8 de maig del 2026. Amb els seus corresponents fonaments de dret, es proposa al ple de la corporació el següent acord. Aprovar l'inici de l'expedient per a l'aprovació d'una bandera al municipi de Vilafant. Aprovar la memòria històrica justificativa que conté el dibuix de la bandera municipal que va ser elaborada per l'Àrea d'Atenció a les Persones de l'Ajuntament de Vilafant. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament perquè en un termini de 30 dies se sometti informació pública perquè puguin presentar-se les al·legacions que s'estimin pertinents. Remetre l'expedient, incloent el certificat de les al·legacions presentades, al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en compliment del 40.2, suposo l'article, i no hi és, del Decret 139/2007 del 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i... perdó... del Registre d'Ens Local de Catalunya, perquè una vegada rebut l'expedient emeti informe sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada i sol·liciti l'informe a l'Institut d'Estudis Catalans sobre l'adequació de la proposta. En el supòsit que l'informe de l'Institut d'Estudis Catalans sigui favorable a la proposta de l'Ajuntament de Vilafant, l'acord municipal s'haurà d'entendre com a definitiu i executiu. La Direcció General, competent en matèria de l'administració local, dictarà resolució definitiva que acrediti la proposta. S'adopta com a bandera del municipi de Vilafant la que es descriu en la memòria justificativa i que s'annexa en el present acord, després de l'aprovació de l'expedient per part de la Generalitat de Catalunya. Podem dir que a través del procés participatiu Vilafant ja té la seva pròpia bandera, que és molt més que un símbol institucional. És un element d'identitat col·lectiva que representa la història, el present i el futur del nostre municipi. El fet de que hagi estat escollida a través d'un procés participatiu fa que la ciutadania se la senti més seva. Amb aquesta bandera reforcem el sentiment de pertinença i continuem consolidant Vilafant com una vila amb identitat pròpia i amb orgull de municipi. Moltes gràcies.
0: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? No? Doncs també sotmetrem a votació. Vots a favor, 13 vots a favor i queda aprovat per unanimitat. Moltes gràcies. El punt 16 seria la presentació d'una moció per reclamar més recursos per l'administració de justícia a l'Alt Empordà. I aquesta doncs la faria jo mateixa. Amb un consell d'alcaldies la tardor passada doncs ens van presentar una demanda del Col·legi d'Advocats, de Procuradors de Figueres, i ens van demanar la col·laboració i suport amb aquesta administració de justícia d'aquí de l'Alt Empordà de Figueres, i per això doncs volem passar a aquesta moció. La proposta d'acord per aprovar la moció per reclamar més recursos humans i materials per l'administració de justícia a l'Alt Empordà, i diu el següent: el partit judicial de Figueres és un dels més grans de tot Espanya, quan a nombre de poblacions, en concret
6: compta amb 68 municipis. I això li hem d'afegir especials característiques d'aquesta zona que fan de l'Empordà un espai especialment sensible quant a la comissió de fets il·lícits, perquè es tracta d'una zona de costa on la població pateix un increment i un creixement exponencial durant l'estiu, i sobretot és una zona fronterera, sent la principal porta d'entrada al nostre país i amb unes infraestructures com l'AP7, la Nacional 2, el tren d'alta velocitat i el tren convencional que fan especialment escaient per a cometre fets antijurídics. L'administració de justícia del Partit Judicial de Figueres es troba actualment en una situació de saturació estructural derivada de la insuficiència de recursos humans, materials i tecnològics disponibles, fet que provoca retards significatius a la tramitació de procediments i afecta de manera directa el dret fonamental a la tutela judicial efectiva reconeguda a l'article 24 de la Constitució i a l'article 47 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Hi ha una sèrie de dades que estan exposades que realment fan evident, doncs, que tot i la creació del jutjat número 9 i avui plaça número 9 del Tribunal d'Instància de Figueres, els números continuen molt per sobre de les ràtios establertes i la tendència general en el Partit Judicial de Figueres continua sent l'augment exponencial de nombres d'assumptes. En tots els àmbits estem molt per sobre de la mitjana catalana i estatal. Tots els jutjats estan per sobre del mòdul de treball establert per l'exposició del jutjat de número 9, que és de nova creació, que va entrar en funcionament el 31 de gener del 2024. A títol d'exemple, i com es pot observar en el darrer quadrant, el jutjat número 7 ha arribat a un 161,70% per sobre del mòdul establert. Per tant, les dades ens podem extreure la necessitat urgent de la creació d'una nova plaça penal al Tribunal d'Instàncies de Figueres i de la necessitat ineludible de la divisió de jurisdiccions per tal de tenir una justícia eficient i eficaç. Aquesta problemàtica està reiteradament assenyalada pels operadors jurídics, pels col·legis professionals i per les juntes de personal i per diferents informes públics, evidenciant la necessitat d'un reforç immediat dels mitjans que permeten el correcte funcionament dels tribunals. Som conscients de la manca de jutges, jutgetges i fiscals per diferents raons, com la manca de la tradició opositària del nostre territori. Molt de personal ve de fora i quan poden demanar el trasllat del lloc de feina o llunyania de la ciutat de Figueres cap a altres zones del país on el destí és molt més sol·licitat, com pot ser la mateixa ciutat de Barcelona o inclús la de Girona. La manca de personal, la insuficiència de mitjans tècnics i la persistència de les deficiències estructurals dificulten l'agilitat dels procediments, incrementen les dilacions indegudes i generen un perjudici tant per als professionals del sector com als ciutadans que depenen del servei públic de justícia. Aquesta manca de mitjans es tradueix també en un fenomen bastant estès a la nostra societat i que creiem que s'ha d'erradicar, com és la multiresidència, un fenomen que la gent no és capaç d'entendre. I és que es pot donar la paradoxa que aquells que cometen algun il·lícit penal tinguin assenyalada la vista a mesos, inclús a un any vista, cosa que els permet tornar a delinquir sense que prèviament els hi costin antecedents penals. Aquest fenomen el duen a terme determinats elements conflictius que ells sols s'acumulen multiplicat dels fets susceptibles de ser constituïts de delicte, i que la justícia fos més àgil seria capaç de donar-hi una resposta adequada. Finalment, aquesta petició de reforç significatiu dels recursos destinats a l'àmbit judicial també es justifica amb l'objectiu de garantir l'aplicació real i efectiva del principi de discriminació positiva. Com dèiem en el principi, el Partit Judicial de Figueres, per les seves especials característiques, no es pot equiparar a la majoria dels partits judicials existents. El que ens porta a dir que la solució no és dotar per igual a totes les administracions de justícia, sinó sobretot reforçar aquelles que, com la nostra, presenta un índex més preocupants. Tota aquesta problemàtica ha estat també exposada a l'honorable conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, el senyor Ramon Espadaler, i per tot l'exposat anteriorment es proposa a la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones acordar la sol·licitud d'adopció de les següents mesures: que es valori i impulsi en l'àmbit de les competències de la presidència del Tribunal Superior de Justícia l'adopció de mesures urgents de reforçar el personal al Tribunal d'Instància de Figueres mitjançant l'aplicació de plantilles,
0: la cobertura de vacants i la implementació de reforços puntuals allà on resulti necessari. I a més, concretament, se sol·licita la implantació de la plaça número 10 amb els corresponents recursos humans i materials, així com la consegüent divisió de les jurisdiccions i també creació de la plaça penal número 3. Segon, que es promogui i millori les infraestructures judicials garantint espais dignes, segurs i adequats al volum de feina i a la complexitat dels procediments. Que s'implanti algun sistema

0: entre les diferents administracions competents, Ministeri de Justícia, Generalitat de Catalunya i altres organismes implicats per tal de garantir una planificació coherent, estable i a llarg termini dels recursos necessaris. Cinquè, que es traslladi aquesta petició als organismes competents, tant al Ministeri de Justícia del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a banda del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb la finalitat de coordinar actuacions que garanteixin la planificació sòlida i estable dels recursos necessaris. Per tant, per tot el que he exposat, creiem doncs, que és molt necessari presentar doncs, aquesta moció i demanar doncs, a aquests ajuts que realment són insuficients. Moltes gràcies. Sí. Hi ha alguna... Sí, li dono la paraula doncs, al senyor Sergi Palomeres.
1: Sí, bé, moltes gràcies. Esquerra Republicana votarem a favor perquè entenem doncs, que la justícia és un servei públic i que, per tant, com a servei públic ha de funcionar correctament. El cas de Figueres s'ha exposat perfectament en la moció i per tant no afegiré res més del que diu perquè s'ha reiterat no, de l'especificitat doncs, del que suposa aquest partit judicial. No, sí que hem vist a les notícies no, l'arribada de 91 jutges nous al llarg d'aquest any. D'aquests 91 sembla que un hauria de caure a Figueres, per tant seria aquest desè jutjat que es demana. Evidentment amb això no n'hi hauria prou, comento doncs, amb l'arribada del número 9 que feia anys que no se n'afegia cap doncs tampoc s'ha solucionat el que s'havia de solucionar perquè realment el retard és molt important i per tant doncs em sembla pertinent que els ajuntaments doncs, de la comarca, en aquest cas que formem part del Partit Judicial de Figueres, doncs puguem presentar mocions com aquestes. Moltes vegades quan s'han d'augmentar jutjats en edificis judicials, un dels problemes és el d'espai, no? I en aquest cas a Figueres no el té, no? Perquè sí que és veritat que quan s'ha construït aquest nou edifici, nou de té 15 anys, diria, dels jutjats de Figueres, es va guardar ja una tercera planta, diguem-ne, en la qual doncs, hi cabrien 5-6 jutjats més i que, per tant, doncs, l'espai, diguem-ne, el tenen i, per tant, en aquest sentit, aquesta excusa no? que a vegades es posa, no? perquè és dificultós doncs, de poder afegir doncs, nous espais en jutjats més petits, doncs aquí no la tenim. Per tant, com he dit i com comento, doncs, evidentment, el nostre vot a favor. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs sometríem a votacions. Vots a favor? 13 vots a favor. Moltes gràcies. El punt número 17 seria la moció per la millora de l'atenció de la dependència a la comarca de l'Alt Empordà i li passo la paraula a la regidora de Benestar i Salut, Rebeca López.
2: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. Afegir-me la benvinguda a la regidora Antònia Tubau, a la que li desitjo molts encerts pel nostre consistori i a treballar molt, que hi ha molta feina. Bueno, ara parlarem d'una moció que hem vist molt interessant perquè s'aprovés el consistori de Vilafant, que tracta sobre la millora de l'atenció de la dependència de l'Empordà. Dintre de la moció hauran pogut llegir els regidors que l'han rebuda, on es plantegen diverses problemàtiques socials, com són 9 mesos d'espera mitja per admetre els drets reconeguts de dependència entre que s'inicia el procés per reconèixer la dependència i tot es tramita a l'administració, poques places públiques a les residències, el servei d'atenció a domicili que està col·lapsat moltes vegades i que els centres de dia també tenen una existent demanda que és molt forta. No? Cada vegada hi ha més usuaris als CAPs, hi ha un augment significatiu de la població major de 65 anys, que és l'edat que es considera a partir de la qual es veu que hi ha un augment de necessitat de cures, i per altra part també veiem que les ajudes als cuidadors de persones amb dependència que no són professionals i que normalment acaben sent els familiars són de poca quantia en comparació amb els gastos que ocasiona a nivell familiar una persona amb dependència. Per tots aquests motius es proposen els següents acords per donar suport al Consell de la Gent Gran, que serien els següents: reduir de manera urgent el termini de resolució del grau de dependència, reclamar un increment progressiu de places residencials de finançament públic, reconèixer l'impacte de la dispersió territorial en el cost real dels serveis i impulsar el reforç del servei d'atenció domiciliària, augmentar la cobertura de les prestacions econòmiques vinculades als serveis, reforçar les polítiques de suport a les persones cuidadores no professionals amb programes de formació, impuls de mesures respirs periòdiques per a les famílies i de conciliació i potenciar mesures de suport emocional i psicològic, desenvolupar

0: també un pla específic per l'Alt Empordà dins la planificació territorial dels serveis socials que incorpori l'impacte de l'envelliment demogràfic, la dispersió territorial i el dèficit estructural dels recursos. Promoure un model de detenció centrat en la persona i de proximitat i garantir el principi de proximitat a la ciutadania assegurant l'atenció dels procediments de tramitació i gestió de la dependència per a aquelles persones que, bueno, que necessiten ajuda per poder tramitar. Per tant, el que es demana en aquests acords són millores dels recursos del benestar social per facilitar les ajudes a la dependència. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Sí, li dono la paraula al senyor Sergi Plomeres. Endavant. Sí,
2: moltes gràcies, només breument, per evidentment doncs, dir que Esquerra Republicana donarem el nostre suport a aquesta moció. L'estat del benestar tradicionalment es havia basat en tres pilars, que eren pensions, sanitat i educació. Des de fa 20 anys que es va aprovar la llei de dependència, doncs s'hi va afegir aquest quart pilar fonamental, diguem-ne, per aguantar aquest estat del benestar, però com tantes vegades passa, doncs es va aprovar una llei sense segurament doncs els recursos i el finançament necessari per poder-la desplegar correctament, no? Per tant, evidentment ens sembla molt pertinent doncs aquesta moció i per tant doncs com deia, en la idea aquesta de reforçar doncs aquest pilar bàsic de l'estat del benestar, doncs hi donarem el nostre suport.
1: Moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? No? Doncs també la sotmetríem a votació. Vots a favor? 13 vots a favor i quedaria doncs aprovada per unanimitat. Moltes gràcies. I l'últim punt seria precs i preguntes. Passo la paraula doncs al grup Republicana i li dono la paraula al senyor Sergi Plomeres. Endavant.
2: Sí, moltes gràcies. Tres cosetes. La primera, el tema de... ens ha arribat que el taller és de memòria que es feien habitualment ara, doncs, darrerament, millor dit, en la rectoria, a l'espai de la rectoria de la gent gran. Per un tema d'espai s'han hagut de canviar en el centre cívic al costat de l'Ajuntament, no? Sí que ens agradaria saber per què, si és que no hi ha un espai prou gran a la rectoria, perquè ens sembla que sí que hi hauria de ser. Més que res, el motiu és bàsicament, no?, que evidentment hem creat l'espai de la rectoria per la gent gran, que l'objectiu doncs és dinamitzar-lo, que cada cop hi vagi més gent i que totes aquelles activitats doncs destinades a la gent gran es puguin fer allà, no? Llavors sí que ens agradaria saber una mica el motiu i si es podrà solventar i es podrà tornar doncs a fer en l'espai que li pertoca. L'altra qüestió té a veure en que recentment, arran doncs de diverses pluges, vents i altres, diguem-ne, fenòmens meteorològics o a vegades sense fenòmens meteorològics, molts veïns ens han fet arribar doncs que hi ha hagut moltes baixades de tensió i que evidentment això doncs pot provocar un problema doncs amb electrodomèstics i provocant doncs el trencament d'alguns d'aquests. No sé si els hi ha arribat, si han arribat queixes en aquest sentit de l'Ajuntament, si han arribat, si s'ha fet algun tipus de gestió amb la companyia elèctrica, una mica com està aquest punt, perquè sí que és veritat doncs que n'hi ha hagut doncs això, diverses i que se'ns ha fet arribar. I l'altre és un tema recurrent, que és els forats, diguem-ne, del pàrquing del pavelló. Sabem que és un pàrquing doncs que esperem que més aviat que tard doncs ocupi un espai important a l'institut i que per tant en aquest sentit és un pàrquing provisional, però sí que, no, que és evident que sempre que hi ha doncs episodis de pluja doncs cal un sanejament, diguem-ne, d'aquell espai. Ara ha passat, no sé si tenen previst properament doncs poder-ho arranjar. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Bé, pel tema dels taller de memòria, si vol ja el responc jo mateixa i després si vol afegir alguna cosa doncs la regidora de gent gran aprofitarà. Doncs sí que es havia plantejat doncs de fer-lo i així es va començar, que aquesta doncs era la idea principal, de que totes les activitats es fessin a la rectoria, i així es va ser. Sí que aquests tallers de memòria per sort tenen molt d'èxit i per tant a l'espai que tenim, com que hi ha una columna, sí que hi caben les persones, però queden molt i molt justes, i el problema que hi ha, o que és, així ens ho han fet arribar, doncs és que les taules, una vegada estan tots assentats a la mateixa mestra, no es pot ni moure, o si per lo que sigui ja s'ha d'anar al servei o han de marxar, s'han d'aixecar tothom per poder anar-hi. Llavors sí que ens van demanar que si podien doncs tornar aquí. La intenció lògicament és arribar a fer la segona planta i que ens arribi doncs que estem movent per trobar subvencions, i potser si seguim amb aquest ritme dels tallers de memòria i puguem tenir doncs la segona planta, faríem doncs aquests tallers potser a la segona planta, perquè és un dia puntual i tot plegat. Lògicament ens encantaria que pogués ser allà, però tenim dos tallers el mateix dia, vull dir que estan entre 20 i 25 persones, vull dir que l'afluència és molt maca i molt bona, i per això és aquest canvi, simplement. No sé si vol afegir alguna cosa més la regidora.
3: No, res, volia dir el mateix que ha dit l'alcaldessa, tenia molta il·lusió en fer-ho allà, vam començar i molt bé, semblava que sí que funcionava, però el tema de la columna ens va matar, perquè ells fan una distribució molt especial, no és com una aula habitual de posar-se un davant de l'altre, i el haver de fer aquestes curves perquè tothom vegi la mestra, doncs era impossible, per això vam haver de canviar. Ens va ser molt greu haver de canviar, perquè estaven molt ben altres i l'espai és magnífic, però no hi ha més remei de moment.
1: Moltes gràcies. El tema de les pluges, vents, baixades, d'atenció que comentaven, sí que ens ha arribat, personalment a mi m'ha arribat un veí que m'ho ha comentat així a nivell de carrer, diguem-ho així, val? Sí que ho hem estat demanant en principi a la resta de per la zona, doncs, que deia, no hem tingut doncs cap petició, cap això, ho hem traslladat sí que el tècnic corresponent ja ha fet la consulta, i fins aquí puc dir, no tinc la resposta. També, per altra banda, el tema dels forats del, bueno, si algun dels regidors vol contestar alguna cosa, passa que aquestes tres penso que són una mica els ho dic així jo, forats dels pàrquings del pavelló està demanat ara, doncs, com normalment sabeu, aquesta època és l'època de pluges, per sort o no, que últimament en tenim moltes, per tant encara són més visibles doncs aquests forats. Està demanat doncs perquè pròximament vingui, no sé si serà a finals de, crec que a primers de juny ja estarà solventat, tot i dir que està programat, val, per diferents èpoques de l'any que vinguin, i aquest any, degut doncs en el temps, ja hem fet dues vegades extraordinàries els clots, que fer venir la màquina, no? I posar aquest sauló i tot, i compactar-ho doncs pel tema de les pluges que hi ha hagut. Gràcies. Sí, li dono la paraula doncs al regidor d'Esports en aquest cas.
4: Gràcies. Sí, només afegir que això és una consulta recurrent sobretot dels clubs esportius i dels usuaris habituals de pavelló, que és que ens demanen asfaltar aquell aparcament. El motiu bàsic de que no s'asfalti, que seria el més lògic, és que l'Institut de Vilafant va situat allà. Per tant, no té massa sentit asfaltar i avançar doncs una obra i una inversió que realment no serviria per res, perquè l'institut, l'edifici d'institut va allà. Per tant, quan estigui ja situat l'institut, es farà tot diguéssim el plantejament de com va l'aparcament. Però ara, doncs, com deia l'alcaldessa, la solució més ràpida i que tenim temporal és anar passant aquesta capa, que ja està prevista. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Li dono la paraula a la regidora Anna Pastoret, endavant.
5: Moltes gràcies, alcaldessa. Bé, en la meva intervenció ens plantejo dues qüestions. La primera, més que una pregunta, és una reflexió sobre la Festa de la Vellesa. En general, el públic va quedar content, som plenament conscients de la dificultat de fer un acte d'aquestes dimensions, i la veritat és que va haver-hi molta participació, per tant, felicitar-los per l'organització. I felicitar sobretot a la gent gran de Vilafant per viure aquesta etapa d'una manera tan activa i vital i participativa. Però, com en tot, sempre hi ha punts de millora, i la nostra feina és la de posar-los sobre la taula. El primer és la gestió de l'entrada. Sabem que el dinar estava programat per les dues, i tots coneixem que la nostra gent gran és extremadament puntual. No els van deixar entrar a la sala a mesura que anaven arribant, i es va crear una gran aglomeració davant de la porta. Això va fer que molts avis estiguessin de peu bastanta estona, i el més greu, o el que a mi em va saber més greu, és que no es van haver d'esperar que arribés l'autobús per obrir les portes, sinó més aviat a l'arribada de l'alcaldessa. Llavors, sé que no eren les dues encara quan van obrir la porta, però aquesta aglomeració i la posterior cua per recollir els tiquets, doncs a mi em va fer mal a la vista i a molts d'ells a les cames, no? Llavors, bueno, hem d'intentar millorar-ho i hem de prioritzar, crec que el seu benestar per sobre dels protocols o les fotografies. I aquí vaig anar a la següent qüestió, que és l'ús de les xarxes socials, que es fa sovint des del consistori. Ho hem dit diverses vegades aquí en aquest ple i seguirem insistint les vegades que ens semblin necessàries. En aquest cas hi havia una publicació amb diferents fotografies dels 7 regidors de l'equip de govern que des del nostre punt de vista no aportava absolutament res. Els protagonistes del dia eren uns altres. No diem que els d'equip de govern no hagi de sortir les fotografies, però quan hi hagi fotografies han de servir per aportar quelcom, i en aquest sentit, en aquest moment, no ens ho semblava. I de fet, l'última reflexió és sobre una mica el fons, sobre el model de la festa. Actualment aquest dinar ens sembla que queda una mica com un bolet aquí en un dia assenyalat, amb una missa a les 10, dinar a les 2. Bueno, ens agradaria, com a grup polític, aquesta festa aportés una mica més de valor al poble i a Vilafant, i que la poguéssim celebrar a casa nostra, i que estigués envoltada d'actes culturals o xerrades. De fet, ja fan altres xerrades, es podia intentar jugar amb el moviment de dies i que aquell dia, doncs, hi hagués una mica més d'activitat, perquè l'homenatge a la gent gran de Vilafant fos més viscut a dintre del poble. I ja està d'aquest tema. Després tinc una altra qüestió, que és sobre el pla Plater, que és el pla territorial de les energies renovables que impulsa la Generalitat i que actualment ens troba en un període d'exposició pública i al·legacions. Aquest pla definirà quina és la quantitat d'energia de renovable que hem de produir a curt i mitjà termini i el que sembla més important a on l'hem d'instal·lar dintre del nostre terme municipal. Per aquest motiu ens agradaria fer-los tres preguntes. La primera, en quina situació ens deixa aquest pla, si sabem si estem molt lluny dels objectius que se'ns plantegen o no. En segon lloc, si es plantegen presentar al·legacions. El Plater presenta un mapa de distribució, si no sabem si aquest mapa que es presenta entra en conflicte amb la distribució que tenim prevista en els espais del nostre poble. I finalment, la tercera, si tenim un full de ruta propi a part d'aquest pla per intentar complir amb els objectius que se'ns plantegen. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. L'última pregunta no l'he entesa. Sí,
5: Dement del pla, tenim algun model propi que per donar sortida a aquestes demandes?
1: Bé, doncs moltes gràcies. Sí, el plan Plater, aquesta setmana mateix, abans d'ahir, doncs van fer una trobada també des de la Diputació, que l'hem feta en el Consell Comarcal, per donar una mica d'explicació en quin punt estava i tot com funcionava, perquè ens hem trobat que molts ajuntaments tenien moltes peticions a fer i ens han explicat i ens han donat un número de correu, un correu electrònic, un número de telèfon per poder fer així. Tot i així, des de l'Ajuntament, quan ho vam rebre, sí que tant l'arquitecte com l'enginyer han estat estudiant, ens ho han estat mirant, vale? Ha d'haver-hi aquest, en principi semblaria que tot és correcte i que a nosaltres no ens afecta molt, però sí que hi ha alguna zona que es pot millorar. Tenim un 35% que d'on ens han dit la Generalitat el podem canviar, vale? I estem en aquest moment d'acabar de fixar-ho bé. També hem de pensar que nosaltres en el nostre POM també tenim plantejat algunes zones que sí que puguin haver-hi aquestes noves energies. També s'està mirant de casar unes amb les altres, tot i que sabem que quan ve d'un ens superior preval aquests plans abans que inclús el planejament bàsicament bàsic. Vull dir que estem acabant de lligar-ho en aquest sentit, i no sé si el regidor de Medi Ambient que vol dir alguna cosa més.
6: Sí, jo volia afegir el full de ruta. El full de ruta ja el tenim marcat des d'anys anteriors. Hem apostat sempre per l'energia fotovoltaica i ja tenim uns quants equipaments, com sabeu, que tenim energia fotovoltaica. A mi m'agradaria poder posar a l'Àgora, que ho vam mirar quan es va fer el primer projecte i ens van dir que per un tema d'estructura era una cosa complicada. Ara que estem fent la revisió de l'estructura per fer el projecte aquest de tancament, mirarem si es podria posar, perquè és una superfície bestial per posar aquest tipus de plaques, i ho estarem, anirem seguint. I el full de ruta és aquest, a poder aprofitar tots els taulers municipals que tinguem. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. I pel tema de la Festa de la Vellesa li dono la paraula doncs a la regidora Dolors Caballero.
3: Bé, gràcies, alcaldessa. Es dic que eren observacions, no era cap pregunta ni res, són observacions que nosaltres també hem detectat que la gent ve molt aviat, s'acumula molta gent, hem de mirar cada any mirem d'aviam com ho podem fer. L'any passat vam fer un mètode, després la gent es queixava perquè estava molt a dintre esperant molta estona, clar, una vegada no estan tots asseguts, és que sempre hi ha per un costat o per l'altre. I hem observat també hi ha altres coses que aquest any ens han passat per alt, i ho tirem ja en compte nosaltres. A part de l'acumulació de gent i l'espera, hi ha altres coses que s'han d'anar polint. Bé, moltes gràcies per la seva intervenció i tindrem en compte.
1: Bé, gràcies. No sé si la regidora Antònia Tubau vol fer alguna aportació, vol fer algun prec, alguna pregunta. Endavant.
7: La meva intervenció és respecte a dos punts que preocupen el poble. Són més que res demanda d'explicacions. Un és sobre l'edificació de l'institut, perquè després d'anys d'esperes i de retards i de visites de polítics de molts de colors, sembla que per fi ja tenim via lliure. Llavors és per veure si ens pot confirmar, no sé, l'alcaldessa, la regidora d'Educació, qui sigui, que ja està tot, que no hi ha més obstacles, que tot segueix endavant, i una mica quan podrem començar a veure les primeres obres. I el segon punt fa referència a les colònies de gats, que és un altre tema que ens han arribat des de diferents llocs, perquè els gats sense llar són un problema en el sentit que poden portar malalties i altres efectes. Llavors, saber, no sé si des de seguretat o des d'on, una mica quin és la planificació, com el projecte, com es porta tot aquest tema, perquè ens arriben això casos de gats que en males condicions, i per veure una mica què està fent l'Ajuntament sobre aquest fet. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Pel que fa a l'edifici de l'institut, li passarà la paraula a la regidora, sí, us ho explico una mica, no? I així també a la regidora d'Educació. Simplement dir que aquesta setmana passada, aquesta setmana passada encara ens vam posar en contacte amb el Departament directament d'Infraestructures. Ens va dir que tot anava correcte, que estaven amb els temps que havíem parlat en l'última reunió i que tot seguia correcte. Tot i així, li passo la paraula a la regidora d'Educació.
8: Moltes gràcies. De moment, si és el que diu la Montse, nosaltres també ens anem interessant i anem trucant i enviant correus a qui pertoca per saber si tot continua igual. De moment no hi ha cap impediment, de moment els terminis els estan complint, i suposo que notícies les sabrem fins a final d'any. Ja ens van comentar en l'última reunió que ara ja tenim el projecte completament aprovat. S'han fet unes modificacions X al tema d'arquitectes, perquè també dintre de la comunitat educativa, el tema de la direcció i tal, volien mirar a veure si era viable o no viable, depèn de quines coses, les mesures de les aules, etc, etc. I va ser l'última reunió que vam tenir i ens van dir això, que ara ja tiraven aquestes, diguéssim, al·legacions endavant, i que si tornava bé final d'any ens donaven més notícies, no? I a veure si a principis de l'any que ve podem tenir ja les bones notícies que tothom desitja. Gràcies.
1: Bé, gràcies. Perquè no hi hagi malentesos, l'any que ve no es construirà, vull dir que no hi hagi malentesos. Sí que una vegada tinguem el projecte i tot, s'haurà de licitar les obres i tot plegat, llavors això es dilata una mica amb el temps. En principi, segons ens van dir, l'any 2027 es començaria aquest institut. El que no ens van dir si seria el gener, el febrer, el març o a l'agost, no ho sabem això, però sí que hi havia aquest compromís de fer-ho així, no més que res, que no hi hagi, que no ens pensem que d'això. Bé, pel tema de les colònies de gats, sí que li passo doncs a la regidora de Salut i Benestar, a la Rebeca López. Endavant.
0: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Comentar que sí que, clar, existeixen gats sense llar al carrer, són gats salvatges. Nosaltres per aquests gats tenim unes colònies, tenim unes cuidadores que ens ajuden a la coordinació amb les que pràcticament a diari van passant incidències, coses que es puguin trobar. Ara fa poc hem fet una campanya de xipatge de mascotes i ara hi estic treballant en una campanya d'adopció de gats ferals, perquè no tots es poden donar en adopció, els que són salvatges totalment és impossible, vull dir, han de viure a l'entorn i així ho diu la llei de benestar animal, però hi ha una part d'animals de carrer que és, aquests sí que es podrien donar en adopció, que són animals, per exemple, que algú ha abandonat en allà però s'han criat en una llar, que a vegades passa, o quan són tan i tan petits que es podrien adaptar perfectament a una vivenda o a un domicili o a una família, no? En aquests casos concrets sí que es podria fer, la llei ho permet i estem treballant en millores d'aquest tipus. De fet, se n'han adoptat forces sense que encara haguéssim, no ho hagin desenvolupat tant al carrer, però en portem uns 11 que han sigut adoptats. La corba d'esterilitzacions també l'hem girada, teníem menys esterilitzats i ara s'ha girat, tenim molts més esterilitzats i menys no esterilitzats. Tenim un conveni amb els veterinaris de Canis, sempre que hi ha un gat ferit que nosaltres podem atrapar, perquè clar, una altra cosa que no es deixi atrapar de cap de les maneres, però podem atrapar, que hi posem tots els mecanismes possibles, a Canis es cura aquest animal, no en deixem cap ferit al carrer. Això és el primer. Segona, l'esterilització la mirem de portar al màxim possible, a rajatable, diguéssim, més que res, perquè si en tens no esterilitzats és possible que hi hagi proliferació de gats, que és el que mirem de controlar molt perquè no n'hi hagi més. En aquest sentit, les colònies també han disminuït gràcies a l'esterilització. I per últim, hi ha alguns animals petits que s'abandonen, que són cries, que les cuidadores els tenen a domicili i els hi donen de menjar a casa. Vull dir, en aquest sentit, cries, si les podem atrapar, tampoc estan al carrer. Llavors, comentar també que la colònia del pàrquing de l'església hi ha prevista una renovació. Aquestes casetes que hi ha allà desapareixeran i farem una gatera nova, grossa, comuna, la que tindrà només clau la cuidadora, i els gats entren per un forat i tenen dintre tot el que necessiten i poden entrar i sortir sense que la gent els pugui agredir ni fer mal, perquè a dintre estan protegits. Per tant, estem treballant en millores per la salubritat, perquè entenem que poden donar molèsties a la gent, per tant, estem mirant de treballar el màxim possible. També és veritat que els gats al carrer són útils per també les plagues, encara que no ho sembli, però són útils per les plagues, on hi ha gats i hi ha menys ratolins, i també tot animal té els seus beneficis a l'entorn, només que s'ha de mantenir la cria controlada, que és el que mirem de fer treballant directament amb les cuidadores. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Jo només voldria afegir el fet de que moltes vegades quan es troben els gats, no? Hi ha gent que diu, li donaré menjar, no? Perquè ha passat un gat en allà o així, i això sí que s'intenta, i ara potser sí, ho manifesto, que no l'estem ajudant, no estem ajudant aquell gat si a davant de casa teu li poses aquell menjar o li dones aquelles sobres que t'han donat. Aquí estem fent un mal, perquè cada aquests gats tenen unes colònies i estan on tenen el seu menjar especial, i al contrari, el que fas és que després marxin de les colònies, val, i tinguin possibilitat després de sí, no? Que si aquest, en aquest cas concret, encara no ha estat esterilitzat, es pugui haver-hi més cries i tot plegat. I això sí que és una petició que es fa, que es diu i que es demana, que vulguem fer un bon acte, a vegades és pitjor. i ja estaria. Gràcies.
7: Gràcies, regidora. Gràcies, alcaldessa.
1: Gràcies. Li dono la paraula doncs al senyor Quico Marín del grup Som Vilafant. Endavant.
9: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda a tothom. El primer, benvinguda, Antònia, en nom del grup Som Vilafant et dono la benvinguda al consistori. Estem convençuts que les teves aportacions seran positives per al conjunt del municipi i et volem transmetre la certesa que, com els altres companys, pots comptar amb nosaltres per treballar plegats pel benefici del poble o la vila a partir d'ara. I tinc tres preguntes ràpides, aprofitant que ara aquest cap de setmana tenim la fira d'emergències, el regidor de seguretat, quina és la situació actual de la plantilla de la Guàrdia Municipal i com està el servei en aquest moment? La segona pregunta seria com tenim el tema del reglament de les bases de subvencions per a les entitats i associacions, que vam parlar fa un temps i tindríem que tindre un calendari i veure com queda la cosa. I la tercera pregunta, degut a les fortes pluges que han comentat també els companys d'Esquerra, a part dels episodis que van tindre de les baixades i tensió, de les baixades i pujades de les tensions, van tindre un episodi d'inundacions, fortes inundacions a les Forques, sobretot al Rec Susana. La nostra pregunta és com tenim el tema dels camps inundables, aquest projecte que teníem amb Figueres pel tema d'aquestes fortes pluges. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Si no li sap greu, abans quan he dit a l'informe d'alcaldia, doncs ho sento, de dir-ho, doncs ara en aquest moment no he dit doncs que aquest dissabte es fa la tercera fira d'emergències dels oficis, perdó, de la fira d'oficis d'emergències. Val, aquest any doncs tenim un punt més doncs que serà comarcal, i penso doncs que és una fira molt maca, molt familiar a la vegada, i que us convido a tots i a totes, perdoneu perquè no, abans no hi he pensat. Vale, doncs dono la paraula en aquest cas en el regidor de seguretat, Francesc Gaspar. Endavant.
10: Moltes gràcies, alcaldessa. Crec que contestaré dues preguntes, no? del company. Pel que fa al tema de la Guàrdia Municipal, actualment tenim dos baixes, com ja sabreu, dos baixes de mitjana llarga durada, probablement, i això ens ha trasbalsat una miqueta el servei, lògicament, i ho estem de moment resolvent amb la predisposició dels agents que tenim en funcionament, no? Aleshores, aquí també vull agrair la seva predisposició a fer canvis de torn i intentar suplir aquestes baixes que malauradament hem tingut o estem tinguent. Per una altra banda, el que hem fet és disposar i parlar amb secretaria per poder engegar una nova promoció de borsa de treball específicament per aquestes places, per poder substituir aquestes baixes en el màxim de breu temps que puguem. Això ja li puc dir que no serà el breu temps que voldríem. A vegades el poder no és el voler, en aquest cas, i quan tinguem, tan bon punt tinguem a les persones en aquesta borsa, podem intentar suplir aquestes baixes. Si més no, inclús esperem que aquestes baixes vinguin abans, si es produeixin altes, abans de que tinguem aquesta persona per poder suplir-los. Però repeteixo que el servei s'està mantinguent, no amb el funcionament que nosaltres voldríem, perquè sabeu que sempre des de la regidoria i des del govern hem apostat perquè aquest grup humà, diguéssim, ampliar tant en número d'agents com en eines a la seva disposició. Crec que ho havíem aconseguit perquè havíem arribat a la sisena plaça, que era el nostre objectiu, però malauradament hem tingut aquestes dues baixes que us comentava. Això per un cantó. I també, si em permeteu, doncs, contesto que la pregunta de subvencions, crec que podem ja assegurar que estem a la recta final. Crec que després de veritat, no és que ens hàgim oblidat i ho hàgim deixat allà tancat en un calaix, sinó que s'hi han donat moltes voltes. Crec que ara sí que podem tindre, de fet, dilluns, em penso que farem la darrera reunió ja amb el regidor d'Economia per acabar de concretar exactament i fer l'últim pas, que és parlar-ho amb vosaltres, convocar de manera amb l'alcaldessa que convoqui junta de portaveus per poder-vos ensenyar ja aquella proposta que ja us hem parlat de per on volíem anar, però ja d'una manera definitiva sobre paper, perquè pugueu aportar les vostres valoracions i puguem ja definitivament sí fer aquest sí que seria el darrer pas, que seria parlar ja amb les entitats i poder-los ensenyar aquesta proposta. Creiem que és una proposta més fàcil d'entendre, amb l'objectiu de que les entitats disposin d'aquestes subvencions d'una manera més planera i més fàcil per poder fer la seva tasca, que és el que ens interessa a tots, que puguin desenvolupar la seva tasca i les seves maneres de ajudar-nos a cohesionar el poble, i crec que pot ser interessant aquest canvi. Esperem que també vosaltres opineu el mateix. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Pel tema de les pluges que hi van haver aquesta setmana passada, i en concret, sobretot, a part de tot, a les forques sí que hi va haver molts litres i amb granitzat, i en aquest cas li dono la paraula al regidor de Medi Ambient, Xavier García.
6: Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Abans de tot, com no, donar la benvinguda a l'Antònia, que abans no ho ha comentat. Disculpa, benvinguda, i ens ho passarem bé. El tema del rec Susana és un tema recurrent. Estem en contacte a Figueres per mirar de trobar algunes solucions. Tenim pendent ara una darrera reunió després de la granissada que va caure sobretot al barri de les Forques, que va col·lapsar tot el pont. Abans d'això, també l'any passat vam encarregar un projecte a l'ACA, van demanar una subvenció a l'ACA per fer dues actuacions al municipi per recollida d'aigües pluvials, una al camp dels enginyers i l'altra bàsicament aquí a les Forques, suposo que ho recordareu, ho van comentar. Ahir mateix van venir a fer els geotècnics, van fer els forats al terra per mirar els nivells del terra, aviam que si es podia excavar i els materials del terra per executar aquests projectes, i estem a l'espera que aquests projectes ens arribin. Estan encarregats a l'empresa BIM, que és una enginyeria bastant forta, i la intenció era de no fer arribar l'aigua que ve del pavelló al rec Susana, sinó captar-la abans i poder desviar-la per darrere del trull. Aquests projectes s'estan executant i paral·lelament estem en contacte amb Figueres per veure si alguna petita actuació podria alleugerar tot el volum d'aigua que arriba en aquest rec. Moltes gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Hi ha alguna altra intervenció? Sí, li dono la paraula a la senyora Núria Sánchez. Endavant.
11: Molt bona tarda, gràcies a tots. Benvinguda, Antònia, un plaer. En el meu torn tinc dues preguntes i finalment un agraïment. El primer de tots és la qüestió dels pressupostos participatius. Ens agradaria saber quins dels que s'han aprovat, es van aprovar i ja s'han acabat, si heu detectat alguna desviació a favor o en contra respecte a la proposta inicial d'aquests projectes, i de quants encara estan pendents d'execució. També volíem fer una pregunta sobre el POUM. Fa anys que no tenim novetats, voldríem saber si en teniu alguna i si ens podeu dir alguna cosa. I finalment un agraïment també relacionat amb la Festa de la Vellesa, una celebració on els protagonistes són ells, els nostres avis i àvies, i això ens fa sentir molt orgullosos d'aquest poble. Celebrar la vida de la gent gran i fer-los sentir especials sempre serà el millor de servir a un poble. Val, doncs continuo. Un agraïment doncs a tots els que ho han fet possible i en especial a la regidora Dolors Caballero per la seva entrega en aquesta celebració. Aquesta festa és un valor molt important del nostre poble i és el resultat de l'esforç de molta gent. Així doncs, gràcies i l'enhorabona a tots. Gràcies.
1: Bé, moltes gràcies. Li passaré la paraula doncs a la regidora de Transparència i Bon Govern, Meritxell. Endavant.
8: Moltes gràcies. Nuri, me pots repetir la segona pregunta, si us plau? Dels pressupostos?
11: Sí, sí ja... és el, sobre la desviació econòmica, si havia hagut per dalt o per baix.
8: Ah, vale, vale, perdona.
11: No, no.
8: Gràcies. Dels pressupostos, diguéssim, de l'any passat, els 24-25, es va, la tirolina ja està instal·lada, els refugis climàtics també ja estan instal·lats, les taules de joc també estan instal·lades, tenim a mitges el tema de l'ampliació de la guingueta i us explico el per què. Van iniciar l'ampliació, el que passa que malauradament hem tingut un temps que no ha acompanyat gens i hem estat un parell de setmanes que no han pogut treballar. Ara esperem que aquesta setmana ja se tranquil·litzi el temps i puguem continuar el que és l'ampliació de la guingueta. I després estem amb el pati de les Mèlies, vale? Que aquí sí que estem, ara estem parlant, a mirar la setmana que ve tornem a tenir reunió i hem quedat amb l'empresa que gestiona el pati, amb direcció, AFA i Ajuntament, i farem la segona reunió per acabar de concretar el que són, ja són dates i així per l'inici del pati. No hem tingut cap mena de despesa, és a dir, tot el que estava pressupostat no hem tingut que afegir res del pressupost. I no sé si m'has demanat alguna cosa més. No, no.
11: Quins encara estan pendents?
8: El pati, diguéssim, el pendent està el pati de les Mèlies. Gràcies.
1: Sí, moltes gràcies. Bueno, de fet, ja ho havíem comentat, que el pati també s'esperaria una mica doncs, a l'estiu en quan fessin les vacances. Bé, doncs, i pel tema del POM, a mi m'agradaria, i és veritat que ja fa molt de temps, i a mi m'agradaria doncs, poder-vos reunir i dir que vinguem a parlar doncs, d'aquest projecte, d'aquest POM, però encara estem doncs, a l'espera de la resolució, bueno, de l'assignació de la resolució que estigui signada, vale, de l'informe per al POM que us he comentat doncs, amb les últimes vegades. A paral·lelament sí que tot l'altre que ja teníem s'està acabant de tancar. Sí que s'ha demanat prèviament també doncs, alguns informes que ja els sabíem que s'havien de modificar i ja s'està fent, i ja us dic, tant punt tingui notícies o tinguem notícies, som els primers de voler-ho allà desencallar i tenir aquest POM. Em sap greu. Gràcies. Sí, li passo un momentet doncs, a la regidora, la Dolors Caballero.
3: Res, només volia agrair l'agraïment, valgui la redundància, però també agrair que o sigui, m'afecta personalment, o sigui, ho agraeixo personalment, però jo també agraeixo a l'equip que m'ajuda, perquè jo sola és impossible portar totes aquestes coses. Per tant, traspasso també el meu agraïment a l'equip, i tot i que hi ha coses a arreglar, perquè sempre es pot millorar i sempre hi haurà coses que dius avui ho arreglo i l'any que ve pues, aquesta està arreglada però en sortirà una altra, però bueno, és que estem per millorar. Moltes gràcies, eh? Gràcies.
1: Moltes gràcies. Li dono la paraula a la senyora Maite Machado. Sí?
12: Jo no havia d'intervenir, però no puc acabar aquest ple sense donar-li la benvinguda a l'Antònia, perquè si no, clar, quedava coix això. Benvinguda, maca.
1: Bé, moltes gràcies. Doncs sí, doncs donaríem per acabat doncs aquest ple d'avui. Espero doncs que en aquest cas de la nova regidora Antònia Tubau doncs hagi estat còmoda, que bueno, a partir d'ara doncs hem d'anar doncs com sempre, no, a treballar en conjuntament, perquè al final el que volem tots plegats és tirar endavant doncs el municipi, i per això hi estem aquí. Moltes gràcies i bona nit a tots.
13: Punt final doncs en aquesta retransmissió del ple, però abans de marxar hem d'anar després d'aquests pregs i preguntes a conèixer l'opinió dels portaveus dels diferents grups polítics perquè ens facin 5 cèntims de com ara o com han vist concretament aquesta sessió plenària. Passem el micro a la nostra companya Mercè Mainé.
14: Gràcies, Toni. Doncs comencem amb aquesta ronda de valoracions del ple amb la Rebeca López, la portaveu de Ciutadans. Expliqui'ns una mica quina valoració em fa d'aquesta sessió que acaba de finalitzar.
15: Bé, molt positiva, s'han aprovat tots els punts del ple i per unanimitat diria tots. Bé, no, només en 6 els punts de municipi, no, que són molt macos el tenir ja una bandera definitiva. Penso que és una cosa molt maca pel municipi, que ens dona una unió, no? Penso que això està molt bé, i el símbol de vila, no, que també hem progressat, som molt més habitants i es transformarà en aquesta corona molt diferent de la que teníem, que penso que, bueno, que són el nostre escut i la nostra bandera, doncs que els habitants de Vilafant segur que l'estimaran molt i ens uniran més a tot el poble. Moltes gràcies.
14: Doncs seguim aquesta ronda. Ara li tocaria al regidor de Junts per Vilafant, en Francesc Gaspar, que estan aquí fent fotografies. Francesc Gaspar, des de Junts, quina valoració en fan d'aquesta sessió plenària?
16: Bueno, jo destacaria un parell de cosetes, més cap al final d'aquest ple, no? Una era dos adopcions, que era el tema del nom de vila, que també és un motiu important, i el de la bandera, no? Això són detallets que també fan reforçar la identificació del nostre municipi, i després també dos pregs o dos peticions que hem fet tots plegats, que és més diners, eh? Sempre hem de demanar més diners allà on sigui, en aquest cas en el Departament de Justícia, i també pel tema de la llei de la dependència, que és molt important que aquests diners també puguin anar per millorar la qualitat de vida de tots els nostres veïns i la resta de país.
14: Moltes gràcies. Continuem amb aquesta ronda de valoracions. Li toca el torn en Quico Marín, des del grup de Som Vilafant. Quina valoració en fan des del seu grup?
17: Hola, bona nit. El primer, donar la benvinguda a l'Antònia Tubau, que serà una bona regidora. Ha estat amb moltes entitats i ha treballat molt pel poble, i ara de regidora ho farà molt bé. Una altra vegada, un altre ple sense contingut. L'important d'aquest ple és la liquidació del 2025. Que hi hagi un romanent de 1.900.000 euros significa que el pressupost no s'ha aplicat bé, vale? Per molt que diguin que hi ha factures pendents o no hi ha factures pendents, i que al final acabi un romanent ajustat de 600.000 euros vol dir que el pressupost no s'aplica bé i que els serveis al carrer, els serveis als veïns, no s'apliquen bé, vale? S'han de mirar això, perquè si no ja han passat 3 anys i estem igual que no avancem. Els serveis als carrers, els serveis als veïns i tot això falten encara. I per allò de més, tornem a tindre el POM encallat. Portem ja quasi un any i mig sense fer una informativa o un ple parlant d'urbanisme o medi ambient, i aquí acabem. O sigui que sempre va aprovant tot per majoria, perquè som majoria, però les coses importants no es tracten aquí en els plens.
14: Doncs moltes gràcies. Continuem amb el grup d'Esquerra Republicana, amb el seu portaveu, Sergi Palomeres. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
18: Bé, evidentment, a part doncs de que per nosaltres és important, no?, perquè ens ha començat avui l'Antònia Tubau com a nova regidora, sí que comentar doncs que, bueno, és un ple, crec que, diguem-ne, com portem dient moltes vegades, no?, en aquest cas, bueno, amb un contingut, diguem-ne, que veiem una mica pobre, no?, podríem valorar doncs el ple, o podríem dividir el ple en quatre temes que estan obligats a fer, com és el tema de l'execució del pressupost, o el tema doncs de la morositat, temes que són errors, com el tema de les escombraries que s'han d'esmenar, o coses doncs que s'han d'arreglar de preus públics, com el del casal d'estiu, unes mocions doncs que evidentment són molt importants, però que al final tenen el valor que tenen i el pes doncs en política municipal que tenen, i doncs unes qüestions simbòliques, no?, que també evidentment doncs són importants, però no deixen de ser doncs símbols, no?, en aquest cas. I per tant sí que hi veiem en aquest cas doncs poc contingut polític, poc contingut d'avançar, com sempre altra vegada doncs no hi ha temes d'urbanisme, que ho trobem molt a faltar en aquest sentit, i creiem doncs que són coses importants. Ara s'ha comentat, no?, el tema del POM que no acaba d'avançar, i per tant sí, en aquest sentit doncs que veiem un retard important com a cosa positiva, crec que és una bona iniciativa el tema doncs, que s'ha proposat del, de l'estiu jove, i per tant ens sembla doncs, que sí que lligar aquest casal d'estiu doncs, per nanos doncs, joves que no sigui vinculat al casal dels nens petits, doncs sí que ens sembla una bona idea.
14: Moltes gràcies. Ara li tocaria el torn al grup del PSC amb l'alcaldessa i portaveu Montse de la Llave. Quina valoració en fa d'aquesta sessió?
1: Bé, en primer lloc doncs, donar doncs, la benvinguda com, no, com tothom ha fet doncs, amb la regidora d'Esquerra Republicana, l'Antònia Tubau. I a part d'això doncs, ha sigut un ple que s'ha aprovat tot per unanimitat, vol dir doncs, en el meu parer doncs, que les coses les estem fent ben fetes, estem tirant endavant i tot i haver-hi doncs, alguns inconvenients o alguns temes que ens agradarien com és el tema del POM, que ja estaria solucionat, doncs no és així, però seguim doncs, cada dia treballant perquè les coses es facin i arribin doncs, el més aviat possible a tots els ciutadans.
14: Moltes gràcies. Acabem així doncs, aquesta ronda de valoracions d'aquesta sessió plenària, que recordin podran recuperar l'àudio a través de la web de l'Ajuntament de Vilafant, a vilafant.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i molt bona nit.
19: Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Ens acomiadem amb un cop d'ull al passat, amb un hit d'ara fa 40 anys. L'any 86, la banda anglesa de Londres, capitanejada per Nick Van Ede, arribava a les llistes d'èxit amb un número 1 a tota Europa i també al nostre país. Una cançó de pop rock amb tocs de New Wave, amb I Just Died in Your Arms, dels Cat and Crew, tanquem l'espai d'avui. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix pont del dial. Salutacions ben cordials. Soc Campito dos Santos. Siau!

Molt i molt bones, família. Ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, des d'aquí, des de Vilafant FM, des de l'estudi número 1, tot preparat per passar una meravellosa nit repassant la llista del Top 30 de casa nostra. Com sempre, la millor música per vosaltres des d'aquí, des de la sintonia de la ràdio, des de Vilafant FM, des del 107.3 megacicles. Qui us parla, aquí estarà amb vosaltres, en Lluís Herrero. Ben

0: incorporacions que tenim preparades per vosaltres.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi, que tenim un bon grapat aquesta setmana. La primera, d'Anna.
2: Suelta mi cuerpo, sueños lúcidos

Demi Lovato, el seu Fantasy. I com que s'acosta el bon temps, pues arriba Calvin Harris, sempre fa el mateix aquest home, el seu track Satisfied.

la proposta de James Mokers, el seu nou track. I d'aquesta novetat de James Mokers a la nova de J Balvin, Ryan Castro.

0: J Balvin, Ryan Castro, el seu Una a la vez. Les novetats de la setmana, novetats importants de Dana, Demi Lovato, Calvin Harris, Kiesa, Himna, The Chainsmokers i J Balvin.
1: Me llama, me dice que más pues, ya de mantenimiento ya le toca el test.
0: I de les novetats de la setmana, els que se'n van fora de la llista, els que ens abandonen aquesta setmana.
2: Surten de la llista.
0: Dues propostes. La primera porta 19 setmanes a la llista. És la peça de Hagel, el seu Jamaican. Marxant des del 29.

0: Dame el mechero, voy a prender un Yoda. Dame el mechero, voy a prender una chimenea. Yo sí soy tóxico, yo sí que te pongo correa. Tú eres mi cal...
1: Proposta musical que també ens abandona aquesta setmana. Ho fa directament des del lloc número 18 i ho fa després de 28 setmanes de córrer per la llista.
0: Se puso a temblar y a gritar como si le dieron...
1: I vinga, ens anem ràpidament ja a repassar la llista del top 30 des de la darrera posició, des del lloc número 30.
2: Número 30.
1: Despeguem, comencem i escalfem motors en Claren. És el seu Love, des del lloc número 30, 17 setmanes a la llista.

0: Per anar a fer boca, primera proposta musical d'avui, el treball musical de Claren, el seu Love, com dèiem, 17 setmanes a la llista i vinguent des del lloc número 30.
1: Número 29.
0: Ryan Castro, el seu treball en companyia de Gangsta, La Villa.

0: Aquesta és la proposta de Ryan Castro i Capo La Villa. Van ser número de la llista, baixen en picat, 15 setmanes que en fan costat i es col·loquen directament al lloc número 29 del Top 30.
1: Número 28.
0: Vinga, més canya de la bona i escoltem ara mateix una proposta musical de Josef i en companyia de Quevedo. El seu Chuos.

0: La proposta que sona des d'aquesta posició número 28, Josep, i que ve del seu xuos, i que deixa pas al lloc número 27 de la llista. Amb aquesta posició sona un gran ritme. La peça musical és de Juan Magán.
1: Número 27.
0: Ayer la vi. Ayer.

0: Juan Magán, Omar Gómez, aquest treball musical Ayer la vi por las calles de Madrid.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
3: Número 26.

0: La proposta que ens feia Lorin, el seu True Love. Entrem en llista la passada setmana, segona setmana que ens acompanya, i ho fa des del 26 de la llista.
1: Número 25.
0: Continuem amb veus femenines i ara ens arriba Bad Gyal.

0: mucho más cara la Batgirl. I ens acostem al lloc número 24.
1: Número 24.
0: Maluma i Ryan Castro. Aquest també porta molt poquet fent-se costat, solament 3 setmanes, i és el seu palau.

0: Blow, blow, blow, i a bala seca, la proposta del lloc número 24 de Ryan Castro i Maluma, una peça que porta 3 setmanes a la llista. Ara mateix ens acostem un lloc més en l'aire, 23, i escoltem un que va ser número 1 de la llista 3 setmanes consecutives.
1: Número 23.
0: Audio the Drums, West Coast My Towers, els seus 5 estrelles.

0: Hay que estar muy loco. La proposta de Wison, el 5 estrelles, que com dèiem va estar número de la llista i ara ja es troben al 23. Ens acostem al 22, ja que té ganes de triomfar, eh? La lletra és totalment diferent a la musiqueta.
1: Número 22.
0: Topic i la Becky G, Sorry Papi, una peça que ens fa recordar altres temps.

0: Què et sembla això? La Becky G amb aquesta remescla feta per Topic, impressionant. Sorry Papi, entrava en llista la passada setmana, ens acompanya amb aquest bon ritme a la proposta número 22.
1: Número 21.
0: Una altra que també porta molt poquet a la llista, la Becky G en companyia del Can i el seu Marathon.

0: 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Continuem. Deixem enrere la Becky G i el Can amb aquest treball que sona així de bé, que s'anomena Marathon, i ens acostem al lloc número 20.
3: Número 20
2: és la peça de la Bad Gyal i Chencho Corleone.

0: Chencho Corleone en companyia de Bad Gyal i aquest track que sona a la llista al lloc número 20, 10 setmanes a la llista, caient des del lloc número 5. I ara ens arriba la primera novetat d'avui.
1: Novetat a la llista.
0: Ens anem a fer un tomb per la Isla Graciosa en companyia d'aquest duet Elvis Crespo i Quevedo.

0: rosa.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Li posem ritme a la teva vida.
3: La teva vida.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
4: Número 19.

0: Quin parell, Ozuna, una aventura, sonant directament a la llista del Top 30 aquesta setmana dintre del lloc número 18. I en el 17 ens arriba un duet que déu-n'hi-do la lletra que ens hi porten.
1: Número 17.
0: Dos amantes, Tini i Ulises Bueno.

0: Ulises Bueno en companyia de Tini, Tini en companyia d'Ulises Bueno, dos amantes des del 17 de la llista. I ja ens anem un per sota de la meitat, ens anem fins al 16. I tenim novetat a la llista.
1: Entra en llista.
0: D'això se'n diu End of Beginning.

0: 107.3 FM.
1: Arribem a la meitat de la llista, justament al lloc número 15.
2: Número 15.
1: I ho fem amb un que fa dues setmanes va estar espontani com a número 1 de la llista. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon.

0: Com te deia, vas estar número 1 de la llista no fa gaire setmanes. Dimitri Vegas, Like Mike, Marlon, Konik i el seu Machina Time. Ara ja es troben en el lloc número 15. 11 setmanes a la llista cauen des del lloc número 7 aquesta setmana.
1: Número 14.
0: Sia.

0: Sí, és que la veu de la CIA és inconfundible i normalment sempre ve acompanyada de la producció de David Guetta i aquesta vegada, a més, amb Afrojack, el seu Awake Tonight, com dèiem, lloc número 14 de la llista, 4 setmanes i déu-n'hi-do el bon recorregut que està portant. Ara ens hi posarem romàntics i tendres i ho farem en Romeo Santos, el rei del romanticisme.
1: Número 13.
0: És el seu treball amb Brans Royce, Dardos.

0: És romàntic o no és romàntic? Pren Royce Romeo Santos, aquest el seu Dardos, un altre dels tracks que també va estar número 1 a la llista del Top 30 i tampoc fa gaires setmanetes. Ens acompanyen des del lloc número 13 i en el 12 canviem d'estil radicalment.
1: Número 12.
0: Perquè és ella, és la veu, és Demi Lovato, Low Rise Inch.

0: Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Continuem i ho farem amb música de casa nostra, música del Sopa de Cabra.
3: Número 11.
2: La versió és de la Su, Camins, Somnis i Promeses. Aquesta setmana pugen fins a aquest lloc número 11, vinguent des del 19.

0: sols.
1: Camins, somnis i promeses. Sopa de Cabra amb la versió i la veu de la Sua, arribant al lloc número 11.
2: Número 10.
1: I canviem perquè ens anem a escoltar a Maria Becerra. Qué ganas de comerte. Això sona directament a aquesta setmana en el 10, com dèiem, 6 setmanes a la llista.

0: Que ganites de comer de Maria Becerra, sonant directament en la llista del top 30, lloc número 10, encapçalant la llista dels 10 primers de la llista del top 30. Tot sigui dit, la llista de la llista. Més música, aquí a Vilafant FM, a la teva radiofreqüència.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
0: Més canya de la bona.
2: Número 9.
0: Es diu 22, es diu el meu àngel. Oh.

0: El meu àngel, el meu amor, sona estiu 22, com dèiem, ho feien des del lloc número 9 i aquesta que arriba ara mateix ho fan al 8 i és molt calenta.
1: Número 8.
0: John Smith i Fate amb el Chica 305.

0: Chica 305 Fade en companyia de Johnson Mead, i aquesta peça que en molt poc temps ha pujat molt en l'aire, el tenim en el 8, fa 5 setmanes que ens acompanya, encara que aquesta setmana torna a repetir la mateixa posició. Un mes en l'aire, el 7.
1: Número 7.
0: I aquesta és Shakira i Belé, Algo Tu. Yeah.

0: Shakira, que hi torna. I ho fan Belé, Algo Tu. Tornant al principi, la proposta que ocupa el lloc número 7 aquesta setmana a la llista del Top 30 i que puja directament des del lloc número 25.
1: Número 6.
0: Aquesta és tendra, romàntica, melancoliosa. Nicky Jam, Loco por verte. Loco por verte.

0: Nicky Jam, el seu track Loco por verte, romanticisme al més estil de Nicky Jam, i que es col·loca directament al lloc número 6 aquesta setmana, 10 setmanes a la llista, remuntant des de la posició número 11.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: I vinga, encapçalem ja els primers de la llista i ho fem des del 5.
2: Número 5.
0: Forever Tugantel, Ñengo Flow i Omar Kurtz.

0: Forever Tugendel, una de les peces que més puja aquesta setmana i que es col·loca directament, com dèiem, amb aquest lloc número 5 de la llista, Marc Kurtz, Ñengo Flow.
1: Número 4.
0: En el 4, la promesa musical d'Scandic, ell és Quevedo.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio. La teva ràdio, la repassada habitual que fem de la llista del Top 30, gaudíem de Quevedo i el seu track Scandic. Doncs bé, ara ens anem una mica més en l'aire, som allà al nas, al lloc número 3.
2: Número 3.
1: Luis Fonsi, Fate. Amigos, sí.

0: Lo promès és deute i ells diuen que canviaran. Canviaré, Luis Fonsi, Fate, sonant des del 3 del top 30 i ens deixen de directament en el lloc número 2. La cosa està dat i beneïda.
1: Número 2.
0: Por un pendejo. És el track de Manuel Turizo.

0: és Manuel Turizo, per un pendejo no se llora, i arribem al nostre número 1 de la llista.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio, 107.3 FM.
2: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: The number one, el número 1, el que està més en l'aire i torna a repetir el mateix que fa 7 dies. Ni borratxo de Quevedo.

0: No me mudo ni borracho. Un cant a les seves illes, la peça de Quevedo, el nostre número 1 de la setmana.
1: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
0: I ara que ja coneixem qui és el nostre número 1, arriba el moment de repassar les 10 primeres posicions per fer una miqueta de memòria. Des del 10, María Becerra, Qué ganas de comerte. Porta 6 setmanes a la llista i repeteix el lloc número 10. També repetim, però aquesta vegada el lloc número 9, El meu àngel, Estiu 22. Sonen des del lloc número 9, una proposta que porta 12 setmanes a la llista. En solament 5 setmanes, la proposta de John Summit i Faith, Chica 305. Una remuntada espectacular ocupa el lloc número 7, de Shakira i Belé, amb el Loco por verte, Algo tú. Una proposta musical que em puja des del lloc número 25. Nicky Jam, en el lloc número 6. La seva peça musical que porta 10 setmanes a la llista i puja des de l'11. També pujant des del 16 en 6 setmanes, Forever Tugandel o Marcus Ñengo Flow. Des del 4, Quevedo, Scandic. En el 3, Luis Fonsi i Fate, No canviaré. Proposta que porta 14 setmanes a la llista. Repetint el lloc número 2, per tercera setmana consecutiva, i n'hi porta 13 a la llista, Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora. I tornant a ser número 1 per segona setmana, la proposta Ni borracho de Quevedo. Acaba de sonar Ferrer, 30 segons. I fins aquí tot, família. Fins aquí la repassada habitual de la llista del Top 30. Tornem d'aquí 7 dies, com sempre, una forta queixada de Lluís Guerrero. Recordar el nostre número 1, que és Quevedo. A passeu!

0: Programa presentat per Josep Maria Forado.
1: Hola, què tal? Benvinguts a una nova edició de Hot Dance 80, en el qual avui parlarem i escoltarem música del món del pop. I si comencem parlant del món del pop, tenim d'escoltar el que va ser el rei del pop,

La música pop avui és la protagonista principal a Hot Dance 80. Ells són els Spandau Ballet i aquest era el seu or. I seguim amb més música. En aquesta ocasió seran els Duran Duran. Li canten al món ordinari, Ordinary World. Una formació que ens arriba des d'Anglaterra amb la seva bona música.

La música de Thompson Twins serà la que ens arribarà tot seguit amb el seu gran èxit Hold Me Now. I és que als anys 80 les pistes de ball sonava quelcom més que música dance. Hi ha temes potentíssims del pop que funcionen

I seguim amb més grans èxits de l'època dance amb intèrprets del pop. En aquesta ocasió són tres lletres. A, B, C. I això és Look of Love.

Amor en mal estat, una de les cançons que va tenir més èxits als 80s de la mà de Soft Cell. I la que escoltarem ara tot seguit és d'una formació que va començar a finals dels 70 i que va triomfar amb aquesta formació.

Don't You Want Me Baby. És la música del Zoom al Ligue. Una cançó que de tant en tant recordem a Hot Dance 80, perquè és una cançó que l'escoltes i sembla, doncs, que sigui una novetat. I és que és una cançó que es pot escoltar sempre. Com la que anem a escoltar tot seguit, dels Tears for Fears, una cançó que va ser un gran èxit d'aquesta formació.

Anàvem els joves, agafàvem el cotxe, acabats de fer els 18 anys, i ens anàvem cap a Lloret, cap a Platja d'Aro, a les discos, escoltant música com aquesta, o com aquesta que anem a escoltar tot seguit. Ells són Simple Minds, i això és Don't You Forget About Me.

I ara ens parlaran. I ens parlaran de la meva vida. I és que són uns xafarders. Van començar la seva carrera el 1981 i la varen cloure 10 anys més tard. El 1984 varen treure aquesta versió, aquest pelotazo. I del 84, el remix que estem escoltant del 97. Ells són els Tol Talk. I això és la meva vida. It's my life.

I seguim escoltant bons èxits de la música pop dels anys 80. Anem ara a escoltar una formació que es diuen Japan, però que no tenen res a veure amb el Japó. Japan és el nom d'un grup musical britànic en actiu des del 1974 al 1982. Associats al principi del moviment glam, varen canviar progressivament el seu estil, donant cada vegada més importància als instruments electrònics.

Self Control, You Take Myself, és la música de Laura Branigan. Avui dedicat al pop, que sonava a les pistes de ball dels 80s i 90s. Hem escoltat Laura Branigan i ara escoltarem una cançó. The Yes. Offner of Lonely Hearts. La veu excepcional de John Anderson amb aquesta formació que es diu senzillament Sí.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva FM online, a l'iVox, al Facebook, pel Twitter. Ja saps que estem en marxa per totes aquestes xarxes socials i que et pots posar en contacte amb nosaltres o bé enviar una nota de veu al 620-22-59-95 i demanar-nos la música, doncs, que t'agradaria escoltar, que es punxava les pistes de ball als anys 80 i 90, bàsicament. Però també punxem cançons que eren de finals dels 70. Ara anem a fer una cosa que seria el Hot Version. El que passa que avui el presentem d'una altra manera. La cançó que anem a escoltar tot seguit és aquesta.

Aquesta cançó és una cançó del grup musical Village People. I diràs, què dieu aquest sonat ara? Doncs va ser llançada originalment com un senzill el 1979. No va ser tan popular com altres èxits d'aquell temps, com a l'Inca o l'In the Navy. En canvi, la cançó va ser tot un èxit el 1993, quan el duet Pet Shop Boys va gravar una versió de la mateixa. I és que hem fet una trepitjada d'aquelles ben bèsties, però valia la pena, doncs, escoltar la història d'aquesta cançó.

Esteu encuriosits per escoltar d'on va sortir aquesta cançó dels Pet Shop Boys? Doncs anem a escoltar la versió original. Això és del 1979. I són els Village People. El policia, el vaquer i tots els personatges que us podem imaginar al damunt d'un escenari.

amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 de

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.